La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Watchmen.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions de països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. I s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
4: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que, de moment, l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carla Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge primera: Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home, quina
2: sempre
0: meravella.
2: Sempre n'hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas al museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia, es trenca una miqueta. Ah. Sí.
0: Marc Jurado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Que tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades, i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si haguéssim de parlar.
0: T'imagines? Va dir 24 hores parlant d'aquesta manera.
4: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Potser funcionaria alguna ràdio, eh?
0: També és cert, cert. Ràdio xiu-xiueig.
2: Ara que està de moda l'SMR, bueno, ara
3: en sortia.
2: Fa dies.
0: Sí. L'SMR, aquest.
3: Bon dia, segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del matí...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més, si esteu adormits i heu de trobar el vostre centre de gravetat.

Macchiato no semblava un músic. De fet, semblava més un filòsof que, per aquelles coses de la vida, havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes

0: intentaven entendre-la ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, el matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 8:45 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Debrera, el David Madí, la Fora Blanco. Incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran pel seu caràcter de delegat del govern espanyol i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, Moreno Bonillo, ho he dit al revés, li preguntarem com va viure ahir la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament bé, com
2: sempre. I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'ERO que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits a casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que hi va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns. Gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga. I realment fa honor al seu nom, acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el cas Zero, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament un quart de sis, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a SAL, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
5: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família, que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subiracs, tota de bronze, de fet, on es pot llegir tota l'oració del Pare Nostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010, i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners, perquè
6: sí,
0: ens ajudés a arrencar el dia.
6: Només et falta això, ja.
5: Sí, sí, sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
5: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
6: Donem les mans i au.
5: A l'antena? Sí, sí.
6: No, clar, antena.
5: Clar, per
0: això. Sí, no, totalment en directe.
5: Pensava que volies dir just el minut abans de començar.
0: No. 5 i 5.
5: Ah, sí, sí,
0: silenci
5: sí.
0: Absolut. Pare Nostre, que estem en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
3: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
7: S'han de bufar espelmes. Ai, ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
6: Calot. Això pot ser un circ,
0: això
6: també.
0: Això pot ser un circ, molt ben apuntat, això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
9: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
8: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant, per què? De cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut, perquè sí, era un Swatch per portar el canell de tota la vida, i un Swatch petit de butxaca.
6: De butxaca.
0: Correcte.
6: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet, caríssim.
6: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca, que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 20.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració, que és una mica més barata perquè és de Swatch, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els revent per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat, sí, ja veieu que anem a millor. Com a humanitat, a millor.
6: Sí, sí, sí.
0: I què ha passat, doncs?
6: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan, no? Fan d'Alba Carrillo.
6: No, no.
0: Fan d'Alba Carrillo.
6: Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxo, sí, que no hi toca.
6: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Swatch, i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. O havien dit que sí que en tenien, i a l'hora de la veritat no els hi havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Swatch.
10: No tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 205 relojes. Habéis dicho que había 205 relojes.
11: No, porque no
10: me... Pues entonces se las engañan. Y aquí monto una revuelta ahora mismo aquí. ¿Vale?
0: No tenéis vergüenza, no, però és que, a més...
6: Monto una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel al Bacarrillo.
6: Boníssim, boníssim.
0: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni
6: és
0: hores,
6: tristíssim.
0: Perquè...
5: Mai més ben dit, sí.
0: Exacte, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir.
5: És, I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament,
5: ja ningú
0: exactament.
5: La
0: és que és així.
6: Sí, sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
5: Sí, exacte, el cor també batega avui amb Javier Bardem perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
11: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de... Aquí se hace lo que yo diga. Bueno, sí o no. O sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando. Eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, la de Javier Bardem i, a més, també posar el focus en una cosa que s'ha portat o que... Semblava que es posava molt de moda, per entendre'ns, que era aquest abús de poder i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quin so ens deixa la ràdio?
6: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
12: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Mm. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de sis.

0: I també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També s'ha vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí, sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas. Saps què vull dir-te?
1: Sí, sí, ja et queda i l'has perdut.
0: Per deixar-te la dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en la dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
1: Ah, no?
0: No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'Astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
4: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Ah, sí?
4: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
4: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
5: Hola, amigos. Soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així la amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que analitzis d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou, el d'endavant Andalusia, i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusia. andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim el periòdico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El periòdico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, el diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ella és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí, que la vida et somriu, Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Passarem, tampoc. Però passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: El Papa Lleó XIV.
10: Mete pate.
11: 6-7!
9: Ha estat instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7. No?
0: Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara,
9: home, no,
0: encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això, ja, tia, tia, això, ja, no.
9: Jo crec que els 6-7 no. Encara
0: cantaria. Encara podem tirar una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de la Neto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit, com és el Parc Natural de Posets-Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Ponessa.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, aquí jugues tu,
0: eh? Per favor, és que el Disney ens està cridant.
9: I escolta aquest, perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja toca. Ara ja ens hi podem. Ara aquesta és la nostra, Solanes.
9: Aquesta, sí, bueno, la teva. Extras masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula que s'ha d'embolicar.
0: Vas posar una perruca i un bigot i tirem,
9: home,
0: eh?
9: Clar, tot el, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 Val. Del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Va, ja entro. Vaja, aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el plitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
10: Ja sei que
0: una meravella, tu, per despertar-nos. Una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba però des de Xile.

0: I és que avui a concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè, serà la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I, per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la i demà us explicarem totes les novetats aquí, als Matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que em faltava, el demagog. És un demagog.
6: Ara. Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: Josep Maria Sarrià, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: Bueno, el motor ha dit prou, s'ha cansat de treballar. Anàvem molt bé pel tram i tot de cop...
6: Ui, el prop, això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
9: Sí, és estrany que al Dakar no hi hagi més mecànics. Mira els for English, va començar prop, de ves pum, i patapum,
6: I sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, se pone agresivo o empieza a dar nervios, ¿eh?
9: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però, i avall que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
13: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
13: Sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això
1: o
13: marxo.
1: O jo no segueixo.
13: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un mes...
13: Aquests joves tot el dia es queixen. No, és que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
13: Ui, sí. De festa en festa, més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio.
13: Amb la festa de la democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta derrota, no derrota, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès. Per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant, estigueu
1: alerta
13: a l'antena de Catalunya Ràdio. I n'anirem parlant al bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, Els catalans el coneixen perquè va ser líder del PP a Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga, amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol, que s'ha salvat, i derrota del Girona, que ai, ai, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, de la Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de cop.
13: Oi, oi, oi, ai, ai, ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet. I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
7: 900.000.
13: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Ah, clar, clar, clar.
13: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya. Clar, però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
13: de... Dos milions,
1: una disparada absoluta.
13: Cada quatre era molt.
1: Vaja. Mira, noi, pensant,
13: no,
1: n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo.
13: Que està matiner, aquests... també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
13: Ah,
1: i em va enviar la nota de veu, i jo ara la fotré aquí.
13: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa.
1: Ah,
0: papa,
1: mira, sí, patinés. També, amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
8: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
14: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
7: Unilla. Ja ho sé.
14: Que és,
7: lo mateix que la IA.
14: Que tots els pobres siguin delinqüents.
15: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
16: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
17: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
18: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
19: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
20: Em van passant coses.
19: Sí.
21: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
22: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
23: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
24: Com volguem dir si volien aprendre algo.
23: Sí, vaig dir que no el coneixia. Sí, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
25: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
27: Sí, eh?
26: Sí. Soc de cebes, de patates, de porros...
27: De coses d'aquestes de sota terra.
26: Sí. Han rigut amb porros, a veure, si sisplau, que tenim...
27: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
28: He estat jo, perdó.
26: Ha sigut l'única, no?
27: És la que fa menys que s'enfuma.
26: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
29: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
7: Ui,
1: que...
7: Ui,
1: què dius?
7: Bueno, bueno!
2: gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: És que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi donem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere. És la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
4: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
5: Clar, el més destacat del que has fet.
4: Sí, sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident de
5: l'Uruguai,
4: no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Mm. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
6: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no?, de veure com la pornografia cada vegada estava més
5: A
6: l'abast de gent molt jove, i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no?, el tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no?, com un lloc de trinxera, en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que, com a societat, tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè, si no, seguirem patint molt, no?, i és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor.
3: Moltes ganes a veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure.
9: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva... que, ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
10: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adéu.
9: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adéu.
1: Doncs escolta, està molt bé, sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonaci, home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet, marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
11: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
11: A punt d'entrar a treballar, en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
11: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastres. Són dos tiendes que... Llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
11: Unos 14, más o menos.
1: 14 anys, eh? I sempre amb aquest horari, Alejandro?
11: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte, 4:30.
1: Déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
11: No, molt bé, perquè tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills? Tens descendència o no, Alejandro?
11: Com?
1: Tens descendència? Tens fills?
11: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
11: No, la meva nena estudia medicina.
1: Ah! Oh.
11: El del mig estudia... electromecànica, i el petit tiene 10.
12: on està la...
1: Encara està la primària, eh?
3: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
12: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
12: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Ana García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
3: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses, i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: arrive.
1: Ai, quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
2: Sí, a vegades sí, a vegades sí.
3: A vegades no.
1: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
3: Bon dia.
1: Va com va, però escolta, hi ha moltes vegades que ara, que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
3: Dilluns.
1: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
2: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica el Prepirineu.
1: Sí, tu.
2: I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada. Primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona...
1: Vaja.
2: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona... En tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui, dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu. Dimarts, dimecres, farà més sol. Dimarts ja arribarem als 30 graus, potser ponent. Dimecres a més llocs.
1: Ara.
3: 30 tampoc ponent, cal.
1: Ponent. Sí que cal.
2: Ponent, que és habitual.
1: Clar, home, és que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
2: Doncs no, aquest any ja i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
1: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
2: Apa, fins ara.
1: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I hem de parlar també de la segona edició dels Premis Crit, els premis que distingeixen els millors creadors de contingut en àmbit digital i xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona i la guanyadora, a millor creadora de continguts de l'any...
2: Què?
0: Premi gros, qui va ser? Qui?
1: Ha recaigut en...
3: Qui no vulgui pols que no vagi a...

0: Tordera, el guanyador?
1: No, és una persona que fa servir aquesta sintonia amb una de les seves...
2: Ah, ja sé qui és!
3: Ja sé qui és.
4: Laura Grau.
5: Un contingut sense compromís social és un contingut compromès amb el capital. Crec que cal dir-ho clar. I ara mateix no ens ho podem permetre. Tenim una responsabilitat, no és tan difícil. Ja us he dit que us ho han demostrat tota aquesta gent. No cal recitar un eslògan a càmera. Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. Si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. Si tant us estimeu el català, sortiu a la vaga també amb tots els mestres que l'han d'ensenyar a les futures generacions. I si teniu la sort que algú us vol fer un reel publicitari, mireu que no estigui finançant un genocidi o no estigui fent fora gent de casa seva. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
6: Que em digueu si se m'estan pujant els fums al cap o si estic començant a tenir actituds de diva.
1: En francès, sí, se t'han pujat els fums al cap, Laura.
2: Nostra.
1: Nosaltres la vam descobrir d'aquí uns minuts.
2: Home, tampoc tant.
1: Entrarà per la porta la Laura Grau.
2: Que però ella ens ha triat a nosaltres.
1: Exacte. S'ha endut aquest premi a millor creadora de contingut de l'any.
2: Del món.
1: Els premis crits, sí, perquè són uns premis de contingut en català.
2: Per això. Qui més? Ningú més?
0: Qui ho fa? Algú ho fan, això? No.
1: No, hem sentit, aquest discurs d'agraïment de la Laura. També heu de saber que la sèrie sobre la llengua, Etsy Uts, ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria. Què te l'has vist, no? Tu ho ets, Iuts?
2: No. Okay. Deixa'm que et digui una cosa. Però,
1: deixa'm acabar la notícia.
2: És que ja està, l'Urus ja està venut.
1: El podcast sobre sexualitat a Guarra s'ha endut el premi a millor projecte independent. Laura.
2: Ara vull dir, Laia, jo volia dir una cosa. Després del discurs del guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ho va petar, et diré una cosa.
1: En Rabassa.
2: En Rabassa?
1: Sí.
2: Ja ve la Laura. Va. El discurs de guanyadora de la Laura és allà. O sigui, és just darrere del Rabassa.
1: Tens un top 3 discursos de l'any o el tercer ja queda molt lluny?
2: El tercer queda molt lluny. És que hi ha la Laura i en Rabassa, ara mateix.
1: Val. Ens escriu la Marta, que diu enhorabona, la Núria, felicitats, Laura Grau, gràcies, oients, per ser-hi, felicitats a la Laura. D'aquí una estona la podreu saludar directament quan arribi a l'estudi, com sempre.
2: L'habitant vindrà, no? Sí, perquè, clar...
1: Sí, amb tot de fum sortint-li per les orelles i per les garius.
2: A veure, un premi així, no li donen cada dia.
1: Sí, que està superguai, ens mola
0: molt.
1: Bé, tornem als obeses, que els sentíem fa un moment... Per

0: celebrar aquesta gran notícia, però és que avui hi ha nou material d'aquesta formació.
1: També, sí, mare de Déu.
0: Això de mare de Déu, ja
1: no aixeco de... cap, de bones notícies aquest matí.
0: El grup d'Osona que publiquen el disc L'Ai al cor, el seu sisè treball d'estudi.
2: Mira, mira, mira.
0: La més fan, de Laia, també.
1: Sí, mireu, doncs demostren que són capaços de fer absolutament de tot en aquest disc, que ens ofereixen un gran ventall de sonoritats, que no és novetat, venint de l'Arnau Tordera, tot plegat des del hardcore, amb temes com aquesta cançó que ens van avançar fa uns mesos, que és la que feia servir la Laura per la seva secció, que hem fet abans, la Pols a l'era, fins a l'arrel. Home, aquesta cançó que es diu La tornada del blat, que ja sentiu aquesta... Quin instrument és això, de fons?
2: Bona pregunta. La veritat és que...
1: Però sí que sona coble, sona coble.
2: Home, sona tradicional, segur.
1: Exacte.
0: De fet, és ballable com a sardana curta.
1: Exacte, es pot ballar com una sardana curta, fent una corranda a una banda i a l'altra. Però el disc ens ha sobtat trobar-hi cançons que bé podrien haver signat els Doctor Prats, com aquest Elogi del fracàs.

0: xula, eh? Molt xula. Aquesta cançó l'anirem fent sonar.
1: Però és que també hi ha tornades més properes al country i parides al més pur estil far west, com aquest Fort en la Mort, en què també hi col·labora l'harmonicista Joan Pau Comelles.

0: nou disc dels Obeses que avui es publica es titula La Laia al cor i reacciona en Jordi, diu que potser era un sac de gemec, Sergi.
1: Ja pot ser.
0: I en Siso, el nostre oient, que és de terra gironina, si no té res de basc, diu Sorionac a la Laura per aquest premi que ha guanyat, doncs la seva basquitis que mai se la podrà treure de sobre. Avui també es publica, ara anem a Ponent, nou àlbum de Niunc Rajola.

0: i un rajola que avui publica el disc El món no està fet per als romàntics.
1: En Quintí ja ens havia deixat migues de pa per anar seguint-lo i preveure com seria el seu nou treball amb cançons que s'enganxen com una mala cosa, com aquesta batxateta que ens presentava fa tot just una setmana i que portava per nom Somia Truites. Abans ja ens havia mostrat la cançó guanyadora de la ICAT Volta, Addicte a la serotonina, que també inclou en aquest àlbum, o altres temes com Famós Català o Fas que un dia més valgui la pena. Doncs ara en Llun Rajola acaba de publicar la resta de cançons del tercer disc, un disc que presenta ell així.
2: Què tal, experts? Com anem? Aquí està Llun Rajola, pletòric com mai, perquè acaba de treure el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Tot i aquest nom, així una mica sensible, que parla com i reflexiona del món i tal, és un disc molt positiu, és un disc molt vitalista i és un disc que heu de gaudir, heu de ballar i heu de punxar durant tota aquesta setmana, tot aquest estiu, tot aquest any 2026, tot aquest any 2027 i jo què sé. Apa, una abraçada i espero que us agradi moltíssim.

que sentim és la cançó que dona nom a l'àlbum, El món no està fet pels romàntics, un tema en el que, com se'n diu, també hi col·labora la cantant valenciana Abril. De fet, el disc també hi col·labora Sant Zeni, Selva Nua i la Black Music Big Band, com sentim en aquesta cançó, Fes que passi.

0: treure del compte, avui més un compte, un hashtag d'Instagram, la Laia, i ens has dit que era de temperatures, avui.
1: Exacte, és que avui excepcionalment no us recomano un compte a la xarxa, sinó un hashtag que es diu Aules que cremen, tot junt, Aules que cremen. I, com podeu sospitar, doncs és una queixa del col·lectiu del professorat, del col·lectiu de docents d'aquest país, al voltant de les temperatures que s'assoleixen a les aules a casa nostra. I és que és un escàndol, jo, vaja, segur que n'heu sentit de parlar moltíssim, i ara han decidit, doncs, molts professors i professores, doncs, posar-ho com una... Perquè diu, només volen millorar el sou. No, si sapiguéssim en quines condicions treballen aquesta gent, doncs potser el sou al final és el de menys, eh? Expliquen que estan molt sovint a 30 graus a dins l'aula. Diu, no, així no es pot estudiar.
0: Sí, no és tan metafòric com m'he pensat, eh?
1: No.
0: Que cremen les aules, és a dir, 30 graus mentre treballen.
1: I és que, a més, ells ho expliquen. Aquí hi ha diferents centres que han anat penjant, doncs, aquests cartells, no?, amb aules que cremen, i expliquen, per exemple, des d'un centre del Garraf. Diu, als centres del Garraf no podem esperar més. Cada any passa el mateix, aules amb calor extrema, patis amb poc ombratge i cap solució real. I diuen, això no és normal i no és un fet puntual, és conseqüència d'anys de desinversió, de mirar cap a una altra banda i de promeses que no es compleixen. La crisi climàtica a les escoles, instituts i llars d'infants és un problema estructural que cal resoldre ja. I diuen que demanen actuacions immediates, un calendari clar i pressupostos i responsables concrets, perquè és veritat que recordo fa pocs mesos, o ja ara potser ja farà un any, que es va dir, doncs hi haurà ventiladors. I recordo que arribaven uns ventiladors a les aules.
2: Igualment,
1: que no sé si els heu vist.
2: No em fas prou amb ventiladors.
1: No, evidentment que no.
0: La Comissió Europea canvia, no envia ventiladors.
1: Envia pantalles, la Comissió Europea, però ventiladors no, perquè com que...
0: Bueno, pots posar un vídeo d'un ventilador.
1: Exacte.
2: Jo recordo el mes de juny de l'any passat, que va ser un mes tòrrid, molt bèstia. Tu imagina't, tornant del pati, que en el pati els nens es mouen, els adolescents es mouen.
1: Totalment.
2: 25 canalles, 25 nanos, entrant del pati, i tots allà dins, tot plegat, eh? La calor que deu acumular de tota la gentada que ha entrat en aquella aula ja per si, doncs escalfada, i a més amb tota la suor, Déu-n'hi-do.
0: Vas anar a fer una xerrada o alguna cosa? Perquè la gent es creia que estàs explicant, eh?
2: Sí. Estava fent una xerrada i ho vaig comprovar, i de veritat que m'estava morint.
1: És que bé, si aneu a la pàgina web que
2: ni
1: diu...
2: Ni dos minuts i estava xurrejant.
1: No, és horrorós. Sí. Aulesquecremen.cat està molt bé perquè fan un recull de les diferents temperatures dels diferents centres i parlen de que hi ha un límit legal, eh? No s'hauria de poder superar els 27 graus.
2: Ah, no s'hauria.
1: I aquest any jo crec que veurem, gràcies a aquesta web, com s'enfilen els termòmetres i podrem veure en quins centres ho passen pitjor, perquè és veritat que realment... També he de dir que a l'altre extrem, ja a l'hivern, centres en què tothom ha d'anar a menorac perquè els sistemes de calefacció no funcionen durant mesos i mesos i mesos. Vull dir que són situacions realment molt precàries, tant per treballar com per aprendre.
0: Mira, la Montse, una docent, no em vull posar tremendista, jo només llegeixo el seu comentari, però diu que cada any ha tingut algun desmai. Per la calor.
2: I diu,
0: això dels ventiladors és surrealista. Suposo que s'hi ha trobat, no, aquests ventiladors.
1: Clar, i a vegades et arriben uns ventiladors que ha decidit pagar només l'Ajuntament, i llavors són uns ventiladors de dolentíssima qualitat, i aleshores s'espatllen el tercer dia que el fas servir, perquè els has de tenir tot el dia engegats, perquè estàs a 34 graus. És lamentable. I em està molt bé, trobo, aquesta iniciativa, Aules que cremen, perquè, a més, bàsicament és molt fàcil de mesurar això, és a dir, és tan fàcil com fer una fotografia al termòmetre.
0: Sí.
1: I ja veureu que aquest any ho petaran.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alfons Gorina.
1: És divendres, celebrem, és dia de cinema, per tant, tenim novetats i les seves pertinents crítiques del nostre Alfons Gorina. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: De les pel·lícules que avui arriben a sales. Comencem amb una pel·li de terror.
3: First time in Ireland.
4: My folks came here for their honeymoon.
1: I ja ho sentit, Irlanda. Em sorprèn al fons perquè el protagonista, Beck, és la de Scott, que és un tio que em fa molta gràcia. Aquí fa com de... És terror còmic o no?
2: Estan al... Segueix fent gràcia,
1: Les seves dots les fa servir aquí.
2: Hi ha molt humor negre. Ell interpreta un escriptor que se'n torna a un poblet remot d'Irlanda per...
1: inspirar-se.
2: Això seria ja massa cliché. Va per enterrar, en teoria, les cendres dels seus pares perquè van passar allà la seva lluna de mel, no? Però sí, això de l'escriptor que se'n va a un poble remot i a un hotel remot enmig del bosc irlandès, doncs imagina't, no? Amb totes les llegendes que corren per allà, no? I a partir d'aquí comença un folk horror irlandès, però com tu dius, amb molt d'humor negre, perquè el personatge de l'Adam Scott, per començar, és un border integral, cosa que fa bastanta gràcia, ja, i troba allà un misteri per resoldre, comença a endinsar-se cada vegada més i es veu atrapat, doncs, amb una al·lucinada que barreja crims reals i bruixes irlandeses, una mica del Resplendor, però allò en hotel més petit comitè, per entendre'ns, i està molt bé d'ambientació, sobretot, a mi m'agrada més potser la primera part, aquella clàssica primera part de les pel·lícules de terror que insinua més que mostrar, i un cop comença allà allò, a mostrar-se tot el misteri, també té gràcia, perquè és una mena de pel·lícula de fet i amagar dins de l'hotel, però ja comença a ser una mica més redundant. Tot i així, bona pel·lícula de terror. No és fàcil trobar bones pel·lícules de terror que diverteixin, ben ambientades i que espantin en alguns moments, també.
1: A més, a elements del folclore irlandès n'hi ha, eh? No sé si Leprechauns o si una bruixa.
2: Exacte. Millor no ho diem.
1: Es titula Focum.
5: I'm an angel. See the wings? I switched Arge's life.
6: He can't sleep here.
5: With Jeff's life.
1: I la segona que avui us recomanem és una comèdia, o ara ho dirà l'Alfons, si és recomanable, perquè hi ha moltes comèdies que no em fan riure gens, però començaré pel mateix que he dit abans. Em miro el cast i veig que hi ha l'Aziz Ansari, m'encanta, i en Seth Rogen, que m'encanta com a actor, guionista, productor, sempre em sembla divertit. I també Keanu Reeves, que suposo que la gràcia és fer-lo fer comèdia, però ja ens diràs tu.
2: Jo m'he partit amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula... O sigui, no és una pel·lícula de Seth Rogen, perquè realment el director és l'Aziz Ansari, com tu comentes, però ell és director i protagonista, però sí que sembla una pel·lícula com d'aquest grup que ha aconseguit reunir el Seth Rogen al seu voltant, que tot el que fan és tan divertit. És una mena de Que bellos vivir, amb Keanu Reeves fent d'Àngel, però Àngel cutre. Àngel amb a les cortetes, que no troba manera d'ajudar la gent. Una mica City of Angels, una mica burla d'allò, també.
1: Sí.
2: Perquè ell intenta solucionar, arreglar la vida de la gent i l'únic que fa és liar-la més fins a... Bé, no us vull dir grans coses. Aquí el que passa és que acaba fent un intercanvi de cossos entre Aziz Ansari, que és un pobre noi que es busca la vida com pot, amb Seth Rogen, que no fa d'ell mateix, però se suposa una mica que sí, un gran tio de Hollywood amb una mansió, i a partir d'aquí ell ha de desfer aquest embolic que ha creat i es creen les situacions més surrealistes que podeu imaginar. Jo vaig riure, però vaja, no us ho podeu ni imaginar.
1: Aquesta gent ja els hi mola, retratar una mica Hollywood, retratar què significa ser actor, ser famós o aquestes coses.
2: Sí, i és una mica, veu una mica d'estudio també, vull dir, cameos de famosos que veureu fent d'ells mateixos, rient-se d'ells mateixos. Està molt bé, vaja, és una pel·lícula molt diferent.
1: Podríem agafar una mica el fil d'una comèdia que em va encantar, que és This is the End.
2: Ostres, doncs ara no sé si l'he vista, perdona.
1: És la que és la fi del món, hi ha Seth Rogen, James Franco, Michael Cera...
2: Sí, ja me'n recordo,
1: Emma Watson, sí, que és l'apocalipsi.
2: Ostres, ara fa temps que no la veig. Potser no és tan estripada com aquella, no? Però és més subtil, però està molt bé, també, sí.
1: Es diu Movida Celestial.
7: No te voy a decir, te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer.
8: Problemas.
9: Todo lo que me diste, lo puedo devolver.
10: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
7: No me mires así, que voy a cambiar.
1: I la cara entra de fons es titula Hugo 24, amb la Greta Fernández, que sempre mola retrobar-s'hi, i amb un repartiment bastant més ampli. Eh?
2: Sí, la Greta és un personatge més aviat secundari d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula, diríem, neorealisme espanyol, gairebé. Pel·lícules d'aquesta de barri, de noi, es diu Hugo 24, el protagonista es diu Hugo, i fa 24 anys, que és com l'edat que ha de començar a decidir si vol ser ja una persona responsable i adulta, o si encara és aquesta mena de Peter Pan que es busca la vida de festa, robant petites coses, etc. I a més es diu Hugo 24, perquè, com heu sentit, tenen 24 hores amb la seva germana, que és la Marta Etura, per reunir una sèrie de diners o els foten fora del pis. No? I a partir d'aquí comença una cursa contra el rellotge, que és una mica tipus d'Ardent, de Dos dies i una noche, saps?
1: Em va encantar aquesta pel·lícula.
2: Doncs és una mica...
1: És una mica cinekinky o no tant?
2: Una mica, i no és tan estressant, diguem, com la pel·lícula dels d'Ardent, però sí que té una mica aquest esperit, no? Buscar els diners, però a la vegada com la vida amb els col·legues al barri i tot això. A mi m'ha agradat, i l'Aaron Piper, que és el protagonista, és veritat que és un actor que no té molt de registre, però aquest tipus de papers doncs els fa molt bé. Per mi, bona sorpresa, Hugo 24. Eh?
1: Doncs una pel·lícula, aquest drama espanyol que podeu anar a veure avui al cinema. La següent té un títol bastant rimbombant, El beso de la mujer araña.
0: There go the lights. It's in glorious technicolor.
1: Aquí hi ha estrelles com Jennifer López, tornant a la interpretació, o Diego Luna.
2: Sí, és un remake d'aquella pel·lícula dels 80 que va dirigir Héctor Babenco, El beso de la mujer araña, que va ser una pel·lícula molt prestigiosa, que li va donar tots els Oscars i premis imaginables a William Hart, sobretot, però on també hi havia el Raúl Julia. I és un remake que és igual en el plantejament, és a dir, amb una presó brasilera, en aquest cas coincideixen doncs, un drag queen i un pres polític. I clar, és com la difícil convivència entre dos mons tan diferents dins d'una cel·la, no? La de Héctor Babenco era molt més basada en els diàlegs i, en canvi, en aquesta han aprofitat la vessant més musical i el Bill Condon, que és un director que li agrada molt la musical, és el de Dreamgirls, per exemple, doncs ha fet una pel·lícula molt més exagerada. El paper que feia allà Alice Braga, aquí és la Jennifer López, aprofitant al màxim les seves dots de cantant i ballarina. A veure, a mi m'agrada molt més l'original, també t'ho dic, però valoro que hagin volgut fer doncs, una cosa una mica diferent, també, i poder treure doncs, altres qualitats a aquesta història.
1: El beso de la mujer araña. I ara celebrem que hi ha documentals musicals que també arriben al circuit comercial de sales, oi? What an amazing thing this is. If you're not a main fan, you're part of one family. Iron Maiden, Burning Ambition.
2: Sí, a veure, l'he hagut de posar perquè jo sóc molt fan d'Iron Maiden i no és que com a documental tingui una gran cosa, no? Si tu coneixes bé la història d'Iron Maiden, doncs no et sorprendrà excessivament. És una pel·lícula estructuralment molt bàsica, et va explicant els trets més importants de la banda.
1: Entre els oients i fans també d'Iron Maiden, pronuncieu-vos al grup de WhatsApp expert i digueu-nos si ja teníeu apuntada aquesta pel·li a la vostra agenda.
2: I si no els coneixeu o només els heu sentit a parlar i voleu descobrir-los, doncs sí que és una pel·lícula que funciona molt bé. És una pel·lícula, per això, que, clar, que jo que els conec molt, t'he de dir que sempre em passa el mateix amb aquests documentals musicals. Dius, per què dediqueu tanta estona a aquest disc o a aquest moment i us oblideu de tantes altres coses que són importants? Al final és impossible explicar en una sola pel·lícula 50 anys de la vida d'un grup, amb els seus altibaixos, amb entrades i sortides, en fi, amb els seus egos, no? Però, en general, és una pel·lícula bastant modèlica, vaja.
1: I, per acabar, podríem dir que, per una vegada, els oients no ens facin cap cas, en el sentit que, si hem de donar suport al cinema català, avui s'estrenen Pizza Movies,
2: i
1: Dies d'estiu i de pluja.
2: Dies d'estiu i de pluja és una petita pel·lícula feta per un col·lectiu, necessita el vostre suport,
1: sí.
2: Busqueu-la allò amb lupa, si cal, a la cartellera.
1: Sí, feu, perquè a mi em va emocionar molt, i el que diu l'Alfons demostra que, vaja, amb més intenció, amor i esperit que no pas recursos, et surt una pel·li bastant rodoneta, oi?
2: Sí, i Pizza Movies és una cosa molt esbojarrada del Carlo Padial, de la nostra amiga Desi, bueno, els dos són amics, i són ells dos, potser no els coneixeu tant així de nom, no? Però són el seu alter ego, no? Alberto Romero i la noia, ara no me'n recordo
1: la
2: com
1: Judith
2: es diu.
1: La Judith Martín, sí.
2: La Judith Martín, i tenen molta gràcia, és una crítica al cinema i a la crítica de cinema, sí. Que també està molt bé.
1: Divertidíssima, doneu suport avui al cinema català i la setmana vinent no, perquè, clar, ha arribat The Mandalorian i el Grogu. Un titular l'has vista?
2: No, la veig dimarts.
1: Dimarts, vale, ok. Doncs en parlem el divendres vinent, a veure què tal aquesta nova pel·li de Star Wars, que sembla que Disney vol fer caixa també als cines, per això ha fet el salt a la gran pantalla, oi?
2: Sí, ara ja feia uns anys que Star Wars no tocava cine, toca tornar.
1: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
6: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

0: Gràcies, Marc Garriga, des de Can. I ara la sintonia que posa de manifest que heu de fer cas a la Laura en els seus consells. Mira, tenim comentaris, Laura. Bueno. La Mireia, la Núria, en Siso, la Marta, et feliciten al nostre grup de WhatsApp pel premi que vas guanyar ahir.
1: Moltes gràcies.
0: Millor creadora de contingut en català de l'any. I també l'Esther, que no ve massa tom de res, i la tia es disculpa una mica, però diu, escolteu, és que la Laia ha dit alguna vegada que jo confesso de Jaume Cabré està molt bé i me la llegi perquè ella li agrada molt i he de dir que és dels millors llibres que he llegit mai.
2: Després
0: d'aquest comentari literari, anem al suquet.
1: A veure, jo ja que vinc d'una gala d'aquestes de premis, que no és el meu lloc preferit, vale? Vull dir, això ja ho he dit a molts llocs, i quan vaig arribar ja d'entrada tothom, oi, què tal, i com estàs, i l'outfit, i no sé què, i penso, no estic còmoda, vale? No, jo no estic bé aquí, jo estic una mica segrestada.
2: Com anaves? Què duies?
1: Un vestit que fa temps que tinc del Mango, de roselles, vull dir.
2: Sí que t'agrada molt bé aquest.
1: Ah, bueno, nois, moltes gràcies.
2: T'escau molt, és veritat.
1: Bueno, s'ha d'anar una mica ben vestit, tampoc aniràs amb un xandall. Llavors, el que vinc a portar-vos és que si teniu aquesta mena d'esdeveniments properament, ja sigui perquè treballeu al món de la comunicació i de l'art, que sempre ens agrada molt fer aquesta mena de coses, o perquè, jo què sé, perquè a la vostra feina li agraden de tant en tant fer un sopar d'empresa, o fer una mica de premis, encara que sigui el millor informàtic fent Excel, perquè també ens agrada més un premi que un tonto un llapis. Jo no sé per què s'han de fer premis de tantes coses.
3: Perquè fa país normal fer premis, home, els altres països fan premis fent premis.
0: Jo, al TikTok hi ha molts fanàtics a l'Excel, jo em quedo mirant, no entenc res, però com que m'hi quedo em tornen a sortir.
2: Clar que sí, els premis.
1: Sí,
2: visca els premis.
1: Doncs si heu d'anar d'aquí poc, us recomano coses que hauríeu de fer i coses que no hauríeu de fer. Per exemple, què heu de fer quan arribeu a un lloc d'aquests? Sí. Jo ja sé que costa perquè fa una mica de mandra, sobretot si sou com jo, que no us agraden aquestes menes d'esdeveniments, que no enteneu per què heu d'estar allà i tal, però s'ha de saludar. Si no hi ha res pitjor que la gent que et coneix i no et saluda perquè, clar, com que estàs en un context com en què hi ha molta altra gent i tothom està entretingut i anant a buscar el cava i parlant amb altra gent, és com que ja t'esquiven i ja s'estalvien el moment d'incomoditat. No, nois, aquí hem vingut clar de patir.
3: Si va per això, una mica, per anar a fer relacions socials, no?
2: I encara que sigui el paper. Vas a fer el paper,
1: exacte,
2: doncs
1: si no he vingut. Però és que hi ha gent que li fa mandra o no té ganes de saludar-te tu o el que sigui, llavors fa veure que no et veu i dius, aviam, estem aquí tancats 2 hores i mitja més. Quan abans em saludis, menys incòmode serà. Sí. Perquè ens coneixem, sabem qui som.
2: Al minut 50 sí que sabem com.
1: Exacte, és que llavors ja no sabràs per on agafar-ho i aquí encara acabarem fent veure que no ens veiem quan clarament sabem tothom que estem aquí. Què no fer? Ara serà una mica polèmica, però a vegades és que si no tens ganes d'anar a un lloc d'aquests, no hi vagis, m'entens? No és obligatori.
3: Clar, no, per anar-hi de morros no, això és veritat.
1: Que a vegades sembla que sí, que hi ha com una pressió de ai, és que m'han convidat, és que m'han nominat, és que la meva empresa vol que hi vagi, és que és important per la feina, per... No és tan important, vale? Vull dir, ara avui tothom està parlant d'això perquè és la notícia del dia, sortirà i obrirà el TN, i el diari, i la ràdio... No... L'endemà ningú se'n recorda de què collons ha passat en aquesta gala, qui ha guanyat, ni qui era. Vull dir, que si no teniu ganes d'anar-hi, no hi aneu, perquè és que és un lloc on passar-ho malament si no tens energia social. Què fer si aneu? Anar guapos o guapes. És veritat que jo no estic gaire a favor del discurs de que s'ha d'anar elegant per la vida i bueno, que és obligatori doncs, que hi hagi un dress code i vestir d'etiqueta i tal. Però és veritat que quan vas vestit molt diferent de la resta de la gent, hi ha un punt d'inseguretat teva que se t'accentua, d'hòstia, no estàs còmode, et sents que estàs fora de lloc, i encara que sigui militància política, perquè jo algun cop ho he fet, jo penso venir aquí amb bambes, és que no penso arreglar-me gens, perquè és que no hi crec, perquè me la suda, no amb la meva identitat, t'acabes sentint tan fora de lloc que no estàs còmode tampoc. Llavors, arreglar-se una mica serveix ni que sigui a nivell de seguretat personal per poder seguir endavant amb la gala. Ja,
2: jo crec que tu, com a defensora del dress code de la cultura popular, unes mitenes...
1: Hi havia gent que anava amb espardenyes ahir, el cabra fotuda, el Fran Tudela, anava amb espardenyes.
2: Tu ho haguessis pogut fer.
1: Sí, noi, doncs mira, no ho sé. No tenia jo temps per anar perdent, anant a buscar-me aquí un outfit tradicional.
2: Ens ha fallat una mica, però li perdonem. No?
3: Home, esclar, ja m'he quedat boníssima, que jo l'he vist.
1: Vestits tradicionals.
2: A tu l'has vist, eh?
3: Sí, que sortia en un vídeo, en una història de no sé què.
2: Està molt maca. Foto, ara.
1: Però si m'ha dit abans que m'esqueia el vestit, serà.
3: Sí, perquè
1: diu que no, perquè diu que te l'havia vist versant.
3: Ella ha dit que te l'havia vist en una altra ocasió.
1: El tio, saps?
2: És vermelleta, i que sí, que és vermelleta.
1: Té com flors, sí. Vale, què més? Què no fer? Jutjar la gent que no t'agrada com va vestida? Vull dir, jo què sé, és que què m'importa a mi com s'hagi de vestir l'altra gent? Hi ha gent que té especialitat amb l'endemà, anar a les tertúlies, a dir, és que els catalans ens vestim molt malament, perquè mireu com va anar la gent a la catifa vermella i al fotocall i no sé què. Me la suda! És que per què hem de tenir glamour els catalans? Per què hem d'estar copiant el pitjor d'altres països extremadament capitalistes com els Estats Units o com Espanya i anar a les catifes vermelles amb dissenys d'estilistes famosos i que valguin un milió d'euros cada
3: vestit? És que a part, si no sembla que ho facis com per copiar grans gales internacionals que tothom sap que no és el cas, no?
1: Llavors, això és el que fa més ràbia.
3: És com el que no hi ha por d'aquest, encara és pitjor. O sigui, fem el nostre propi estil i ja està, i no cal anar com si això fos el Met Gala i perquè faríem el ridícul.
2: Clar que sí.
1: Sí, a mi m'agrada que siguem un país de bambes al Decathlon. Què vols que et digui? Vull dir, sí, em sembla que està bé que tinguem un tarannà de gent senzilla, que la gent es vesteixi com li doni la gana.
3: Sí, clarament.
1: Llavors, què més fer? Què podem fer? Què podem executar en aquesta gala per passar-nos una mica bé? Sobretot a la festa de després, perquè ja que treuen uns quants canapés i una mica de copa de cava, doncs és un moment on, si tens aquesta energia social i ganes de connectar amb altres persones, s'han d'anar a fer amics en els llocs indicats. És a dir, cua de lavabo, lloc perfecte on fer amics, a la barra, queixant-te sempre de que et portes molta estona allà i no et serveixen...
0: A mi no em fa vergonya dir jo estava abans, eh?
1: Ja sent que li fa... Així no seria la manera de fer amics.
0: Ah, vale.
2: No, volem fer amics.
1: Volem fer amics.
0: Que a vegades diu que no podem anar demanant perdó tot el dia.
2: No, però sí que pots anar a la barra i dir, et demano, mira...
1: Ara, molt bé, això està molt bé com a estratègia, eh? Veus? Molt bé, Sergi. Sí, a mi quan m'ho fan penso, yes, hot.
2: Aquí bé.
1: Sí. I també no abandonar la gent que t'ha acompanyat, que és que això és una cosa que jo veig més sovint, massa sovint, que la gent va a aquests esdeveniments amb una persona acompanyant que no té a veure amb aquella indústria, no? Doncs perquè el seu germà, la seva mare, el seu pare, el seu nòvio, la seva amiga, algú que t'acompanya perquè li fa il·lusió, i que, clar, de cop i volta, quan es veuen allà en un ambient social de fer una mica de networking, l'acompanyant es queda per allà sol.
3: Això és molt lleig.
0: Però a mi abans m'estranya perquè el porten, perquè, a veure, no tens gremi, tu. Ja tindràs els teus dies i ara vull parlar amb la gent que veig pocs cops a l'any del gremi.
2: Sí, però l'has de cuidar, clar.
1: Tampoc hi vols anar sol, llavors no vagis amb ningú.
0: És que a mi no fa vergonya anar sol.
3: Vas anar-hi amb tons pares, al final?
1: Jo sí, vaig anar-hi amb uns pares.
3: Molt bé. Ah,
0: per cert, hi ha un WhatsApp de la teva mare que ens diu que sí, podem fer un te amb mel. És que ara, Geni, no sé...
1: Bueno,
0: no,
1: per la veu, suposo.
0: Sí, bueno,
2: la mare cuidant la seva filla fins i tot a la distància. Escolta, la nena, mireu com té la veu, sisplau, un temmel. Vinga, Geni, ara, marxant.
0: I el Roger diu, un oient, perdona, diu el Roger que ara farà seva la màxima de que a mi m'agrada que siguem un país de bambes amb Decathlon, que se l'emmarcarà.
1: Molt bé. És veritat, és que no necessito més, jo. Llavors, en aquesta part de fer el networking, dissimuleu una mica. O sigui, es nota molt la gent que va a saludar expressament només a la gent famosa, els peixos grossos, la gent que li pot donar feina, i que, a més, ja ni dissimulen amb el discurs. Jo què sé, parleu del temps abans de començar-te a comentar el projecte que tinc entre mans, a veure si t'interessaria participar, com veuries el finançament d'això. Vull dir, guai, jo si fos... Bueno, suposo que la gent que es dedica a això ja li deu agradar, no?, que li vagin a fer la pilota.
2: Sí?
1: Però jo si fos algú...
2: Tota l'estona rebent això, eh? Currículums amb veu, saps?
1: Algú que treballa a 3CAT, per exemple, no?, i estàs allà en una gala... I anar rebent gent que ni dissimula i et ve a vendre el peix, ha de ser...
0: És que és diferent anar a algú i dir-li ei, que la teva última pel·li, que divertida, jaja, adéu, que anar a tu i dir-li, mira, tinc aquest guió entre mans i posar-te-la a la cara, no? És diferent, al contrari.
1: Sí, apunta't al meu correu electrònic, sí. ja ens posarem en contacte.
2: El millor que podies fer ahir per vendre't a la resta era guanyar el premi de millor criadora, per exemple. Jo crec que era...
1: Et penses que a mi em donarà feina, això?
2: Crec que no.
1: Que no, ja t'ho dic jo que no.
2: Mira, l'any que ve potser tens una oferta dels experts, mira el que et dic, eh?
1: Ah, doncs a veure si és veritat. Ja m'agradaria, quina enveja.
2: A veure.
1: Què més? Ja que ens donen una mica de refrigeris i piscolabis, estic a favor de consumir-los. És a dir, la gent que li fa vergonya menjar i beure en un lloc perquè és gratis també em sembla una cosa molt catalana.
3: Sí, però això li passa. Justament amb això sí que som poc curosos. Més aviat al revés, no? A vegades fa vergonya potser menjar massa.
1: És que ahir vam tenir un problema de vestiment seriós. Vull dir, a mi m'ha fet molta vergonya el moment del càtering. Que, a més, tothom estava una mica decebut, perquè el Bar Bocata va fer la seva gran falca publicitària al mig dels Premis Crit, i jo pensava, que bé, a part d'aquesta publi gratis que li estan fent, com a mínim, després hi haurà macarronada, no?
2: I no.
1: Hi havia el típic càtering, a més, avorridíssim, com trossos de pa amb coses, i truita d'aquesta que es fa com amb la, aquesta... Com es diu... La base d'aquella com d'ou artificial, sí, que ja veus que no és una truita de veritat.
3: Sí. Quina llàstima.
1: La gent perseguint els cambrers pel local, de la poca quantitat que hi havia i de lo molt que costava accedir, que és allò que...
2: Aquella gent que s'amuntega a la porta per on surten i, clar, fan
3: dos passos cambrers i ja no arriba a taula mai.
1: Jo vaig fer una estratègia molt bona, involuntàriament, que era que estàvem al costat d'una persona que anava amb crosses i el cambrer ja va veure que aquella persona clarament no podia, doncs, barallar-se amb els altres pel menjar, i sempre les últimes 4 o 5 coses com sortia de la massa de gent i anava a portar-li a aquesta persona amb crosses. I llavors, quan la persona amb crosses s'havia servit, les del costat ens acabava amb la zapata.
3: Clar, doncs mira, bona estratègia.
1: És una bona estratègia. L'any que ve aneu amb crosses, si voleu menjar els premis crit.
4: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem d'urbanitzacions i quasi m'estranya, Laia, que mai abans n'haguéssim parlat en aquesta...
3: És veritat, no ha vingut a tom, una mica. Però és que, mira, són notícia aquests dies, especialment aquelles urbanitzacions que encara no han estat regularitzades.
0: Suposo que és un tema més no tan social d'aquella gent que arriba un moment a la vida que llança la tovallola i se'n va viure fora de la ciutat a avorrir-se, sinó és un tema més de crítica social, que ens vols dir.
3: Bueno, ara veuràs que és tot lligat, en realitat, sí. Perquè té més conseqüències de les que potser tu que no hi vius o que no, hi estàs en contacte, doncs coneixes. Mira, les urbanitzacions, com et deia, són notícia perquè s'han començat els passos amb la Generalitat per legalitzar aquelles que encara no estan regularitzades. De fet, a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars, però fora d'aquestes comarques, doncs també moltes més, Són urbanitzacions que, com et deia, no han pogut ser... Aviam, aquí comencem amb les paraules tècniques. No han pogut ser recepcionades pels ajuntaments, perquè fa a deficiències en serveis bàsics com el clavegram, com la llum o com l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions, I us preguntareu, què vol dir que no han estat recepcionades, reconegudes pels ajuntaments? Doncs mireu, són els mateixos veïns que han d'assumir tots aquests abastiments, la llum, l'aigua, tot això. No se'n pot fer càrrec l'Ajuntament, perquè els ajuntaments, fins ara, amb la llei que hi havia, no podien absorbir aquestes comunitats i donar-los serveis.
2: M'estàs dient que hi ha algú amb una bicicleta estàtica fent llum amb una dinamo?
3: Això no, però sí que pagant-se els seus serveis, etc. I això és una anomalia, d'acord? De fet, hi ha lloc on la població del nucli i de les urbanitzacions, a més, està molt descompensada. Per tant, aquest ajuntament també ho tindria molt difícil per assumir els costos d'aquesta urbanització. És el cas de Canyelles, per exemple, on les urbanitzacions hi viuen pràcticament el doble de persones que no pas al nucli urbà.
2: Això hi ha uns quants municipis del país
3: passa,
2: que estan tan disseminats.
3: En aquest cas, l'ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers, això que dèiem, que s'han de pagar ells mateixos. Mireu, sentim la seva alcaldessa, és la Rosa Huguet.
5: Hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que, evidentment, no satisfà a tothom. Perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar ceres, carrers, llum, quan si anem a viure, en segons quin lloc, tot aquest servei ja està.
3: Clar. El que hi ha és un gran desconeixement al final, no? La gent diu, mira, una casa allà i no té ni idea del que comporta viure en una urbanització no recepcionada. A més, per això, la Generalitat ha impulsat fa poc aquest canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments, però jo us volia explicar una mica avui per què són tan problemàtiques aquestes urbanitzacions, d'acord? Preguntem-nos primer d'on venen, i és que la majoria van néixer durant els últims anys del franquisme i estaven com destinades a segona residència. A més, moltes es van fer en sòl rústic, amb una legalitat més que dubtosa pel context d'aquella època, i en zones, a més, que avui no consideraríem mai urbanitzables perquè són inundables, perquè estan en un superfort pendent, etc. I de tot això, encara en paguem les conseqüències avui en dia, quan, a més, moltes que es van considerar al principi una torreta per anar a passar uns dies a l'estiu, s'han acabat convertint, per la pressió pel preu de l'habitatge, en una primera residència. Intentar viure allà és molt complicat. Quins problemes generen les urbanitzacions? Doncs mireu, no cal dir-ho, el consum exacerbat del sòl, fragmentar espais oberts, moltes vegades al mig de la muntanya, ocupant corredors biològics, fent molta pressió sobre espais d'interès natural, també exposats a riscos naturals com incendis, com inundacions, perquè estan envoltadíssimes, si no plenes, de vegetació, que pot cremar en qualsevol moment. També parlem d'un alt consum d'aigua i d'energia, perquè hi ha una població molt dispersa. També una gran dependència al vehicle privat, perquè és molt difícil portar transport públic a les urbanitzacions.
2: Total dependència.
3: Exacte. I costos de serveis molt elevats i de manteniment d'infraestructures, perquè això és una zona molt dispersa i molt difícil de cohesionar.
2: No sé si has dit la inseguretat, també, perquè està tan aïllat molts cops pel que fa a robatoris. Clar, hi ha moltes més possibilitats que t'entrin a robar si vius en una urbanització que no passi al centre del poble.
3: És un drama. A més, és una dispersió que incideix molt en la segregació dels grups socials sobre el territori, perquè perquè el preu de cost és molt més baix que en els segons quins nuclis. També hi ha un fort afebliment dels lligams comunitaris, perquè la gent viu en parcel·les molt individualitzades i com que no hi ha serveis allà, doncs la gent està desconnectada. Però clar, tot això és una realitat que ja existeix. És evident que hi ha un consens, jo crec, de qualsevol urbanista que ara no en faríem d'urbanitzacions, però com que ja hi són i tenim molta gent vivint-hi, tenim un problemàs com a país per regularitzar això i una mica qui assumeix els costos d'aquesta gent, perquè viure aquí és molt car i què hem de fer? Que el nucli pagui un 30% més per tenir urbanitzacions?
2: No,
3: que la gent que hi viu pagui un 60% més per viure allà? És un marró importantíssim com a país que tenim i almenys que tinguem clar que no n'hem de construir més. Zero cases més en urbanitzacions.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital. I en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva, però, seria el juliol al Parlament. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'expresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. En uns minuts analitzarem els resultats amb l'Adrián Caballero, analista polític i professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen els trets als de Manolo González, 3 punts, dèiem, d'or, que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment amb tranquil·litat i la jornada d'avui dilluns, de moment, sense accidents ni avaries destacables. A hores d'ara sí que parlem, però, de fortes retencions ja als voltants de Barcelona. Des de la C-58 en direcció a la capital catalana ja tenim des de Sant Quirze de manera intermitent retencions durant més de 6 quilòmetres. També encara al Vallès hi ha lentitud a la C-60 en sentit nord a la Roca del Vallès. En sentit sud també hi ha cues ja de 2 quilòmetres a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Des del Llobregat també hi ha retencions ja en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol de manera intermitent en tot el seu tram. També en sentit nord hi ha retencions d'un quilòmetre i mig entre Viladecans i Sant Boi a la C32. Tot plegat ens deixa unes retencions més que habituals des del nus de la Trinitat en sentit sud a la Ronda de Dalt amb cues fins a Montbau i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia. Se'ns presenta una setmana que de mica en mica anirà tenint una pujada de la temperatura, però de moment avui encara amb aquest temps variable i molt indefinit. Al llarg d'aquest matí, alguns ruixats que van caient sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona, i els núvols una mica més trencats cap a les Terres de l'Ebre. Ara bé, compte perquè aquest migdia, a primeres hores de la tarda, bon reguitzell de tempestes, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. També algun ruixat tindrem cap a l'Alcamp, la Conca de Barberà, per tant, l'interior de Tarragona. Les tempestes més fortes al prelitoral de Barcelona i a l'interior gironí, amb una temperatura que aquesta tarda serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, suau, però de moment no gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i Comuns afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Olmos.
5: El govern i Esquerra

0: de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
1: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
0: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
2: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
0: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
3: Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Aquest dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions que fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
4: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
5: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
3: Doncs analitzem els resultats d'aquests comicis i ho fem amb l'Adrián Caballero. Ell és analista polític i professor de Ciències Polítiques de la UAB. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
3: Finalment, el PP perd 5 escons, es queda a 2 de la majoria absoluta. Juanma Moreno necessitarà Vox per governar. Això desmunta la via andalusa que Moreno Bonilla havia reivindicat o ha anat reivindicant durant tots aquests dies. Què significa per al seu lideratge haver de fer el mateix que ell mateix criticava en d'altres comunitats, aquests governs condicionats i amb pressió constant de Vox?
6: Sí, a veure, la via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica mica en dubte. Ara bé, el lideratge de Juanma Moreno com a tal no quedaria en dubte perquè al cap i a la fi és qui ha portat el Partit Popular a guanyar des del 2018 o a governar des del 2018

0: en una comunitat autònoma que semblava, bueno, que era socialista i que això no canviaria mai.
1: Doncs els socialistes que s'han ensorrat definitivament, obtenint el pitjor resultat de la seva història. María Jesús Montero no ha aconseguit tampoc reconnectar amb l'electorat andalús, un patró que, com bé comentava vostè, es repeteix des del 2018. Què explica aquest trencament tan profund entre el PSOE i el seu antic feu?
0: Les explicacions segurament les hauran de trobar precisament a Andalusia, en el seu propi territori. I ho explico perquè en aquestes eleccions, ahir a la nit, van obtenir 947.000 vots aproximadament. Això són mig milió menys de vots que Pedro Sánchez en les darreres eleccions generals a Andalusia. Això vol dir que hi ha mig milió de vot socialista, que com a mínim en unes generals es torna socialista, que no vota a Montero i que no ha votat als socialistes tampoc el 2022, etc. Per tant, aquestes explicacions s'hauran de trobar a Andalusia.
1: I com ha d'interpretar aquest resultat Pedro Sánchez? Les eleccions andaluses sempre s'ha dit que solen ser un baròmetre important per la Moncloa o per Espanya a nivell estatal també, encara que el PSOE ho hagi volgut desvincular a les últimes hores. Parlem d'un mal resultat autonòmic o d'un avís seriós per al projecte socialista a escala estatal, com deia?
0: Com a mínim, segur que és un mal resultat autonòmic, això segur, perquè al final són 28 escons, són dos menys que hi ha el que era el Terra, és a dir, el pitjor resultat que havia obtingut el PSOE. Però, irònicament, el fet de que Moreno Bonilla no hagi obtingut la majoria absoluta taparà d'alguna manera aquest fracàs. I des del PSOE a Ferraz, el que parlaran és d'aquest mig milió de vots que en una general es podrien tornar al Partit Socialista. Per tant, no encendran les llums d'alarma, sinó que això es quedarà, de moment, en un mal resultat autonòmic.
1: Adrián Caballero, gràcies per l'anàlisi. Que tinguis un bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies a... Tota la informació al teu abast.
1: Un home de 30 anys ja ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. Aquest modus operandi fa planejar de nou l'ombra del crim organitzat que en els darrers mesos ha colpejat Barcelona amb diversos episodis molt violents que la policia vincula al narcotràfic local o amb connexions internacionals. Canviem radicalment de qüestió. A partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum les compres efectuades en els establiments físics. És una mesura que impulsa la Unió Europea i que els bancs implementaran de forma progressiva. A més, es preveu que a finals d'any ja es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. A l'Escala, a l'Alt Empordà, alguns negocis ja s'estan adaptant a la iniciativa.
3: Ho estem mirant, avui hem rebut la informació, estic mirant aviam com funciona i com irà, i a partir d'aquí veurem si ho implementem o no.
4: Creiem que és una forma fàcil de donar una opció, ja que tenim molts problemes de cobertura, i nosaltres ja antigament ho havíem aplicat, ja que molta gent a vegades ens venia a demanar una cosa per provar a casa seva, i els donàvem la facilitat de poder-ho pagar per Bizum, i així no havien de tornar a la botiga.
5: Jo personalment sí que crec que m'interessa molt, perquè hi ha molta gent que realment volen pagar amb Bizum, fins ara no era possible, i de vegades la gent no ho entén, i si ara és possible i la gent realment s'acostuma, jo crec que sí que seria interessant fer-ho.
6: Ara, de bones a primeres, encara no. Suposo que més endavant ens hi adaptarem. De totes formes, crec que aquí tindrà poca acceptació perquè els estrangers no tenen aquesta aplicació.
1: També en matèria comercial, ahir va ser el primer diumenge que els establiments de les zones més turístiques de la ciutat poden apujar les persianes entre les 12 i les 8 del vespre, una mesura que s'allargarà fins al mes de setembre. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i nou barris que en queden al marge. Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences. Ahir va ser el Dia Mundial de la Hipertensió i hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre aquesta malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
7: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
8: La hipertensió arterial, en general, és un enemigo silencioso que no da símptomes hasta que produce ya una complicació cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
7: La tensió alta és cosa de gent gran.
8: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
7: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
8: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
7: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
8: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el posible desarrollo de la hipertensión.
7: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
8: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
1: L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
9: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar al Metropolitano i es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra l'Elx, en parla el tècnic Mitchell.
10: La obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 43 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació, amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar acabar ocupant alguna de les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició després d'haver anunciat que tanca la seva etapa al club, visiblement emocionat. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues Dianes i Cancelo amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler dirigir unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
11: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Eina Florença van situar per davant al marcador les del Pla d'Urgell. Ja als darrers instants, un gol de Luchi Agudo va sentenciar el títol. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per a les lleidatanes i la quarta copa en la història del club. L'Igualada es va endur la victòria a la tanda de penals contra el Voltregà en el primer partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga. Després que es completés el temps reglamentari i la pròrroga sense gols, van caldre 12 penals per resoldre l'enfrontament. Roger Bars va sentenciar i va sumar el primer punt per als igualadins, que dissabte tindran l'opció de sentenciar l'eliminatòria. Marc Montaner és l'entrenador de l'equip de la noia.
12: Quan arribes a la pròrroga, als penals, aquí ja comencem a entrar amb atzar, amb loteries. I, bueno, hem arribat als penals, el nostre porter ha estat excel·lent, el seu també. I al final, mira, per sort ens quedem al primer punt de l'eliminatòria, però bueno, hem de fer molta autocrítica, mirar molt bé aquest partit, perquè si juguem com avui allà no ho tirarem endavant segur.
1: El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema Aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, que va ser president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
13: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
14: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebrarà del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen una cartellera digital i els vestits del porrer i del tabaler que aquest any estan confeccionats amb lli. I en el marc de la 41a edició del Festival Barcelona Poesia, l'escriptora i filòloga de la xarxa, Laura Hortensi, ha presentat el poemari Quitrà Calent. La poesia és protagonista aquests dies a la capital catalana i ha pres racons com el Verger del Museu Marès o els Jardins de la Fundació Muñoz Ramonet. David Navarro n'ha parlat amb l'autora.
15: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, un accident de trànsit i una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
16: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
15: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda.
16: La poesia té una cosa d'impuls i de rampell que la resta de gèneres no tenen. I, de fet, amb aquest llibre em va passar que és la primera vegada que m'imaginava una història i vaig pensar, podries fer una novel·la, però quan vaig haver fet tres paràgrafs vaig dir, no, és que no puc. no és el meu àmbit i ho he de fer en vers i va sortir en vers.
15: Laura Hortensi veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda o els Nois del Mar de Blai Bonet, però destaca que a Quitra Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure que són més potents i explícites.
1: Girona ha tancat la 71a edició del Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un 10% més que l'any passat. Entre els espais més visitats destaquen Sant Lluc, l'Ajuntament i el pati de la Casa Carles. També han registrat una alta afluència al claustre i als soterranis de la Catedral i la Basílica de Sant Feliu. La majoria dels visitants han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines. La vicealcaldessa Gemma Geis feia un balanç positiu d'aquesta 71a edició.
17: Els missatges que hem rebut de moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials, per tant, aquesta és una mica el sentit de molta gent doncs, que ens ha fet arribar i que ha agradat moltíssim aquesta exposició de Temps de Flors.
1: I Reus ha tancat la 30a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, amb uns 45.000 visitants. 5 dies d'espectacles i una 70a de funcions programades han fet de la capital del Baix Camp l'epicentre del circ contemporani un any més. Tot i que la majoria d'espectacles eren gratuïts, s'han venut el 98% de les entrades dels espectacles de pagament.
2: La xarxa de comunicació local.
18: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
19: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, al moment, m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o l'Aeroport del Prat. Tot plegat, ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. Sobre aquests acords i negociacions entre el govern i Esquerra, en parlarem tot seguit amb Joan Tardà, exportaveu dels Republicans al Congrés dels Diputats. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 18 de maig. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà, doncs, ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
2: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions molt intenses a aquesta hora als voltants de Barcelona, a la C58, en direcció a la capital catalana. Retencions de fins a 6 quilòmetres des de Sant Quirze. Això provoca congestió al nus de la Trinitat i cap al Llobregat, amb cues a la Ronda de Dalt fins a Montbau i a la Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès hi ha 2 quilòmetres de lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca i en sentit sud a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. I pel que fa al temps, comença una setmana amb temps variable i poc definit, tot i que de mica en mica pujaran les temperatures. Tot i això, aquestes primeres hores predominarà el temps canviant i compte perquè a partir del migdia o a primera hora de la tarda es registraran tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Les tempestes més fortes cauran al prelitoral de Barcelona i a l'interior de Girona. Ens espera una temperatura, això sí, suau, però no gaire alta de moment.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45 del matí. Us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Olmos.
3: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
4: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
3: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs per entendre com llegeixen aquest moment els republicans i què s'hi juga realment el partit, ens acompanya l'exdiputat i exportaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà. Senyor Tardà, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
6: Bon dia.
1: Esquerra Republicana, ho dèiem ara, està a punt de validar els pressupostos després d'haver rebaixat l'exigència sobre l'IRPF. Com s'ha d'interpretar aquest canvi? Suposa alguna renúncia?
6: Bé, avui hem estat convocats els membres del Consell Nacional per tal de conèixer la lletra petita dels acords. Vol dir que avui tindrem la possibilitat de no només conèixer tot el contingut dels acords, sinó, a més, de poder debatre-ho i poder revalidar aquesta decisió de l'executiva que a mi personalment m'alleugereix perquè des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats. De manera que, sí, estic convençut que la direcció, independentment que sempre les coses es poden fer millor, ben segur, estic convençut que Esquerra Republicana ha fet allò que calia fer, és a dir, arribar a acords amb el govern de Catalunya.
1: Per tant, senyor Tardà, entenc que aquest pacte que de moment parla de la Zona Franca, del Consorci de la Zona Franca, de que Catalunya pogués dirigir aquest consorci, i de la línia orbital, aquestes dues grans contrapartides, de moment, sobre la taula, són suficients per desbloquejar aquests comptes, eh?
6: Bé, en tot cas, ja repeteixo que hi ha tot un seguit de qüestions que avui seran posades a l'abast de les conselleres i els consellers. Aquest és el compromís de la direcció, i no tinc per què dubtar-ho, que atenyen qüestions de caràcter social, és a dir, de reforç dels serveis públics i tot allò que té a veure, que per nosaltres és prioritari, en el combat per tal d'aturar el procés de degradació de l'ús social de la llengua catalana. Crec que és molt important que aquests pressupostos facin una aposta decidida i ferma a buscar i trobar la viabilitat que ens permeti que la llengua no pateixi aquest procés de retrocés que no es pot negar.
1: Jo torno a insistir en els dos punts de l'inici, aquest consorci de la Zona Franca i el fet de la línia orbital ferroviària que avui s'ha de presentar. Tot això depèn, sens dubte, del Madrid. Confien, és a dir, donen aquest vot de confiança o temen o hi ha el risc en un moment donat que el partit torni a quedar exposat si des del govern central no es compleix?
6: Bé, tot allò que pugui venir reforçat per les comissions bilaterals tenen major consistència, és evident. Però no podem negar, perquè coneixem la història del nostre país i no cal remuntar-se massa enllà, per saber que, evidentment, si hi ha canvis de govern a Madrid, doncs tot serà més dificultós. Però aquí no hi ha res de nou. De manera que aquesta és una de les raons per les quals sempre hem defensat, si més no amb molta intensitat, alguns companys i companyes del partit, que esdevé prioritari fer mans i mànigues, fer tot el possible perquè el Feijóo i Abascal no arribin a la Moncloa. És evident la relació de supeditació que té el nostre país respecte a l'estat espanyol, i en aquest sentit, sí, el que vostè diu, doncs, és ben cert. Tot allò que es pacta sempre està supeditat a la correlació de forces que hi ha a Madrid, i els catalans i les catalanes i el nostre país ho ha patit d'ençà fa centúries, de manera que, evidentment, el que diu no es pot negar, raó per la qual cal fer ara les coses ben fetes, és a dir, que la comissió bilateral ratifiqui tot allò que es pugui comprometre en aquest acord de pressupostos. I certament, sempre les coses es poden fer millor. Jo que, personalment, des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix, per molt important que sigui, sembli un plat de segona o de segones. Bé, cal trobar el terme just que sigui producte de la realitat. Si hi ha un acord, crec que és bo. Denota la responsabilitat que té el republicanisme amb el país. En l'últim congrés es va aprovar de manera molt majoritària que la relació a establir amb el PSC s'havia de basar en la dialèctica de la confrontació i la col·laboració. Crec que Esquerra Republicana intenta fer bé les coses, confrontar amb el PSC, però alhora també col·laborar. I crec que si hi ha acord, aquest acord reflectirà aquesta posició estratègica.
1: Joan Tardà, doncs estarem pendents del que acabi decidint el Consell Nacional d'Esquerra aquesta tarda. Gràcies per aquesta anàlisi. Que vagi molt bé. Bon dia.
6: A vostè. Salut.
1: Tant Esquerra Republicana, justament, com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions, centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Avui, dilluns, estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. Tres quarts de vuit del matí, el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixava els mals resultats dels socialistes.
7: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
8: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats d'Andalusia.
2: La via andalusa, com a mínim, queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava, d'alguna manera, les eleccions generals de l'any vinent. És a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim, aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Camí de nou cap a Gaza, la Global Sumut Flotilla, els activistes que van ser interceptats el passat 30 d'abril han denunciat les vulneracions i abusos que han patit i per part de les autoritats israelianes. És el cas del metge Alberto Andrés, madrileny resident a Catalunya, que formava part del Servei Mèdic d'Atenció a la Flotilla, que ha relatat així els fets d'aquell dia.
9: De cop i volta se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Dins d'aquell barco ens van introduir un a un, ens van ficar agenollats al terra i van començar ja a insultar-nos, a maltractar a tota la gent. Per cop de puny i per les patades i la pallissa que em van donar, em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles, i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament, i em vaig quedar ingressat a l'hospital durant 5 dies, i ara, bueno, pues estem molt pendents de la resta de companys que encara són a la flotilla.
1: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però a la represa, els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
10: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que l'hagin dit alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada a caixa o faixa contra l'Elx, a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic, Mitchell.
11: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb un altre, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final, amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
12: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el cinquè triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. Les millors estadístiques les va establir Juani Marcos, amb 18 punts i un 27 de valoració. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adeu de Xavi Pascual, que feia les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va confirmar ni desmentir.
13: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beitmon estel·lar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Quatre minuts per arribar a les 8 del matí. El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, per TAC12 i per Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i a Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
14: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
15: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
16: La xarxa de comunicació local.
0: Continguts en xarxa.
17: Propostes en xarxa.
18: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
16: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
6: Tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Tot seguit analitzarem la necessitat de la línia orbital ferroviària amb Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Sabadell. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa. De l'educació, avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. Fem ara, doncs, una connexió en directe des del centre de Barcelona, on hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin és l'ambient ara mateix aquí?
19: Bon dia, Helena. Pocs minuts perquè obri la Sagrada Família les seves portes als visitants. Aquest grup de docents bloqueja l'accés principal al temple. Aquesta és la situació, Helena, i d'aquesta manera també arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions. Són els docents del Barcelonès els que estan convocats a aquestes diverses jornades territorialitzades que han convocat els sindicats en vaga.
1: Gràcies, Anna. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en Xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
2: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijó podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim, aquests resultats la posen en dubte.
1: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat ahir a Tarragona va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí. És hora punta, dia segurament també complicat, sobretot a les entrades i sortides de Barcelona. Volem saber a aquesta hora com se circula, doncs, per la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
20: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena. Un camió s'hi ha accidentat i la calçada es troba totalment tallada en sentit Barcelona. Els vehicles són desviats per la sortida 549. També destaquem a la B23 a l'altura de Sant Just d'Esbert. Hi ha hagut un altre accident que talla la sortida 3 d'entrada a la capital catalana i provoca 2 quilòmetres de retencions des de Sant Joan d'Espí. En aquesta mateixa via també retencions intermitents des de l'altura del Papiol. També destaquem a l'autovia A2, circulació molt intensa entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Altres accessos amb aturades, la zona del Vallès destaquem aturades a l'autopista AP7, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona, entre Mollet del Vallès i l'altura de Cerdanyola del Vallès, la C58, també molt plena a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i entre Ripollet i el Nus de la Trinitat en els dos sentits de la circulació. També aturades als accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Va arribant o no va arribant aquesta estabilitat?
21: Bon dia, Helena. Doncs de moment li costa i, de fet, al llarg d'aquest matí ja anirem tenint algunes comarques remullades. No és que haguem de tenir, sinó que les estem tenint, perquè en aquests moments plou i no poc, precisament entre alguns racons del Tarragonès, de l'Alt Camp i del Baix Penedès i, per una altra banda, al Prepirineu, sobretot entre el Berguedà, la comarca del Ripollès i la Garrotxa, on plou una mica més. Al llarg d'aquest matí aquests núvols més espessos anirem tenint al Prepirineu, comarques de Girona i al Camp de Tarragona, més clarianes cap a les comarques de Ponent i també les de l'Ebre. Aquesta tarda, de fet, aquest migdia

0: El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Almós.
1: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
2: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
1: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jèssica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
1: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
0: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
4: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
0: Precisament, tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Avui, dilluns, és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. El centre de Barcelona i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. On es localitza a aquesta hora la protesta? Ens deies a la Sagrada Família,
5: Bon dia, Helena. Sí, a la Sagrada Família els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família i ho fan minuts abans que el temple obri les seves portes als visitants, principalment als turistes. Aquesta és la situació en aquests moments. Helena, desenes de docents bloquegen aquest accés. Pensen continuar aquí una bona estona per impedir l'entrada dels turistes i la resta de visitants que poden visitar el temple a partir de 8:45 del matí. És l'acte de protesta amb el qual arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions dels docents catalans. Són els docents, els mestres i professors de la comarca del Barcelonès, els que estan cridats a aquesta nova jornada de vaga en un extens calendari. Helena, recordem que els sindicats convocants són la USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, han dissenyat i en el qual en aquest calendari barregen aturades generals, vagues generals a tot Catalunya amb vagues territorialitzades.

0: I avui, insistim, recordem, és el cas del Barcelonès. I tot això passa a aquesta situació, aquest acte de protesta, passa a l'espera de la reunió que els sindicats celebraran aquesta setmana, dimecres vinent, amb Educació, per intentar reconduir la situació, si és que es pot rebaixar la tensió i buscar solucions a aquest conflicte que podria durar fins al 5 de juny. Elena, aquesta és la situació. Els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família, però s'espera més actes de protesta, perquè aquests docents que en aquests moments tanquen l'accés al temple s'han convocat, s'han concentrat al centre cívic de la Sedeta, a Gràcia, i algunes fonts ens han explicat que pensen convocar més actes de protesta aquest matí. A més de la manifestació central, a partir del migdia al centre de Barcelona, els docents en protesta podrien fer-se amb cadires, taules d'una escola al costat del districte de Gràcia i fer i organitzar una cadena humana al llarg del matí. Així que aquesta és el primer acte de protesta, aquest bloqueig davant la Sagrada Família. Podrien continuar els actes de protesta aquest matí, actes de protesta sorpresius a l'espera de la manifestació central prevista per aquest migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs pendent, sens dubte, amb un ull posat aquí al centre de Barcelona per veure què més passa amb aquests mestres i professors. Gràcies, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Dos minuts per arribar a un quart de nou del matí. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys també aquí a Andalusia, doncs. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat Per Andalusia, la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno Bonilla es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
3: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
4: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats aquests a Andalusia.
5: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Reprenem el fil del tema amb què hem encapçalat aquest informatiu. Estem pendents, com dèiem, de conèixer els detalls aquest matí del projecte de la línia orbital ferroviària. Tot apunta, pel que s'ha anat filtrant, que el primer tram es desplegarà al Vallès, un dels territoris més afectats pel traçat. Per això volem saber com valoren aquesta infraestructura des del teixit empresarial de la comarca. I per fer-ho, parlem amb el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, el senyor Pere Puig i Isern. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: La línia orbital és una infraestructura prioritària per al teixit empresarial del Vallès. Quin impacte real pot tenir en la competitivitat de la comarca?
6: Anem a veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys. És tan antic com podríem com tenim el túnel d'Horta, tan important, el quart cinturó, la B40, i és importantíssim que es posi sobre la taula i es posi en l'agenda, doncs perquè doncs es tracta d'alguna manera de reduir la dependència de Barcelona com a node obligatori de mobilitat entre les ciutats i comarques com Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell. És poc entenible que un ciutadà de Granollers, per venir a Sabadell, per exemple, doncs hagi de passar per Barcelona. És a dir, ens queixem de vegades doncs d'aquesta Espanya radial i aquí doncs de vegades repliquem aquest model i fem el que podríem dir la Catalunya radial. Per tant, anem a veure la necessitat de que el govern català posi a l'agenda aquest projecte i d'alguna manera doncs connecti aquestes ciutats i uneixi aquestes comarques i canviem i reduïm aquesta dependència de Barcelona. És important pels ciutadans i per l'activitat econòmica.
1: Senyor Pere Puig, sí. Esquerra Republicana plantejava prioritzar la connexió Sabadell-Granollers. És el tram que realment necessita el Vallès o és una priorització política? És a dir, quins serien en tot cas els trams o nodes més prioritaris des del punt de vista empresarial?
6: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també, i aleshores doncs, el retorn, tenint en compte doncs, que la despesa és important, el retorn és més positiu que fer-ho doncs, començant doncs, amb altres punts on la connectivitat entre ciutats no tindrà la repercussió ni des del punt de vista dels ciutadans ni en el punt de vista de l'activitat econòmica com la que pot tenir la de Sabadell-Granollers. Aquesta és evident. Sí.
1: Pere Puig, entès, doncs, que per la Cambra de Comerç de Sabadell aquesta era una notícia important. Ha quedat claríssima la seva posició i entenem que això és una bona notícia per vosaltres. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
6: Molt bé i gràcies per l'interès.

0: I avui obrim la crònica esportiva amb l'Espanyol, que ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar els blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
1: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada, a caixa o faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser, en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic Michel.
2: La obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
0: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb un altre, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
3: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudó va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vilassana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adéu de Xavi Pascual, que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va ni confirmar ni desmentir.
4: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beiton Estelar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Per arribar a 9:15, el Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells el 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la coordinadora de Colles Castelleres, i a Núria José, consellera delegada de La Xarxa.
5: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
6: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: I comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebra del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant d'un centenar de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa, van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat, era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, al juliol i al Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit aquí, al Notícies en xarxa.
5: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que, desgraciadament, les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
4: Els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte de la línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat el Notícies en xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
6: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
4: En uns minuts també conversarem sobre els pros i contres d'aquesta línia orbital amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, que avui visita aquest plató. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. Connectarem en breu amb el centre de la capital catalana per comprovar com arrenquen les mobilitzacions d'aquest dilluns en protestes, hores d'ara, davant de la Sagrada Família. El PP, liderat per Juanma Moreno Bonilla, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd dos escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en Xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del PP.
1: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijó podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
4: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i de Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Passen 5 minuts de 9:15, us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Almós.
7: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
8: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
7: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
9: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
7: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
4: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
5: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
4: I valoració positiva dels agents econòmics pel que fa a la posada en marxa del projecte de línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat al Notícies en Xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
6: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
4: Les ciutats educadores parteixen d'una idea senzilla però transformadora. L'educació no passa només a les escoles, sinó que tota la ciutat, els seus espais, les polítiques públiques, la cultura i la convivència, tenen un paper actiu en la formació de les persones. Aquest model, recollit a la Carta de Ciutats Educadores i adoptat per centenars de municipis d'arreu del món, defensa que la ciutat pot ser un motor d'inclusió, de participació i de cohesió social. En aquest context, Granollers es convertirà del 26 al 29 de maig en la seu de la 18a edició del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un punt de trobada global per repensar com les ciutats poden educar, innovar i generar oportunitats. Avui en parlem amb la seva alcaldessa, l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Bernosell. Alcaldessa, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
4: De seguida entrarem al Congrés de Ciutats Educadores. Abans, però, em permet que l'actualitat marca una mica l'agenda. Parlem d'aquesta línia orbital ferroviària. És avui el govern qui ho presenta. Què representa per vostè, com a alcaldessa de Granollers, pel Vallès, per la comarca, per les seves empreses, pels seus veïns, aquesta línia orbital i, en concret, que sigui justament el tram central Sabadell-Granollers el primer que es vulgui posar en marxa o el primer que es vulgui començar a construir?
10: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció, perquè encara sumarà molt més un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
4: Perfecte, doncs aquesta línia orbital ferroviària que mira cap al futur, però ja que parlem de mobilitat, i afegeixo encara una pregunta, si em permet, al dia a dia i a l'actualitat ara mateix immediata, passa per Rodalies, sobretot pels veïns, la R2 i la R3, que continuen acumulant, jo crec que, incidències i retards. Què reclama avui perquè això, Rodalies, funcioni? Què reclama des de Granollers?
10: Doncs confiança i estabilitat, en el sentit funcionament, que es compleixin horaris, per tant, que sigui una línia fiable, i sí que reclamaria també un augment de freqüències des de Granollers a Barcelona, com tota aquesta línia de la R2 Nord, però també la R3, que s'està duplicant i, per tant, que s'està aquest desdoblament que està en marxa i que també esperem que es posi en funcionament d'aquí un any aproximadament i se segueixi amb el desdoblament fins a Vic, que també ho necessitem, aquest desdoblament i aquestes inversions amb la R3 i, sobretot, fiabilitat i confiança que els usuaris doncs, sapiguem quan agafem un tren, quan arribem.
4: Ara sí, alcaldessa, la promesa. Entrem en el tema que ens ocupa en plan gran, en plan titular, Congrés Ciutats Educadores, un congrés que té com a lema educació i cultura a la ciutat, comunitat, sentit crític i creativitat. Parlem de ciutat com a motor d'inclusió, de participació, de cohesió social, ara ho deia Suara a l'entrada. Em pot posar un exemple concret i ja entro una mica en matèria, eh? Un projecte, no sé, un espai, una manera de fer on la ciutat, on Granollers, hagi educat de veritat en el dia a dia fora de les aules, eh?
10: L'objectiu és aquest, fora de les aules tota la ciutat educa i en aquest sentit s'està treballant un projecte a nivell de Granollers i conurbació de relats. Quins són els nostres orígens de la ciutat? Gent que ve de llocs del món totalment diversos, gent que ha vingut fa 5 anys, gent que ha vingut fa 20, gent que en va venir fa 50 o fa 70 anys a la nostra ciutat. I com cadascun d'aquests camins, trajectòries vitals diferents, formen part també de la nostra història i de la nostra identitat. Això està passant a totes les ciutats del món, totes les ciutats de Catalunya, d'Europa, del món, més diverses, més plurals, i la necessitat d'entendre-ho. Aquest és un dels projectes singulars, però des de qualsevol equipament cultural, que és el que versarà el Congrés, no? I des de tots els espais públics, aquesta comunitat i el teixir xarxes, aliances amb els nostres veïns, és imprescindible per construir present i sobretot futur.
4: Alcaldessa, una de les claus del Congrés és compartir experiències educatives reals. Parlàvem ara de fora d'aula, però també dins de les aules. Quines aportarà Granollers? Què us fa singulars com a ciutat educadora?
10: Jo parlaria d'aquesta fora d'aula, com qualsevol plaça, qualsevol projecte ciutadà es construeix des de la col·lectivitat. Fem un jardí, és un projecte en el que els nens i nenes d'una aula, d'una escola, doncs, dissenyen conjuntament amb els arquitectes, fan el seguiment d'obra conjuntament amb la constructora. No? Per tant, tota la implicació a construir, com aquells espais públics, doncs, donen resposta als nens i nenes, però també a les persones grans. Per tant, jugar a pilota, però alhora poder respectar la convivència, poder respectar els espais de bancs perquè s'assegui la gent i al final la ciutat la construïm entre tots. Aquest és una mica dels exemples. Al final, l'origen és Marta Mata, no? Que enguany en celebrem als 100 anys del seu naixement, el concepte de que tothom a la ciutat educa, comerços, equipaments, institucions, òbviament escoles, però tot allò fora escola també contribueix a educar l'infant, però qualsevol persona, a qualsevol edat.
4: Alcaldessa, en una ciutat que reivindica com a ciutat educadora, garantir que els joves no hagin de marxar de Granollers, no hagin de marxar de la ciutat, també és una política educativa. Vostè es va comprometre a tancar el mandat amb 200 pisos de lloguer assequible. Com van els plans de concreció i el calendari d'aquestes promocions?
10: Doncs estem contents. Haurem arribat a final del mandat d'aquí un any i just dos mesos a aquesta xifra i probablement també en tindrem, juntament amb aquesta reserva de sòl el que hem posat 8.000 metres quadrats més, doncs projectats gairebé una 150ena de pisos més. Els joves que vulguin i puguin, es puguin quedar a viure, estudiar, òbviament, a marxar fora per acabar de formar-se i després retornar, viure i treballar a Granollers i al seu entorn.
4: Com avancen les dues promocions que ja coneixem, aquests 57 habitatges del Lledoner i 17 pisos més del Passeig de la Muntanya? En quin punt són exactament i quin calendari treballen perquè estiguin habitats ja?
10: Els 17 entregar les claus ja abans de l'estiu, per tant, el proper mes del mes de juny, principi de juliol, i el 57 del Lledoner, doncs, l'any vinent, el 2027, també esperem que d'aquí un any ja puguin estar ocupats per les persones que hi vagin a viure, que resultin beneficiats arrel del sorteig. I després el Lledoner també a la tardor, conjuntament amb una cooperativa, el primer bloc d'habitatges cooperatius amb el Cairó, una cooperativa que s'ha format a Granollers conjuntament amb Sostre Cívic, 36 habitatges més, per tant, contents.
4: Parlàvem també ara de les moltes persones que han arribat de diverses onades d'immigració a Granollers. Parlem una mica d'aquest procés extraordinari de regulació. Com l'esteu vivint a Granollers? Granollers és capital de comarca, amb tot el que vol dir això. Com ho esteu vivint? Heu tingut prou recursos? Creieu que la millor això pot arribar a col·lapsar serveis bàsics?
10: En cap cas, són gent que ja està vivint a les nostres ciutats, que ja hi és, i està vivint sense drets, però tampoc sense obligacions. Per tant, és una manera de garantir drets i a l'hora de contribuir. Contribuir amb l'Estat, contribuir amb el públic, no? Pagant els seus impostos i, per tant, de manera regularitzada. Han vingut aquí a treballar, a tenir una vida millor, fugint, tots fugiríem. Molts d'ells han fugit de llocs on cauen bombes. Aquí ho hem viscut, ho vam viure durant la Guerra Civil. Per tant, venen al nostre país en busca d'una vida millor. A tothom que hi vulgui treballar i quedar-s'hi viure, contribuint, per tant, amb drets i amb obligacions i responsabilitats, benvinguts siguin. I nosaltres, doncs, estem portant aquest procés amb la gent que ja estava vivint a la ciutat, que n'era molta. Per tant, contents.
4: Alba Barnosell, gràcies per haver vingut avui a fer-nos companyia, a explicar-nos una mica aquest gran projecte de Ciutats Educadores i aquest gran projecte que també tenen pendents i que no n'hem tingut temps de parlar, però que ho sabem, eh? Que sereu ciutat del Tour de França el dia 6 de juliol. Tindrem Exacte. Temps de parlar-ne, segurament, si més no, amb els companys de BOTV. Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres. Moltes, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies Molta sort. A vosaltres.
4: I bé, seguim amb més coses quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Justament avui dilluns és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, que justament esteu seguint aquests docents que estan fent una protesta molt sorollosa. A on són ara mateix? Continuen al mateix lloc?
11: Hola, Diana, bon dia. Sí, continuem davant les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents bloquegen en aquests moments, continuen bloquejant un dels accessos principals al temple. Ho fan des de fa una hora aproximadament i tot coincidim en l'obertura del temple als visitants, principalment als turistes. Es tracta d'una protesta creativa, diuen els organitzadors de la protesta d'aquest acte, que també compta amb aquestes taules i cadires que provenen d'un centre educatiu situat a l'Eixample i amb els quals els docents han conformat aquesta mena de classe de protesta. I amb Xavi Vilanova, ell és delegat de l'USTEC al barcelonès. Xavi, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Un acte com aquest rebaixa o pressiona encara més l'escenari a 2 dies per a la reunió amb el Departament d'Educació.
12: Bé, estem en un context de 17 dies de vaga, amb la qual nosaltres mantenim les protestes als carrers i les mobilitzacions fins que el Departament faci un pas i el govern facin un pas i vulguin solucionar aquest conflicte, doncs, administrant, donant recursos, com li estem demanant des de fa, doncs, des de tot aquest curs amb les mobilitzacions que portem a terme.
11: Feu aquesta mena de classe creativa de protesta a les portes del Temple de la Sagrada Família. Com us desenvoluparà la resta del matí?
12: Bé, nosaltres de moment estem fent una protesta pacífica, li diem creativa, com podeu veure, doncs, simulem que estem fent una classe en un dels llocs emblemàtics del país, perquè creiem que d'una vegada per totes, com a país, s'ha de voler solucionar el problema que hi ha enquistat pel que fa a l'educació pública i la seva falta de recursos, no? Durant el matí estarem aquí fent aquesta protesta pacífica i després farem una manifestació a les 12, Jardiners de Gràcia, fins al Departament d'Educació.
11: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts en mig Helena d'aquest acte de protesta a les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents continuen bloquejant l'accés a la Sagrada Família, insistim, a pocs minuts i tot coincidint amb l'obertura del temple als visitants. Un acte de protesta que ha arrencat a les 8 del matí, que continuarà els propers minuts fins a la celebració d'aquesta manifestació unitària en aquest dia de vaga, amb el qual els docents arrenquen una nova setmana de mobilitzacions. Recordem que són les escoles i instituts, els docents de les escoles i instituts dels barcelonès, els que estan cridats a la vaga. En un calendari de protestes que s'allargarà, si no hi ha acord amb el Departament d'Educació, fins al mes de juny vinent i que barreja les convocatòries generals a tot el territori, a tot Catalunya, amb vagues territorialitzades, com és el cas avui al barcelonès.
4: Thank you. La crònica esportiva que avui l'obrim amb l'Espanyol, Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Sí,
4: que ha segellat la permanència a primera divisió.
13: Sí, per fi els blanquiblaus respiren tranquils, s'han salvat i ho han aconseguit gràcies a una victòria per 1-2 al Camp d'Osasuna. Ho aconsegueixen, a més, amb una jornada de marge. Un gol de Carlos Romero a la primera meitat va avançar els blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avançament avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
14: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit d'alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
13: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid. Es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elja Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalassé en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn d'ell mateix, però li tocarà patir en la darrera jornada contra els alacantins. L'Espanyol acaba la jornada en 11a posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada per disputar-se. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit i hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona en descens amb 40 punts rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà l'etapa de 4 anys al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha amb dues dianes i Cancelo amb una altra van fer que la festa fos completa tancant un curs perfecte a casa on ha guanyat els 19 partits disputats. Doncs Lewandowski, protagonista, i el Camp Nou també en aquesta jornada.
4: Gràcies, Cristina. Fins demà.
13: Fins demà, que vagi bé.
4: I abans d'acomiadar-nos, reprenem la informació sobre les protestes dels docents. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Barcelonès, que a hores d'ara fan una protesta davant la Sagrada Família. També tallen el trànsit a la travessera de dalt. En aquest tall hi tenim l'Andrea Muñoz i la Lola Santiago, de BTV. Bon dia, Lola. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
15: En aquests moments ens situem davant de l'escola Turó del Cargol, al barri de Gràcia, on prop d'una quarantena de persones s'estan concentrant tot just a les portes d'aquest centre educatiu. Es tracta d'una protesta on s'han ajuntat tant famílies com alumnes, com també docents, per donar suport a totes les demandes del professorat. Aquesta marxa acaba de començar tot just fa uns 10 minuts i ha començat primer de tot al carrer de Travessera de Dalt, on aquesta mobilització el que ha aconseguit és tallar aquest carrer i ara han arribat fins a aquest centre educatiu, que és un dels 3 que forma part d'aquesta protesta. L'objectiu és anar passant per altres instituts i centres educatius del barri per anar recollint més i més docents que s'assumin a aquesta protesta. Es tracta d'una mobilització que és el preludi del que serà la gran manifestació avui a les 12 del migdia a Jardinets de Gràcia.
4: Doncs moltes gràcies, Lola, per aquesta última hora. Pendents avui, doncs, d'aquestes protestes de mestres i professors al Barcelonès. No tenim temps de res més. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi bé. A les 7 us espero.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio.
1: Aquí a l'estudi som una bona colla de narradors disposats a fer-vos passar una bona estona amb l'art més antic de la humanitat, la narració oral.
2: Som la Teresa Rufat, l'Antonio Bermejo, la Teresa Ribes...
0: Hola, hola a tots, hola, hola.
1: Hola.
2: Hola.
0: Avui la Mate tampoc no ha pogut venir, però està a punt, està a punt ja de venir, I no tindrem compte improvisat, mira, què farem?
1: Sí, però no patiu, Hem triat uns contes molt xulos.
0: Això sí, està claríssim. I, a més, sucosos.
1: Sí.
0: Sucosos, Està molt bé, això, Sí, sí.
1: Ja ho veureu.
0: Doncs vinga.

0: Bé, i comencem el primer conte que el porta la Teresa Rufat. Què ens tens preparat?
1: Un conte de la Índia que es diu La princesa i el déu.
0: Bé, perfecte, doncs anem a escoltar-ho.

A l'Índia, en el temps de les llegendes, hi havia un rei que no tenia fills. Cada matí i cada vespre, durant molts anys, resava al foc demanant el regal dels fills. Finalment, una nit, una deessa brillant es va aixecar de les flames i va dir: «Jo sóc Savitri, filla del sol. Les teves oracions han estat escoltades i tindràs una filla». I sí, al cap d'un any, els reis els va néixer una filla i la van anomenar Savitri, en honor de la deessa. I la princesa Savitri va créixer i era molt vella i molt intel·ligent i els ulls li brillaven com el sol. Era tan extraordinària que la gent creia que era una deessa. Però quan va arribar el moment de casar-se, cap home no la demanava. I el seu pare li va dir: «Els homes febles s'allunyen d'allò que els supera. Surt al món i troba un home digne de tu». I Savitri ho va fer. En companyia de criats i consellers, va viatjar d'un lloc a l'altre. I al cap de molts dies es va aturar en una ermita a la vora d'un riu. Els que hi vivien, en aquella ermita, es dedicaven a la vida de pregària i d'estudi. I allà Savitri va veure un jove amb els ulls brillants que guiava un home vell i sec. «Qui és aquell jove?», va preguntar el mestre més vell. «És el príncep Satyavan», li van contestar. «El seu pare és un rei que va perdre el seu regne quan va ser conquerit. Satyavan significa fill de la veritat. I està bé, ja que cap home a ell no el guanya en virtut». Quan Savitri va tornar a casa, va trobar el seu pare amb el vident. «Filla», va dir el rei, «has trobat un home amb qui vulguis casar-te?» «Sí, pare, el seu nom és Satyavan». Ui, el vident es va sobresaltar. «Princesa, cap home no pot ser més digne, però no us heu de casar amb ell. Conec el seu futur. Satyavan morirà d'aquí un any». Ai, el rei es va preocupar. «Sentiu, filla, Satyavan no. Tria un altre marit». Però Savitri deia: «He escollit Satyavan, pare. No en triaré cap altre. Per llarga o curta que sigui la seva vida, jo vull compartir-la». I el rei va anar amb la filla a l'ermita per organitzar el casament. Satyavan es va sentir molt feliç de ser l'elegit de Savitri. I aquell mateix dia, Savitri i Satyavan van passejar agafats de la mà al voltant del foc sagrat i es van fer marit i muller. Durant un any van viure feliços a l'ermita. A Savitri li eren igual les comoditats de palau o l'austeritat de l'ermita. Sempre estava contenta. Però Savitri no podia oblidar que la mort de Satyavan s'acostava. Finalment, només faltaven 3 dies. Savitri va entrar a la sala de culte i allà va resar el foc sagrat, durant 3 dies i 3 nits, sense menjar ni dormir. «Amor meu», deia Satyavan, «l'oració i el dejuni són bons, però el que ha de ser, ha de ser». Savitri no va contestar. A l'alba del tercer dia, Satyavan va dirigir-se cap al bosc i Savitri va córrer al seu costat. «Vinga amb tu». «Queda't aquí, amor meu», li deia Satyavan. «El que ha de ser, ha de ser». Però Savitri insistia: «El meu cor camina amb el teu». I Savitri i Satyavan van caminar agafats de la mà aquell dia. Oloraven les flors dels arbres florits, s'aturaven a tocar l'aigua clara dels torrents, escoltaven els crits dels paons ressonant pel bosc. Finalment es van aturar a descansar a l'ombra d'un arbre, ell amb el cap a la falda d'ella. De sobte, Satyavan va dir: «El meu cos està cremant». Va tancar els ulls. La seva respiració es va alentir. I Savitri va veure venir pel bosc un home principesc. Tot ell brillava, malgrat que la seva pell era més fosca que la nit més fosca.
Els ulls i la túnica eren del color vermell de la sang. Amb por, Savitri va preguntar: «Qui ets?» Li va respondre una veu profunda i suau: «Princesa, sóc Yama, déu de la mort. Ara he d'endur-me l'esperit de Satyavan». Yama va fer un sorollet, va agafar el sorollet amb la mà i el va passar pel pit de Satyavan. Llavors a l'aire es va dibuixar una semblança minúscula de Satyavan, no més gran que un polze. I la respiració de Satyavan es va aturar. Yama va agafar aquella semblança

i la vida del vostre marit. Xavi Tribadí: sisplau, restitueixi el regne del meu sogre i torneu-li la vista. La vista i el regne li seran retornats. I Iana va tornar a dirigir-se cap al sud. Savitri al darrere. Al marge del riu, unes espines i unes herbes punxegudes deixaven passar Iama sense tocar-lo, però esgarrinxaven sense pietat la pell de Savitri, que ho suportava tot. Savitri, has arribat massa lluny. Senyor Iama, ja sé que el meu marit trobarà la felicitat al vostre regne, però t'emportes una felicitat que és meva. Princesa, fins i tot la mort s'ha de doblegar al destí. Però admiro la teva devoció. Et concediré un altre favor. Qualsevol cosa que no sigui la vida del teu marit. Savitri va dir: dona més fills al meu pare. El teu pare tindrà més fills. I Iama va tornar a caminar cap al sud. Savitri al darrere. Iama va pujar per un turó escarpat. Savitri, esgarrapant-se mans i genolls, s'arrapava les roques per pujar. I a dalt, el déu es va aturar. Savitri, et prohibeixo que arribis més lluny. Senyor Iama, us respecto i us venero. Però tant és. Em quedaré amb Satyavan. Princesa, t'ho dic per última vegada, no ho faràs, però admiro el teu coratge i la teva fermesa. Et concediré un últim favor. Qualsevol cosa que no sigui la vida del teu marit. Aleshores, concedeix-me molts nens que siguin fills de Satyavan. Iama va mirar llargament Savitri. No has demanat la vida del teu marit, però no puc concedir-te el desig sense alliberar-lo. Princesa, el teu enginy és tan fort com la teva voluntat. Iama va treure l'esperit de Satyavan i el soroll de la túnica. El soroll que havia començat. L'esperit va volar cap al nord i es va perdre de vista. Torna amb ell, Savitri. Has guanyat la vida del teu marit. El sol acabava de pondre's quan Savitri va tornar a posar el cap de Satyavan a la falda i el pit d'ell tornava a pujar i baixar i va obrir els ulls. Ja ha passat el dia. He dormit molt. Però què passa, amor meu? Somrius i plores alhora. Amor meu, va dir Savitri, tornem a casa. I heu de saber que el déu Iama va ser fidel als dos, als dons que havia promès. El pare de Savitri es va convertir en el pare de molts més fills. El pare de Satyavan va recuperar la vista i el seu regne. I amb el temps Satyavan es va convertir en rei i Savitri en reina. I van viure feliços molt i molt de temps. I quan Iama va tornar a venir per emportar-se'ls, el van rebre sense por i sense llàgrimes.

0: Bé, és un conte molt bonic, eh? La veritat és que sí.
1: És un conte molt, molt, molt especial. Sí, sí. És molt, molt, molt antic, perquè apareix en el llibre sagrat de la Índia, el Mahabharata, que ve a ser com l'Antic Testament de nostre,
0: vull dir,
1: l'equivalent, és un llibre sagrat, no?
0: Sí.
1: I quan aquest llibre, el Mahabharata, es va escriure, els contes feien molt de temps que corrien. És a dir, que l'edat d'aquest conte no el sabem. El que sí noto jo, i sempre m'ha admirat aquest conte per això, és el paper de la princesa,
2: sí,
1: que va a buscar ella el marit, el va buscar, els homes li tenen un respecte que fa que no se li acostin.
2: El seu pare li deixa?
1: El seu pare li diu el que ha de fer, i sí, el que ha de fer és anar lliurement i trobar marit ella. I
2: sí,
1: quan
2: sí,
1: l'ha trobat, el vol i el salva. I passa

0: totes les penes que ha de passar, les esgarrapades, totes les dificultats fins a aconseguir, òbviament és un conte, no? Però fins a aconseguir que torni de la mort. El fa tornar de la mort. I després s'igualen. Són marit i muller. I això és una cosa que en aquell temps representa que passava. Jo entenc que això passava. Més endavant, no. Més endavant tothom sap que les coses van deixar de ser així. Però sí, sí. És és un conte que els indis l'estimen moltíssim. És un conte que l'expliquen molt.
1: A mi m'agrada l'últim tros del conte, que diu que quan Yama va tornar per emportar-se'l, no? El van rebre sense por ni llàgrimes.
0: Clar, com
1: és. Estaven preparats per morir els dos.
0: Sí, però no estaven ells contra la mort. Estaven contra aquella separació tan brusca, tan forçada.
2: I a més, una altra cosa, que en tot aquest temps ells van poder tirar endavant el seu projecte de vida.
0: Exacte.
2: En canvi, de l'altra manera...
1: Clar, estava trencat.
2: Era acabat.
1: Estava trencat, sí. No, això m'agrada, no? Perquè, o sigui, l'amor vèncer l'amor, no?
0: Sí.
1: I d'aquí surt, després la capacitat de morir en tranquil·litat.
0: Sí.
1: O sigui, has viscut amb plaer i amb plenitud.
0: I aquest conte va ser escrit en temps de ciutats emmurallades, de cultes al sol, vull dir, coses impensables en aquest moment, no? Per nosaltres, culte al foc. Bueno, i la dona independent ja és la bandera.
2: I a més, la traça a buscar, diguem-ne, estratègies.
0: Sí.
2: I dir, doncs, que el meu pare tingui més fills.
0: Sí.
2: I al final de tot, diu, doncs, que el meu marit pugui ser pare de tants.
0: La traca.
2: O sigui que... Bueno, que és una dona que també se les pensa totes.
0: Sí.
2: I l'intel·ligència.
0: Intel·ligent, sí senyor.
1: Bueno, això ha sigut adaptat, aquest conte?
0: Aquest conte el va... A veure, aquest és un narrador que n'he parlat diverses vegades, que és l'Aaron Shepard, que és un narrador d'Estats Units que té una pàgina web meravellosa també, que busca contes antics i els adapta, que la narrativa pugui ser escoltada. Jo aquest conte me'l figuro amb moltes repeticions. El conte original me'l figuro... Diguem-ne, aquí es repeteix tres vegades l'acció de tirar enrere, no vull... Tres vegades només. Ha quedat amb narrativa molt actual, perquè si això es repetís 30 vegades no ho suportaríem nosaltres.
1: No. Se cansa, sí.
0: I aquest senyor és un crac adaptant. Aaron Shepard. Podeu entrar tranquil·lament a la seva pàgina web i ja regala contes. Vull dir, molts no, perquè a més té un editorial i els publica amb uns dibuixos fabulosos. Vull dir, per qui vulgui fer un regal és fantàstic. Però regala contes, els regala. I, a més, molts dels contes que té a la venda els regala en PDF, amb els dibuixos, tot.
2: Tot.
0: En PDF els regala. Vull dir que és... Mira, és un senyor molt, molt especial. Ell només diu que quan algú els utilitzi, si és en públic, que l'anomeni. I jo sempre l'anomeno amb molt de gust.
2: I tant.
1: Perfecte, seguim.

0: Teresa Ribas, i ara toca tu, no? D'on has tret aquest conte?
1: Quin? Ui, no sé si t'ho diré, perquè no és fàcil, eh?
2: No?
1: Té una història, sí, que us agradarà saber-la, però no la diré ara, la diré al final.
0: Sí. Sí?
1: Perquè les coses bones i impensades les podem deixar pel final.
0: Sí, sí, sí, sí, ah, no? Sí, sí, mantenir l'atenció al públic.
1: És... Sí, eh? Sí.
2: Sí, té, ja va, sí.
0: La gent que ens escolta, eh? Pues
1: sí, diga. Ja pues, ho sabreu.
0: Pues, a veure, quan vulguis. Eh?
1: Doncs va, imagineu-vos. És un poble molt petit on hi ha una dona gran amb dos fills joves. El serveix l'esmorzar amb una expressió de preocupació. Els fills li pregunten què li passa. I ella respon: no ho sé, però m'he despertat amb la sensació que alguna cosa molt greu passarà en aquest poble. Tots dos riuen. Diuen que això només són contes de vella, coses que passen. I amb això, el fill, que se'n va a jugar al billar. I just quan està a punt de fer un tir molt fàcil, l'altre jugador li diu: em jugo un peso que no ho pots fer. I tothom riu. Ell també riu. Fa el tir i falla. I paga. I tothom li pregunta què li ha passat. I ell respon: és que estic preocupat. La meva mare m'ha dit aquest matí que alguna cosa greu passarà en aquest poble. Però tothom riu d'ell. El que ha guanyat torna a casa. Allà la mare l'espera, també una veïna. Content amb els seus diners, diu: he guanyat aquest peso al Damaso de la manera més fàcil. L'he guanyat perquè és un ximple. I per què és un ximple? Doncs perquè no he pogut fer un tir molt senzill. No ha pogut fer un tir molt senzill. Sabeu per què? Perquè estava distret pensant que la seva mare s'ha despertat aquest matí amb la idea que alguna cosa terrible passarà en aquest poble. Llavors la seva mare li diu: no et burlis de les premonicions dels vells, perquè de vegades es fan realitat, eh? La veïna ho sent tot. I la veïna va a comprar carn. I li diu al carnisser: posa'm una lliura de carn. I mentre ell la talla, ell afegeix: mira, millor fes-me'n dues de lliures, perquè la gent diu que passarà alguna cosa terrible i és millor estar preparat. El carnisser li embolica la carn. I quan una altra dona ve a comprar una lliura de carn, ell li diu: agafa'n dues lliures, perquè tothom ve aquí dient que passarà alguna cosa molt dolenta. I s'estan preparant i comprant d'allò més. Llavors la clienta respon: tinc diversos fills. Mira, serà millor que me'n donis quatre de lliures. I marxa amb les quatre lliures. Per no fer curt, el carnisser, que s'ha quedat sense carn en mitja hora, sacrifica una altra vaca. I també de seguida la ven tota. I el rumor s'escampa. Arriba el moment que tot el poble espera que passi alguna cosa. Tota l'activitat s'atura. I de sobte, a les dues de la tarda, algú diu: t'adones de la calor que fa? Però si sempre ha fet calor en aquest poble. Això és cert. Tanta calor fa en aquell poble que els músics, que tenen els instruments apedaçats amb quitrà, sempre toquen a l'ombra, perquè si ho fan al sol, se'ls desfan els instruments. Tanmateix, diu un, mai no ha fet tanta calor aquesta hora. Però fa més calor que les dues de la tarda. Sí, però no tanta com ara. De sobte, un ocellet baixa volant cap a la plaça. La plaça deserta. Era la plaça del poble. I corre la veu. Hi ha un ocellet a la plaça. I tothom corre espantat per veure l'ocellet. Però, gent, els ocells sempre han volat per aquí. Sí, però mai a aquesta hora. La tensió es fa tan palpable que la gent del poble, que tots estan desesperats per marxar, però no tenen el coratge de fer-ho. Sóc un home de veritat, crida un. Me'n vaig. Agafa els seus mobles, els seus fills, els seus animals, els carrega en un carro i condueix pel carrer principal, on la pobra gent del poble l'observa. I aleshores diuen, si ell s'atreveix, nosaltres també. I comencen a desmantellar literalment el poble. S'emporten les seves pertinences, els seus animals, tot. No en queda res. I un dels últims a marxar diu, que no passi cap desgràcia el que queda de casa nostra. I perquè no passi cap desgràcia a la casa buida, i cal foc. I els altres també calen foc a les seves cases. Fugen amb un pànic atroç i jument, amb un èxode de guerra. I entre ells hi ha la dona de la premonició cridant. Ja ho deia jo que passaria alguna cosa terrible en aquest poble. I em deien que estava boja.

0: Antonio, sí. Tu m'has preguntat que de on havia sortit aquest conte.
1: Sí.
0: Ara ha arribat el moment que us ho digui.
1: Molt bé.
0: S'explica, i suposo que és ben veritat, que en una conferència d'escriptors, mentre es parlava de la diferència a explicar una història i escriure-la, aprofito, explicar parlant i escriure-la, García Márquez, l'escriptor, va explicar la següent història dient que posteriorment l'escriuria. I així podríem veure com canvia el text de quan es narra i quan s'escriu. Una cosa molt greu succeirà en aquest poble.
2: Què és el conte que has...
0: És el conte.
2: És el conte d'avui.
0: I el va narrar meravellosament bé, malgrat el pànic escènic que patia Gabo. I aquest conte, doncs, va quedar oral per sempre més, perquè García Márquez no el va escriure mai. El van recuperar, aquest conte, els que havien seguit el costum de prendre notes i de tenir memòria. Contrastar l'oral i l'escrit hagués estat una gran lliçó, tant pels escriptors com pels narradors.
2: Que falta la segona part, l'escrita.
0: Clar, però en el que va crear el conte, que suposem que va ser el García Márquez...
2: Sí, sí, ho és, és de debò.
0: El que li va semblar que ja n'hi havia prou amb la versió oral.
2: No. Ai, a veure, el que ho va escriure per no oblidar-se'n. Perquè va dir, home, això que ha explicat val la pena tenir-ho i recordar-ho per comparar-ho després quan ho escrigui ell.
0: Però jo crec que amb ell ja li va semblar bé.
2: Oh, ell, tant. I
0: no
2: a mi també,
0: escriure.
2: A mi també em sembla
0: perquè
2: molt bé.
0: Perquè ja n'hi havia prou amb la versió oral. I en aquí també, aquí ja hi és, afegir-hi més pa que formatge. Però és allò de dir que amb la versió oral també n'hi pot haver prou. És a dir, està prou bé una narració oral,
2: sí.
0: Si està ben feta, que en aquí et diuen que ho va explicar molt bé.
2: Molt bé.
0: Una narració oral pot estar tant o millor que una narració escrita.
2: No, d'això no en dubto pas gens, però de totes maneres, sent el García Márquez, jo hagués volgut veure la versió llarga.
0: Home, jo també. Però és que vés a saber aquest conte, suposant que se l'inventés ell, la duria fer molt llarga.
1: Bueno,
2: no la va fer, és que no la va fer.
1: Al final no la va fer.
2: Aquesta,
0: no.
2: Aquesta és la versió que va fer, oral.
0: Sí.
2: La llarga no existeix.
0: No existeix.
2: Però jo me'l figuro que tal com ell escrivia l'hagués fet més llarga. Perquè fins i tot el relat d'un nàufrag també és un llibret curt, però és un llibret. Jo em figuro que tot això, diguem, tota aquesta gent que s'anava espantant l'una a l'altra, hagués sigut un crescendo per tot el poble.
0: Mare meva.
2: Molt, molt fantàstic, molt...
0: Bueno, jo m'ho imagino tot dintre d'una de les novel·les del García Márquez, sí. Que a mi sempre em semblava que un paràgraf de tres ratlles tenia el valor d'una pàgina i mitja.
2: Sí.
1: Aquest conte sembla ser que va inspirar una pel·lícula, no?
2: Sí.
1: El Presagio, no? Dirigida por el cineasta español Luis Alcoriza, que va ser estrenada en 1974.
2: I que nosaltres no hem vist, almenys jo no l'he vist.
1: Però bueno, és interessant que surti d'un conte oral del Márquez, no? El Presagio, no?
2: Podríem mirar...
1: El rumor, no?
0: Però on la trobem?
2: Al YouTube segur que hi és.
0: Podríem trobar.
2: A la millor sí. Jo la buscaré. Me faria gràcia veure una versió diferent. Òbviament que no és la seva, però...
0: Ui!
1: Però el Lluís Alcoriza és un bon director.
2: Sí, no, pot estar molt bé, pot ser molt divertit.
1: De 1974, a veure, preneu nota.
0: Pot ser que la trobem, eh?
2: Però Diu que va inspirar, eh?
1: Va inspirar, sí. Clar.
0: Per tant, del dicho al hecho, a lo millor hi ha molta diferència.
2: Mucho,
1: sí, sí. Però, bueno, la idea, de, ja, el motiu, no?, del presagi, no?, del rumor, sí, no?, sí. El mal que pot fer el rumor, no?,
2: sí.
1: O sigui, sobre una societat està molt bé, no?
2: Es carreguen el poble. Tal.
1: Se'l carrega tot el poble, no? Està perquè molt bé, no?
2: Abans de marxar, fins i tot cremen les cases, que estan tocats del
0: bolet. Perquè no quedi res.
2: Perquè no passi cap desgràcia.
1: Perquè no passi cap desgràcia.
0: Mare de Déu, senyor.
1: És molt
0: bon
1: conte.
0: És com aquell que diu, per no tenir mal de cap, me'l tallo. Perquè és ben bèstia.
2: Exacte.
1: És molt interessant, eh?
0: I el mal que pot fer el boca-orella...
1: El mal que pot fer, exacte.
0: El bulo aquest de... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Sí, sí, la força que agafa... La força que agafa... Márquez era molt crític, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, es t'estimava moltíssim la gent, se l'estimava amb bogeria. Però era crític.
0: Sí,
2: els, els dibuixava tal qual, eh? S'havia de tallar per aquí, tallar per aquí...
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí,
0: sí,
1: sí, sí.
0: Que sí, que sí, que sí.
2: No dejava títere con cabeza.
0: No.
2: Bueno.
1: Pues molt bé, seguim, no?

0: A veure, ens queda un altre conte molt xulo al tinter.
1: Sí.
0: Perquè no sé si tindrem temps un quart, però anem pel tercer. Aquest no té res a veure ni amb el primer ni amb el segon.
2: No.
1: Sí, bueno, sí, tenen certa cosa, també. Sí,
0: bueno.
1: Se comuniquen d'alguna manera, no?
0: Sí, bueno, sí. Sí. És un enamorament.
1: Pues
0: ja,
1: vinga,
0: ja veureu.
1: Veus? El primer era un enamorament que guanya
0: sí,
1: l'amor, no?
0: Sí, però aquest és molt bon.
1: Ja veurem.
0: Es diu L'aventura de Chu i les pintures.
1: Sí, senyor.

Hi havia una vegada dos viatgers, un es deia Xu i l'altre Meng. Caminaven amb el cel al cap, el farcellet a l'espatlla i la terra sota els peus. Un dia que plovia molt, van arribar a un petit temple abandonat situat al final d'un camí de canyes. Els viatgers van sentir-se afortunats de trobar-lo i van córrer a refugiar-s'hi. En aquell lloc tranquil, on el silenci només es veia molestat per les ràfegues de la pluja, van veure un home vell, prim i innocent. Era un ermità que vivia allà, allunyant del món, i que va rebre els dos viatgers en cortesia. «Veniu, veniu, no us mulleu, veniu!» Es va dir. «Us mostraré els frescos que adornen les parets d'aquest pobre i vell temple. Són meravellosos!» Xu i Meng el van seguir. La paret del fons estava decorada amb un fresc magnífic. Representava un grup de noies en un bosc de pins. Una d'elles, pentinada amb llargues trenes negres, somreia dolçament. Els seus llavis eren tan vius i brillants com la carn de cirera, i els seus ulls brillaven de manera especial. Xu estava fascinant. Va mirar la jove tan intensament que es va sentir flotar l'aire. De sobte, va resultar que ja no es trobava el petit temple en ruïnes. Ja no sentia la pluja picant al sostre. Va sentir que algú parlava i veus de noies que reien com els ocells. Xu va veure la jove de les llargues trenes que s'allunyava. La va seguir. El cel era blau, tant com Xu havia vist a la pintura. Però el paisatge ara estava viu. El sol li escalfava les escalles. La jove anava pel camí i ell va córrer al seu darrere. La noia es va girar, va somriure, va caminar cap a una porta d'una caseta i la va empènyer. Es va aturar al llindar esperant Xu i el va assenyalar convidant-lo a entrar. I ara tots dos eren en una habitació de parets de paper blanc. Es van abraçar com amants apassionants i Xu va sentir que estava enamorat d'aquella jove des de feia segles. Van caure junts al llit. Quan es van aixecar, eren espòs i esposa. L'enamorada llavors va desfer les seves trenes davant del mirall i va pentinar els seus cabells amb un gros monyo darrere del cap. Doncs aquest era el pentinat de les dones casades. Van parlar els dos amants que es retrobaven després d'haver estat molt de temps separats. De sobte va sentir un enorme enrenou. Ressonaven veus i sorolls de botes. Algú va creuar el jardí. La jove va empaladir-se i va precipitar-se als braços de Xu i la va posar la mà a la boca. «No dic res! No dic res!» Junts, sense gosar respirar, va mirar per l'escletxa de la porta i van veure un home colossal, vestit amb una armadura daurada. La seva cara era negra com un tros de carbó i portava fuets i cadenes a les mans. Anava acompanyat per les dones joves del bosc de pins que estaven aterroritzades. El colós va rugir amb una veu amenaçadora. «M'han dit que hi ha un mortal que s'amaga entre vosaltres. Hasta el veure les paraules vaig a resistir la casa». La cara de la noia era grisa com la cendra. Espera, t'amaga sota el llit», va dir el Xu. Xu es va precipitar sota el llit. Des d'allà va poder veure i escoltar les botes del desconegut que va entrar a l'habitació. Mentrestant, davant del fresc del petit temple en ruïnes, Meng va observar que el seu company Xu no era al seu costat. Es va girar, va mirar cap a un costat
cap a un altre i va preguntar al vell monjo: on se n'ha anat? Era aquí fa un moment? Oh, no pas gaire lluny, va respondre el jove monjo. Es va aprovar el frex i va tostar la paret amb el dit. Senyor Xu, que fa tant de temps, el seu amic està impacient. Aleshores, Xu va aparèixer com sortit de la paret. Semblava atordit, estava blanc i els genolls li tremolaven. Ming el va agafar per les espatlles. Ei, què t'ha passat? Pregunta-li. Li van preguntar a ell. Pues no ho sé, va respondre Xu amb veu tremolosa. Estava amagat sota el llit, he sentit un soroll d'un tro, he sortit a veure què passava i ara sóc aquí. Els dos amics van mirar el fresc. La jove encara hi era al bosc de pins, però alguna cosa havia canviat en el seu pentinat. Ara ja no tenia trenes, ara duia el monyo de les dones casades i el seu somriure era potser una mica més melancòlic. El vell monjo es trobava en un racó del temple perdut en les seves oracions amb la cara il·luminada. Els dos viatgers es van allunyar lentament de la pintura. A fora havia deixat de ploure. Sense dir res, van reprendre el camí.

0: aquests motius xinesos o japonesos, no sé ben bé...
1: Aquest és xinès.
0: Sí. Es repeteix molt, de les pintures i
1: les
0: tal,
1: pintures
0: que es fan reals.
1: Vives, les pintures vives
0: que entren, no? Tal, a mi m'encanten,
1: Sí.
0: O sigui, que són molt boniques. És un conte dins d'un altre conte, no?
1: Sí.
0: És una meravella, aquestes.
1: I aquest és del Gugó.
2: Home, és que...
1: El nostre estimadíssim Gugó.
2: El Gugó, aquest llibre, L'arbre dels sols... Bueno, que de fet em sembla que està en castellà, L'àrbol de los soles.
1: Sí, bueno, ell ho fa en francès. No sé si l'han traduït al català, però bueno, el castellà sí.
2: Bueno, el castellà sí.
1: En tot cas, nosaltres sempre ho fem en català.
2: No, perquè, perquè ja en sabem. Exacte. Parlar-nos d'en castellà, però volia dir que no sé si es troba en català.
1: No ho sé pas, no.
2: Però bé, és igual,
1: I ara el Gugó va morir el 2024, només fa un any.
2: Sí.
0: Bueno, dos.
1: I va morir amb 88 anys i narrant i escrivint. I després de la seva mort s'ha publicat un altre llibre,
2: sí,
1: el llibre pòstum, que es diu Cuentos impacientes por ser contados, que l'hem de trobar com sigui.
2: I jo penso que és un deure.
1: És un deure nostre.
2: És un deure. I a més serà un gust.
1: Sí.
2: Serà un gust.
0: És una meravella. Sí.
1: Us el devem. Ja.
0: Aquests temes m'encanten, no? Encara me'n recordo d'un, no?, que n'hi havia, que estava... sembla ser que el tenien que tallar el cap o no sé què, no, o sigui, no me'n recordo ben bé, i ell havia pintat un quadre on hi havia una barca, no? I d'alguna manera ell se puja dins de la barca i se'n va dins del quadre, no? I així no li poden tallar el cap.
1: Aquest és
0: una meravella.
1: El pintor...
0: Sí.
1: És el pintor que té un ajudant que és un fervorós ajudant.
0: Sí.
1: I el mandarí, l'emperador, li talla el cap.
0: Li talla el cap.
1: I el pobre desgraciat, diguem, veient que li anaven a tallar el cap, fa un salt enrere per no tacar la roba del seu mestre.
2: Això ja és la filigrana xinesa més...
1: Sí.
0: Bueno. És que dins de la crueltat sempre té aquesta delicadesa que és increïble,
1: I llavors el mestre pinta, l'emperador li porta un quadre perquè l'acabi i l'obliga a acabar-lo i l'altre entusiasmadíssim perquè és el seu, viu per la pintura. I és un mar, i comença a pintar el mar. I a mesura que va pintant el mar, l'aigua va pujant del terra cap amunt, primer tapant fins al genoll, després fins a la cuixa, després veu una barca que se sent el so dels rems, xom, xom, xom, i en la barca hi va l'ajudant amb el cap al seu lloc amb una bufanda vermella.
2: Això ja...
1: I arriba fins al seu mestre i l'ajuda a pujar i marxen. I mentrestant, la sala del tron de l'emperador estan tots muts, veient com desapareix la barca i com l'aigua torna a baixar, i es queden allà, mullats, i esperant a veure què passa, muts.
0: Sí. Va, és un conte que explicarem, un dia d'aquests.
1: Aquest el va recollir una dona, una... Mm. Sí. Ah, no, és igual, ara no donarem voltes
2: a això. Tu, Teresa, l'has explicat diverses vegades.
1: Sí, és que sí, m'encanta.
2: A mi també.
0: A mi aquests quadres així, que és un conte dins d'un altre conte, dins d'un altre conte, m'encanten, m'agraden molt.
1: Molt maco.
0: Són molt bonics. Què, dona temps per un altre? Què et sembla?
1: Bueno, podríem provar.
0: Sí?
1: Vinga.
0: Pues vinga, va, a veure.
1: No és ben bé un conte, bueno, ja ho veureu. Es diu Un malson de l'avi. Això ho explica l'avi. I diu... He tingut un malson aquesta nit. Estava morint-me. L'àngel de la mort, que dic jo que seria un àngel i de la mort, perquè jo d'aquestes coses no hi entenc, em visitava i em preguntava com volia jo el rètol, o epitafi, sembla que es diu, allò que es posa als difunts una vegada soterrats perquè es vegi que el mort és un mateix i no, diguem-ne, l'avi que m'atorta. Ara t'ho dicta, li dic jo. I l'àngel treu el bloc i el llapis i jo li dicta. Aurelià Vicent Josep del Carme. No, no, un moment. Del Carme no. Del Carme era mon germà, el Tonico de la Trinitat. Això mateix. Aurelià Vicent de la Trinitat, em sembla a mi. Però escolta, jo, si és possible, voldria fer la cosa pel civil. I l'Àngel no em diu ni que sí ni que no. I jo continuo. Mariner i Donet. Donet, no. Ara que recordo que ma mare era Lamberta Fontvellida i Donet. O sigui que jo sóc Fontvellida de segon, no Donet. Això mateix. Aurelià Vicent Josep de la Trinitat. Que ja mon pare volia posar-me a Progreso, però ma mare no el va deixar, i això que era una dona molt ferma, no crega. Va ser ella la que llegia Mella. No Vázquez de Mella. Mella a seques. Com li dic? Mariner i Fontvellida. Nascut a la Foia de la Plana. Bon vi que fan allí, eh? Vostè no veu? I l'Àngel no em diu ni que sí ni que no. I jo continuo. Nascut el 24 d'octubre de 1900... Vegem, jo tinc 2 anys més que el meu germà Tonico. Tonico és de l'edat del Paquito. Paquito va anar a l'Àfrica quan la guerra del Moro. No tornar, pobret. Quina guerra. Vostè hi estigué? I no em diu ni que sí ni que no. I jo continuo. Mire, lleve el 900... 1898 devia ser. L'Àngel de la Mort, que em penso jo que devia ser l'Àngel de la Mort, apuntant i esborrant fins que m'ha despertat l'aca del Jeroni, que passada les 5 no deixa dormir ningú. Uf, quin malson.

0: Aquest conte és d'autor. Els altres tres contes que hem fet,
1: el de la Índia,
2: la princesa i el déu,
0: la princesa,
2: no?
0: I el déu, el pressentiment, el presagi, sí, o el que sigui,
2: la premonició. Mm.
0: I l'altre era
2: el xus i les
1: xineses,
0: el xinès, el xiu. Doncs aquest es diu El malson de l'avi i l'autor és Josep Vicent Marquès. Mm-hmm. I està dintre d'un llibre que es diu Amors impossibles. Mm-hmm. Amors impossibles, que és un d'aquells contes... Hi ha un conte molt curtet, que diu que el 44 i el 45 mai van poder estar junts, per més enamorats que estiguessin, perquè estaven pàgines oposades.
1: Sí.
0: Bueno, i està publicat per 3 i 4, i per algú que el vulgui buscar... Us dic la pàgina, 58-59. Sí. És un conte que... No és un conte, en realitat. És un exercici, penso jo. Un exercici de memòria, de llenguatge... No sé com dir-ho.
1: Però coses d'aquestes passen, eh?
0: Sí.
1: Que, sobretot, jo m'imaginava... Un difunt que han d'escriure, sí, els noms i tot, sí, i qui era aquell i qui era l'altre... Sí. O per Nadal, que et poses allà a enraonar, i com es deia, i qui era, i duro...
0: I sortir el cunyat, i el cosí, i el segon cosí, i la segona dona, i la no sé què... I que si era l'Àfrica, la guerra de l'Àfrica, pobret, la guerra de l'Àfrica, quina pena.
1: Però aquest senyor hauria de ser peculiar, eh? M'agradaria també llegir tot l'altre que ha escrit.
0: El Vicent Marquès?
1: Sí.
0: També ha escrit alguna cosa per Canalla. És aquell possible. de l'avi que embolica el conte de la caputxeta vermella, que si era verda, que si no sé què, que si collia cireres, no bolets, que si no sé què, que es va trobar...
1: no sabia que fos ell.
0: Que es va trobar un gat, no, un llop.
1: Veus ja, com?
0: I al final li diu, bueno, té una pesseta per anar a comprar un xiclet. I diu, vale. I l'avi segueix llegint el diari i la nena se'n va contenta perquè està farta de retocar...
1: dels embolics de...
0: De corregir el conte a l'avi que no sap explicar contes.
2: No, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, i això de trobar la data que estàs buscant referències, no?
0: Sí.
2: Vas anant a la guerra, el meu germà era 2 anys més sí, petit, i això ho fem tots.
0: Ho fem tots,
2: ho
0: sí.
2: Ho fem tots, eh?
0: Sí, sí.
2: Si la meva filla té no sé quant temps, no sé quants anys, resulta de que... Sí. M'ha passat tal cosa en tal lloc, eh?
0: Sí, jo últimament ho faig molt, eh? Perquè això va passar quan la meva filla tenia 10 anys, per tant, devia ser l'any 88,
2: exacte,
0: perquè va néixer el 78.
1: Sí, i llavors un altre et pot dir, no ben bé 10 anys la teva filla, eh?
2: Exacte.
1: Perquè jo me n'en recordo que quan
2: sí,
1: tu dius això de la teva filla, la meva filla ja havia nascut, i per tant, si la meva filla ja havia nascut, no pot ser això que expliques.
2: Sí. Sí, sí.
1: Eh?
2: És de forma un embolic.
0: Sí.
1: És embolica que fa fort.
0: Sí, és que devia estar fent quart amb aquella professora que es deia Paquita.
1: Ah, clar, és que els números no ens lliguen perquè vas repetir. Com que vas repetir, per això
0: clar,
1: no ens lliguen.
0: Paquita, la Paquita.
1: Clar, per això.
0: Ai, que bo.
2: Sí, sí.
1: És que si vols, tu pots passar molt bé xerrant i prou.
2: Sí, clar, clar.
1: També pots fer molt de mal.
2: Bueno,
1: això sí.
2: Sí, però bueno.
0: Jo coneixia un capellà que ho criticava molt, això. Perquè deia criticava això. Jo tinc memòria de que no em va agradar quan ho va dir. Perquè estaven les dones al carrer a l'època que tothom sortia al carrer a fer coses i feien ganxets.
1: Sí,
0: I jo què sé. I passava llavors deia, i xerren, deia el capellà, xerren. I al final, quan pleguen, han retallat hasta la capa del capellà. Jo vaig pensar, se'n dol?
1: Sí.
0: Se'n dol? Doncs mira, que s'hi posi fulles.
1: Oh, és que hauria ser, a més, que la capa del capellà no la podia retallar ningú.
0: Es veu que no, era intocable. Es veu que era intocable. Vull dir, tenia molta por a la mala fama que li poguessin penjar les dones. Però, és clar, ara trobem molt a faltar aquelles dones al carrer repassant i fent aquestes converses que estem dient.
2: Sí.
1: Sí.
0: El fill de l'un i el fill de l'altre, que semblava que es volien casar, però després es van deixar.
1: Oi.
0: I vés a saber per què un tocava la guitarra i l'altre no volia.
1: És que jo no havia sentit alguna cosa d'aquest. No igual, però... Ai! La meva filla... Això us explico perquè jo ho he sentit, eh?
2: Sí, sí.
1: Ui, la meva filla, ja està, eh? Per casar-se ja només els hi falta un paper. Per tant, si només els hi falta un paper, ja el casament ja serà aviat, aviat, aviat, aviat. La propera vegada que ens trobem aquí a la perruqueria, poder ja serà casada i tot, perquè ho té tot a punt. Això jo ho vaig sentir en una perruqueria.
0: Sí.
1: I quan la senyora se'n va anar, les de la perruqueria van dir, ja, aquest és casat, per tant, el paper de la solteria no el tindrà mai, perquè això érem temps del Franco. I era una manera, més la senyora, de defensar la seva filla, perquè sempre sortia amb el mateix, però
0: només
1: no s'acabava
0: de casar. Un paper.
1: Perquè li faltava un paper.
0: Hosti, quin paper.
1: Ja. Sí, sí, i era un personatge conegut, eh?
2: Ja, ja.
0: Que fort.
1: Sí. Sí.
2: Ah, aquestes coses són molt interessants. Sí.
1: Era molt... Bueno.
0: Un dia podíem fer una xerrera de coses d'aquestes escoltades al vent.
1: Ui! Per aquí sí. M'han dit i per allà m'han contestat. Sí,
2: tu te'n recordes que allà a Granollers, en un carrer d'aquests principals, se va posar de moda portar unes quantes cadires... a una hora determinada, perquè la gent s'asseguessis allà i s'expliquessin coses entre elles i tal. Ara no sé si es fa una altra vegada, però aquesta idea de tornar una altra vegada a portar els veïns fora, a xerrar, a mirar...
0: Del que sigui.
2: Del que sigui.
0: De la capa, del capellà o del paper de la núvia.
2: Exacte, del que sigui. Tenir el temps de gaudir d'això,
0: sí,
2: jo penso
0: senyor.
2: Que és molt maco.
0: Sí,
2: jo, quan ho vaig veure allà a Granollers, vaig dir, ostres, tu, està molt bé, això.
0: Sí, senyor.
1: Sí.
0: Bueno,
2: pues ens acaba el temps.
0: Sí.
2: Ja comença a escoltar-se la sintonia. Bueno.
0: Doncs aquí ens quedem.
2: Avui deixem aquí els contes grans a la ràdio.
0: Espera't un moment.
2: Sí.
0: Han fet possible aquest programa. Teresa Ribas, Antonio Bermejo, Teresa Rufat i el més important, l'imprescindible, el tècnic Dani Otonell.
2: Bueno. Avui hem fet la princesa i el déu, no?
0: Sí.
2: La premonició, la història del xus i les pintures, i després el de l'avi, no?
0: Ah, sí, el malson de l'avi.
2: El malson de l'avi.
1: El valencià.
2: No? Ja està, molt bé. Doncs bé, a veure, Contes Grans a la Ràdio s'emet els dimarts de 7 a 8 del vespre, i si us heu perdut algun programa, no us espanteu. A la web de la ràdio Castells de Sol ens trobareu tots. Busqueu la carta i després Contes Grans de la Ràdio. Tenim ja uns quants, O sigui, podeu passar una bona estona escoltant contes.
0: Sí, si no teniu res a fer, totes les vacances.
2: Doncs pues vinga, fins la setmana que ve.
0: Fins la propera.
2: Que ho passeu bé.
0: Apa.

0: Vivències a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem. Avui no hi tenim l'Àngel.
2: Tenim un Àngel aquí al costat,
1: llavors ja
2: que es diu Roser. Sí.
3: I he pres la
1: cadira. Avui Josep Maria està més content avui. Àngel, el Josep Maria està més content.
2: Benvinguts.
1: Continuem. El Josep Maria Joaneda, que ja l'heu sentit. Hola, sí, Josep Maria, què tal?
2: Molt bé, anar fent.
1: La Maria Torrents.
4: Què tal? Bona tarda a tothom.
1: La Roser Lloberes, que ha descansat dels viatges.
3: Bona tarda. No?
1: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, és habitual ara, el Pau Ibars.
4: Pau Ibars.
5: Bona tarda.
1: Hola, Pau, que ja vaig veure...
5: Quina poca em feu avui.
1: Sense sabata, eh?
5: Sí, ara ja té una mena de...
1: Em sembla que ja deu estar més bé.
5: Una mena de funda ja més petita.
2: Més petita, sense sabates,
1: sí, sí, no, vaig veure.
5: Més reduïda.
4: Més reduïda, o sigui, li van...
1: Doncs va.
4: Després... Van,
5: com és que no hi ha el jefe avui?
1: Mare, el jefe, mira, no
3: em
1: ho
3: sembla,
1: sé.
3: Em sembla que em treu la meva feina i està de viatge.
1: Està de viatge.
3: Ah, per això,
4: sí, per
3: que el pròxim programa, que jo potser no vindré, perquè, clar, això em fa una mica de ràbia, perquè es veu que en una setmana... ha viatjat per 3 o 4 països, cosa que ho trobo, bueno...
1: Parlem.
5: Ara et porta avantatge, diguem-ne.
3: Sí, m'ha guanyat, ràbia, aquest any ja m'ha guanyat.
1: El que li fa ràbia és que no l'ha organitzat ell, aquest viatge.
3: No, això saps? No, jo no l'organitzaria mai així.
1: Doncs va, comencem per l'informatiu de la Gemma?
5: Sí, comencem per l'informatiu de la Gemma, va.
6: Hola, com va? Som divendres 8 de maig, Dia Internacional de la Creu Roja. Avui el sol ha sortit a les 6:39 i s'amagarà a les 8:57 minuts. Jo sóc la Gemma Premanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Identifiqueu el so? És l'aeroport del Prat, un dia qualsevol. I és el so que senten molts codinencs quan van i tornen cap a casa. El 9-9 del Vallès Oriental obre avui la seva edició destacant que hi ha 13.440 vallesans que viuen a l'estranger. Això és un 5,5% més que l'any passat. De fet, el mateix diari apunta que el nombre de persones del Vallès Oriental que viu fora del país s'ha duplicat en els últims 10 anys. Si el 2016 un de cada 100 vallesans vivia a l'estranger, el 2026 ja són 3 de cada 10 vallesans els que viuen fora de les fronteres. I de codinencs? Quants n'hi ha? Doncs mira, l'Enric, la tieta Montse, el Ton, el Pitu Morral, la Diti, i així fins a 224 codinencs i codinenques. La xifra de persones de Sant Feliu que viuen a l'estranger fa 10 anys era de 130 i fa 15 anys de 66. Ara, com dèiem, són 224, un far d'exportar talent. Molts tornen per Nadal, com l'anunci del torró. D'altres també ho fan per festa major. I alguns hi han afegit una tercera cita, l'Oncodines, que, com em deia, una de les expatriades, s'ha convertit en una mena de festa major de primavera i en una excusa més per tornar a casa. Ara que dic Oncodines, l'edició encara no s'ha tancat del tot i l'acte de donatiu a les fundacions, que recordem que la xifra provisional superava els 277.000 euros, es farà el dia 24 de maig, amb una sortida caminant i corrent. Per participar-hi només cal apuntar-s'hi a través del web d'Oncodines i vestir-se aquell dia amb una samarreta de qualsevol de les edicions del repte. Els joves més joves tindran una novetat aquest estiu. Es titula Estiu Jove i són propostes culturals i lúdiques, una mena de casal d'estiu per adolescents. La regidora de Joventut, Caral Vinyals, va explicar en el darrer ple que es volen allunyar de la proposta estricta de casal jove, però que també proposen un lleure de qualitat. Seran 3 hores al matí, organitzades per torns amb activitats, segons va dir, com tallers de cuina, tallers d'art, de coneixement de l'entorn o sortides fora de Sant Feliu. La proposta es presentarà de manera concreta ben aviat, però el que ha fet el ple ha estat aprovar un preu públic, tal com es fa també amb el casal d'estiu per infants, un punt que es va aprovar per unanimitat. La iniciativa té part de finançament de la Diputació de Barcelona. La proposta complementa les activitats que fa el casal de joves, que continuarà programant activitats durant l'estiu de manera gratuïta. A l'agenda, a l'aparador de la biblioteca, es poden veure els punts de llibre que s'han presentat aquest any. Avui divendres a les 10 de la nit, al Racó de la Fonteta, concert de gospel amb la coral Cents Veus. Demà, a partir de 11:45 del migdia, l'hora menú de la biblioteca. I diumenge a les 6 de la tarda, Festival Infantil de Teatre al Casal, amb els més venuts de Deixalles 81. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
1: Déu-n'hi-do, no?, dels que tenim a l'estranger.
5: Cada cop hi ha més.
2: Jo tinc un fill a la Xina.
3: Jo també tinc a la Xina.
1: Tothom hi té algú.
2: Ja va més de mig any que hi és amb tota la família, amb el canall i tot.
1: Veus?
3: Pobrets.
5: Hasta hi tenim el jefe a l'estranger, no?
1: Hasta el jefe tenim a l'estranger.
5: A veure, Àngel.
7: Hola. Hola, bona nit i bona hora. Escolta, de jefe aquí no n'hi ha, eh? Aquí...
3: Avui no.
7: Avui no, en una cooperativa.
5: Avui, jo ja els he dit, quan no hi ha el gat, les rates ballen.
7: Sí. Bueno, jo he trucat més que res perquè una trucada així internacional dona una mica de prestigi al programa.
5: Home, i tant. Ja. Ens donen algun premi i tot.
1: A més, que desgrava.
7: No, això del WhatsApp, de moment, no ni grava ni desgrava.
3: Però em fas la competència, Àngel.
2: I tant, el pròxim, el pròxim, quan tornis, hauràs de fer tu el programa de la Roser.
7: No et puc fer la competència mai, ni discutir-te res. Si tu dius que Belgrat, que és aquí on t'estic, és bonic, jo no ho discutiré encara que no m'ho cregui. Bueno, sí, hi ha el Danubi,
3: hi ha
7: el creuament del Danubi
3: amb
7: un altre riu molt important.
3: Hi ha una fortalesa
7: però
3: molt maca.
7: Ara jo hem fet un viatge d'aquests organitzats del Casal, que és una pallissa en una setmana. Hem anat a Croàcia, a Bòsnia, i ara estem a Sèrbia.
3: Déu-n'hi-do.
7: I, bueno, tot és molt maco.
3: Mira, aquí la ràdio...
7: també és molt cansat.
3: Aquí a la taula som dos que vam veure el pont original de Mostar, en l'època del Tito. Que tu l'has vist reconstruint,
7: sí.
3: No? Has estat, no, a Mostar?
7: Sí, vam estar abans d'ahir.
1: Sí. Va passar més aviat, no?
3: Va passar.
4: Va passar per sobre.
7: Sí, bueno, no, hem vist que salten des de... O sigui, hi ha uns paios que es posen allà, es treuen la samarreta, sí. I van demanant calés fins que n'arriben a replegar 50 euros. Sí. I llavors es foten dalt a baix.
1: Llavors fan pointing.
3: O sigui, que anava a dir, salten del riu, del pont, d'aquest de Mostar.
7: Salten del pont al riu, sense corda ni res.
3: Per 50 euros. Si va el meu fill, poder, doncs 20 també els hi farà.
5: Tu no t'hi vas atrevir, no, Àngel?
7: No, és que estava dinant, jo ho veia des de... No, tampoc m'ho van demanar, pel preu.
3: Perquè tampoc és,
7: bueno,
3: és molt alt.
7: Clar, eren 50 euros que allà no ho fan servir els euros.
3: Mm. Yeah. Però eren 50 euros o 50 de la moneda?
7: I ara també és un riu, perquè amb el canvi de moneda no hi estem gaire acostumats, ni passar fronteres.
3: Amb tres països.
7: A la frontera entre Croàcia i Bòsnia, hi vam estar gairebé una hora.
3: Clar, això és maco,
7: perquè...
3: Àngel.
7: Perquè a mi... Mana.
3: Això és maco, això de passar fronteres. És
7: sí,
3: maco, passar una hora, veure com va la burocràcia dels països.
1: Sí.
3: Això és molt bonic.
7: I resar perquè s'ho creguin tot. Perquè, clar, érem gairebé 50 persones, 50 carnets d'identitat. Ara es veu que ho miren amb uns escàners que no sé què, que la cara... que hi havia una dona que es veu que havia perdut el DNI, li havien tornat a fer, però això no constava amb ell.

0: Ens n'has esmerat molta, Àngel.
1: El programa... Mare?
2: Que ens n'has esmerat molta de feina.
1: Que... Sí. Sí. Bueno, Rosita, tu... Fes-los creure...
0: Ja poso seny. Valent, poso seny.
3: La pròxima trucada des de l'estranger la faré jo, eh? Que em fa molta ràbia que tu estiguis a l'altre cantó i jo aquí, a Sant Feliu.
1: Sí, però ha de ser un país ben exòtic, més que aquest, eh?
3: Bueno, no aniré gaire més lluny.
2: És la seva especialitat,
3: no, no, però no aniré gaire més lluny, eh? Estaré bastant a prop d'on estàs tu ara.
1: Ah, bueno.
3: Aquí ho deixem. Doncs,
4: molt bé.
2: Aquí ho deixem. Si disfruta del viatge. Aquí... Vale, bona tarda. Bona
1: Moltes
2: tarda.
1: Gràcies.
5: Adéu, bona tarda. Adéu, adéu.
1: Adéu, bona nit.
0: Bé, avui tenim de convidats...
2: Avui tenim de convidats el senyor Josep Vilanova i el Miquel Tura per poder explicar-nos una mica l'organització
0: de la Fira del Rellotge. Però no oblidem que tenim una oient, sí, també, que llavors ja en parlarem. Un oient, una fan del programa, que ha volgut venir a veure com ho gravem. Després ja li farem alguna pregunteta. Ara, de moment, presentem el Josep, el Vilanova, per si algú no sap d'on ve, oi? Ara els hi explicarem. Sobre el que feia el Jaume Casas, val? Jaume Casas té un llibre escrit de totes les cases i tots els motius d'allà on venen la gent. Té com una mica d'arbre genealògic de la gent, fins allà on va arribar ell. Es diu el carrer Casas de i gent del meu poble, és el que diu el llibre del Jaume. És del carrer de la Bassella, número 14, Can Bonsons. Can Pastor.
2: Això és
0: en el segle XVIII vale. Habitaren aquesta casa diverses generacions de la família Bonsoms.
4: Bonsoms, però llavors es va, la paraula aquesta es va tergiversar i et deien el Pastor Mansoms.
0: Ah, el Pastor Mansoms. Veus? Ja em semblava allò. Passat, poder no llegeixes bé.
4: Que realment el nom de Pastor la casa Mansoms, era Bonsoms. Sí. Mm.
2: L'any 1778, Francesc Bonsoms, Pedregosa, es casà amb Ramon Cendra Humbert.
0: Josep Vilanova Segarra, pastor del Prat de Dalt, procedia de l'Albió, un poble de la Conca de Barberà, del municipi de Lloac.
2: De pas per Sant Feliu, a l'hostal on s'allotjava, havia conegut una noia que hi servia, la Maria Plant-Estapanell, de Mollà, i es van enamorar. Que només tenim un paper.
4: Sí, sí, és així.
0: L'any 1838 s'unirien a matrimoni i s'establirien a Can Bonsoms, que m'has dit, pastor, Bonsoms.
4: Oi?
0: Llavors va d'allò. Que per deformació de la paraula s'havia convertit... Ah, aquí, veus, aquí ens ho explica. No li passa res per al Jaume Casas. Bonsoms.
2: Després en van dir a Can Pastor.
4: Sí, perquè com que era un pastor, aquí, segons tinc entès, va venir del Bió amb un ramat de béns. I aquí se'l va vendre aquí, o no sé com va ser, però amb els diners va comprar la meitat de la fonda que era aquesta de Can Bonsoms. I el va comprar la meitat i es va casar amb aquesta, la Plans de Mollà. M'entens? O sigui que això ja és verídic, tot això que diem aquí. Sí. Jo estic posant un punt més aquí.
0: El fill primigènic, Salvador Vilanova Plans, del pastor Bonsoms, l'any 1873, contragué núpcies amb Francisca Palau Cerdà.
2: Era un home popular, feia de pastor i tocava el flabiol. No hi havia cap festa en el poble on hi manqués la seva presència.
0: Sí, ja me'n recordo del flabiol. Em sembla que el tens, oi? El flabiol del pastor Bonsoms?
4: El flabiol està en el museu d'aquí de Sant Feliu. El vam donar nosaltres al museu i estan allà. El flabiol del pastor Bonsoms.
0: Les seves tonades donaven un aire simpàtic i xiroi a les diades de Carnestoltes, de l'Escudella i d'altres.
2: La Maria casada a Barcelona, la Dolors amb el valencià Joan Simón i el Joanet amb la pobilla de Can Madró. Vas recordant?
4: Sí, molt bé.
0: El Salvador Vilanova Mas, tècnic d'estil, contregui matrimoni amb Maria Permanyer Segalés, pobilla de Can Feliu Mas, l'any 1934, i s'instal·laren a la casa de la Muller.
2: Fills, Paquita, Maria, Josep i Salvador. Que això ja és molt cap aquí.
4: Sí, els meus germans i jo.
2: Ah,

0: Van tenir la fàbrica de teixits i fou l'alcalde del poble del 1941 a 1952.
1: En Josep i el Salvador Vilanova Permanyer, industrials i grans col·leccionistes de cotxes antics, rellotges i d'obres d'art, conservaven com una relíquia el flabiol del seu avantpassat, el pastor.
0: I em va donar, sí, com els ha dit el Josep, em va fer donació en el Museu Municipal de Can Xifreda, del flabiol Pastor Mansoms.
1: Bueno, estàs d'acord, vol dir que ja està ben feta.
2: Sí, sí, aquesta més o menys, aquesta història, doncs sí, està, és molt ben
1: trobada. El Can Pastor va ser llogat durant anys a la família de Feliu Sancho, contramestre. I ara ja és això ja és el final.
0: I l'hereter, Josep Vilanova, i els propietaris veïns en van convertir aquelles cases velles, però amb encant, en habitatges dignes i acollidors. I aquí devíem arribar ja...
2: Sí, bueno, les cases aquestes de Can Pastor, sí, sí. Que un hi va viure el Sancho i l'altre no sé qui i l'altre no sé quantos. Sí. I aquestes cases, doncs, llavors, nosaltres, quan les vam heredar, llavors les vam vendre perquè les teníem de lloguer i les teníem d'arreglar. Bueno, llavors hi va haver les cases del costat que es van voler urbanitzar i ens hi vam apuntar. I per això llavors es van fer unes cases noves aquí al carrer Bassella.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs, venim a parlar de la Fira del Rellotge.
2: Sí.
0: I, esclar, si parlem de la Fira del Rellotge, podem parlar de veure com va ser els seus inicis, no? Nosaltres tenim els inicis de la Fira del Rellotge amb una entrevista que us van fer a la Pinya.
2: Sí. Ho estàs mirant tu aquí, doncs parla.
0: El 96.
2: Sí.
0: El 1996 van fer la Pinya.
3: Ah, sí, sí. Hi ha qui diu que la Setmana Santa és una premonició del que serà l'estiu següent. Si és així, a Sant Feliu no ens podem queixar. Dins del marc de la Setmana Santa va tenir lloc la primera Fira del Rellotge Antic del Vallès.
0: L'esdeveniment va ser organitzat per la Junta del Casal, membres de la Pinya i diversos col·laboradors, alguns d'ells experts en el tema, com en Pere Riera, conegut com el Pere de la Parra.
1: Al mateix temps es va preparar una exposició al Casal Cultural Codinenc amb una mostra de col·leccions i exemplars tant de marxants, brocanters i rellotgers del renom com de donació de particulars del poble i d'arreu de Catalunya. Joaneda.
3: De fet, hi havia una bona excusa per fer la fira en aquestes dates. Es commemorava el bicentenari de la construcció de la Torre del Rellotge.
2: I va ser per casualitat que vam veure... que les campanes de la Torre del Rellotge marcaven 1796. O sigui, per carambola, doncs sí, vam començar sí, exactament 200 anys.
3: Els 200 anys
2: de la Fira del Rellotge, la Fira del Rellotge amb els 200 anys de la Torre del Rellotge.
3: Va ser una premonició, això.
0: Que solitats aquelles, no? Sí, sí. Moltes botigues del poble van guarnir els seus aparadors amb motius relacionats amb la Fira, cosa que va ajudar a fer l'esdeveniment més popular.
1: Un dels aparadors que més va cridar l'atenció fou el de Can Garriga, amb un rellotge molt original, fet amb botifarres, bulls i fuets.
3: Que bo! El diumenge de Pasqua, de bon matí, començaren a arribar els expositors a la plaça del Rellotge per muntar les seves paradetes.
0: El nombre d'expositors podia haver estat més gran, però coincidia amb una important fira de brocanters a França, fet que va reduir la participació.
2: Sí, ja no recordo, però deu ser així.
0: No recordo.
1: Tot i això, hi van assistir expositors de renom dins el món de les antiguitats, com l'illa de Vic.
3: A mig matí ja estava tot a punt per rebre les autoritats, encapçalades per l'alcalde Francesc Pineda, el president del Consell Comarcal Jordi Terrades i el president del Casal Cultural Codinenc, el senyor Josep Vilanova, aquí present.
0: Aquest va ser probablement el moment de més influència del públic, coincidint amb la cantada del Cor de la Poncella i les seves tradicionals caramelles.
1: Si la fira tenia un to popular, l'exposició del casal destacava per la seva qualitat i elegància.
3: En entrar-hi es podia veure la maquinària d'un rellotge de campanar i tot seguit una acurada decoració acompanyada del so constant del tic-tac.
0: Rellotges de cucut de paret i diverses peces de funcionaven, creaven una atmosfera molt especial, gairebé com entrar dins d'una màquina del temps.
1: Entre les peces exposades hi havia rellotges orientals amb sistemes naturals com encens o cordes, que donaven un toc exòtic.
3: També destacava un rellotge català del segle XVII fet de ferro massís, una de les peces més antigues.
0: I no faltaven rellotges d'embullà, amb una sola busca, que ens recordaven una època amb menys pressa que l'actual. No teníem anat tant de pressa.
1: A més, es podien veure rellotges isabelins, anglesos, la butxaca d'or i plata, les populars rateres catalanes.
3: Una menció especial mereix el rellotge de flautes procedent de la Selva Negra amb mecanismes semblants als d'una pianola.
0: Aquest rellotge feia sonar melodies com si fos una flauta travessera, amb fins i tot 8 peces diferents.
1: El bon regust que va deixar l'exposició fa pensar que aquesta fira tindrà continuïtat en el futur. Com ha sigut així?
0: Teníeu clar que tindria tanta continuïtat? Us ho pensàveu?
2: Home, mira, les coses, vull dir, si les deixes, s'acaben. Sí. Ara, si tu hi poses el coll i, a més, tens bons col·laboradors sí. i vas de cara, doncs, les coses no s'acaben, sinó sí. que, al contrari, es fan millor.
0: Sí, perquè de vegades és això. De vegades hi ha coses, no sé, que s'han fet a Sant Feliu o així, que no han tingut continuïtat. Perquè, esclar, una persona no ha anat estirant del carro. Si hi ha la persona davant que va estirant del carro, tot és...
2: Tens tota la raó. Sempre n'hi ha algun que té de tirar del carro.
0: Sí, tothom.
2: I els altres empenyen. Per això, si un tira i tens molts col·laboradors que empenyen, la cosa va i va marxant, el carro va marxant. Llavors... I per això hi fa 30 anys que marxem i esperem que encara tindrem uns quants més per poder, i força per poder empènyer, per poder anar fent
0: més. Per anar fent més.
3: Anava a dir que, a part de posar-hi el coll, teniu alguna subvenció?
2: Sí, les subvencions les mirem de tenir, perquè si no, clar, sempre tenim un gasto, i més vull dir aquest any que fem un gasto extra, que la feinada que tenim és per treure els diners de totes les despeses que ens hem posat a sobre. I estem mirant per aquí i per allà, ja estem inventat això d'un col·laborador VIP, perquè vull dir, ens doni una mica més de marge, millor dit, de diners, perquè puguem arribar doncs, a poder pagar totes les despeses. Si no, tindrem de buscar almoina per aquí i per allà, com diuen els de l'Iglesia, buscar almoina. Doncs potser sí que ho tindrem de fer.
3: Però tenim una coral que vindrà a cantar i no mos cobrem res.
2: Sí,
3: ja ens traieu més calés i cobrem.
4: Sí. Ara, Joaneda, m'has fallat, perquè quan ha dit ell que hi posen el coll, jo penso que també hi heu posat el cor.
2: Sí.
4: Home, perquè això sense...
2: Per descomptat, perquè...
4: Si no, es fan aquestes coses.
2: Si una cosa no et va, si no ho sents, doncs llavors també ho deixes. No? En canvi, això que molt bé ho dius tu, Roser, que sí, que hem posat el cor també, perquè el cor ens acompanya molt en tot això.
5: Aquestes peces que deies, que es van exposant allà, sí. Algunes d'aquestes peces s'han quedat ja no per la fira, sinó pel museu.
0: Ja, pel museu.
5: A partir d'aquestes peces es va crear un museu que ha anat creixent, que ara és ja molt gran, que té peces de mig món, molt antigues, molt modernes, molt estranyes, bueno, que és molt curiós, però... I l'embrió va ser aquestes quatre peces, doncs, una mica diferents o estranyes, que van ser les que van començar a fer el museu del rellotge, que hi ha a Sant Feliu, com sabeu, i que, bueno, el visita gent, l'hauria de visitar més gent, però ja de tant en tant el visita algú.
3: Hi ha la possibilitat de canviar de lloc, perquè es fa petit, allò.
2: Sí, de totes formes tens raó que se'ns ha fet petit, perquè ho tenim atiborrat, com això.
3: Sí, sí.
2: Perquè, esclar, aquí tot això, nosaltres en diem museu, però és una exposició permanent de col·leccionistes, de coses de col·leccionistes, perquè nosaltres estem donats d'alta com en la Generalitat, com associació Fira del Rellotge. Però amb aquest paraigua, doncs llavors nosaltres, els col·leccionistes, doncs tenim aquesta exposició permanent que en diem museu, entens? Però i vull dir, esclar, com que de peces una i l'altra, doncs cada vegada o ens n'han regalat algun, o n'hem comprat més i tal, doncs se'ns ha fet ja petit. I si en aquí el poble s'hi posa de cara, ho tindrà aquí. Si el poble no se'ns hi posés de cara, et dic això clarament, doncs hi ha pobles que ens venen al darrere per si els hi volem nosaltres posar el museu i la fira del rellotge de Catalunya, perquè sense voler som els únics que fem aquesta fira temàtica d'això, no en Catalunya sinó en tot l'estat espanyol, temàtica única exclusivament de mesura del temps i rellotges i tot el que respecta amb això mateix.
3: Déu-n'hi-do.
4: Això és molt important, eh? Perquè de fires mitjavals n'hi han a tots els pobles.
0: Has dit que teníeu molts gastos. Què és el que feu aquest any de nou?
2: Aquest any, com que és el centenari del Gaudí, i a més tenim el rellotge de l'Església, aquest de la Sagrera, que està fet d'un deixeble del Gaudí, que és l'arquitecte Isidre Puigboada del Celsia, i veient aquest campanar, que de fora ja és fenomenal, i més tal com està posat, però de dins és un art. I com que és un art gaudinià, aquest senyor arquitecte, que era això, doncs ho va fer l'estil que ell va aprendre del mestre Gaudí, doncs és una obra que no es coneixia, o bé no estava visitada i estava, bueno, que la gent no ho sap que existeixen aquí. I això, vull dir, aprofitant la 30 fira del rellotge, doncs estem acondicionant, que ens costa moltes pessetes, doncs tot això amb unes branes de segur i llavors el terra i posem aquí uns panels, uns marcs a tot el vol, doncs amb els planells de l'arquitecte, amb fotos de com es va construir el campanar, i a més hasta amb alguns de com després que es va derruir l'església i la vam reconstruir, bueno, tots uns panels aquí al costat, i a més una tele en aquest estrado que allà on arrenca el campanar aquest nou, bueno, aquest nou de l'arquitecte, i en allà doncs farem un pròleg amb un vídeo doncs explicant el que és el campanar i tot. I a més encara per a Mas Inri, doncs aquí el Rateta, que és un fora sèrie, fent dibuixets, doncs hem fet un llibret que explica doncs, en plan molt infantil, doncs perquè el nostre poble té dos campanars i va fer dos campanars.
4: Molt bé, no?
3: Però has dit pessetes, seria barat si fossin pessetes,
5: sí,
3: pessetes,
5: no. Ja,
3: perquè aquí el Miquel s'ha posat a riure, són euros.
2: Sí, bueno, jo encara sóc de la vieja època.
4: I es podrà visitar.
2: Encara penso bastant en pessetes, però sí, pensant en pessetes llavors són milions que val més no parlar-ne.
4: Llavors es podrà visitar el dia de la Fira del Rellotge.
2: No, aquí nosaltres fem l'inauguració el dia abans, amb les autoritats d'aquí, eclesiàstiques, bé segurament l'arquitecte tècnic de la Sagrada Família, aquest noi que treballa d'aquí, aquest obrer de la Sagrada Família, família que es diu Isi Nuevo, i fem aquí una mica d'inauguració amb uns quants que els convidem a que vinguin, perquè no convidem a tot el poble, perquè a més no s'hi cabria. O sigui que fem aquesta inauguració amb els col·laboradors principals que tenim, i llavors doncs, aquestes persones doncs, polítiques o bé socials doncs, que tenim aquí al poble. I això serà doncs, el dissabte, dia 16 a la tarda. I aquí doncs, fem com aquest que diu aquest acte doncs, d'inauguració. I llavors, tota la gent que vulgui doncs, tindrà de trucar uns dies i hores determinats, i llavors dies i hores determinats, igual com es fa avui dia amb totes les coses, que venen grups i tal, i llavors els acompanyarem en el museu de rellotges i part a veure el campanar. Mm. Però això, tot això, no ho fem cada dia ni s'obrirà, perquè això seria un batibull que no pot ser.
0: A hores convingudes.
2: Si hores i dies determinats, llavors tot anirà molt més regulat, i tant per les visites com per nosaltres, doncs llavors es podrà fer tot.
5: Jo em pregunto... Aquest espai que ha parlat el Josep, que condicionem, no sé si el coneixeu.
4: Jo no.
5: Si heu estat...
0: Sí, jo sí que
5: he estat. Si heu estat al campanar o si heu pujat, aquest campanar, que és molt esbelt i molt maco per fora... Per dins és únic.
0: Sí,
5: és únic l'arquitectura d'aquest campanar. Per dins no n'hi ha cap. en lloc.
0: Però esclar, jo ara, ara no l'he vist.
5: És fet de maó, amb volta, acabar-lo deixant totes les escales, vull dir, és molt maco. I llavors, a baix, hi ha aquest lloc que diu, que no és gaire gran, que d'allò, però que és una mica l'antesala de pujar del campanar, no? I llavors, que, això estava fet una porqueria. Estava les parets que queien, el terra fet una porqueria i tal. Bueno, ho hem arreglat, ho hem pintat, ho hem arreglat. I s'hi posa tot això que diu.
0: Aquí seran aquests
5: puestos. En part de fotografies, des de dins i des de fora, i això. Cadires, una tele, que ja molt va passant normalment, el que d'allò, amb la qual la persona que tingui ganes de pujar al campanar, llavors hi hem posat una barana, fet un tros de barana, perquè no hi era, que era nova, perquè, doncs, per persones una mica més grans, potser, o per canalla...
2: Per més seguretat.
4: Seguretat.
5: Vol dir que s'ha de convertir en una cosa interessant, en una cosa de dir, home, val la pena anar a veure, anar-ho a veure per lo de baix i per lo de dalt. Perquè és molt maco.
2: Home, ja que Gaudí avui dia està, bueno, ja per fer el sant i tot, doncs nosaltres tenim un poble que, a més, tenim l'estandard únic que va fer el Gaudí, que es conserva, i llavors, doncs, ara tindrem aquest altre producte, com aquest que diu, aquest campanar, que vull dir que llavors ja són dues coses gaudinianes, o sigui que ens acostem molt a lo que és el que és avui dia fora sèrie, doncs tot el que és de Gaudí. Gaudí doncs ven, no solament ven, sinó que és art, i vull dir, això, l'art, escolta, avui dia es cotitza i val la pena conèixer-ho i veure-ho.
3: Així es podrà gaudir més.
4: L'arquitecte del campanar és el mateix deixeble de Gaudí que va fer l'edifici de la confecció de la fàbrica.
5: Aquesta?
4: No, la que hi ha davant de casa meva, si no sé com es diu aquella.
2: No, la fàbrica Roc Humbert, aquest és anterior, això és de primers del segle passat.
5: No, però no diu la Roc Humbert, oi?
4: Sí. Del que està al costat del casal. Sí, perquè jo me'n recordo quan era petita que venien molts japonesos a fer fotos.
0: Els arcs,
4: perquè deien que també era...
2: No, tens tota la raó. Es veu que sí, sembla ser que pot ser, perquè el Gaudí... Hi va haver una pesta a Barcelona primers del segle passat i llavors era amic dels de Can Ullà i va passar una temporada a Can Ullà. I diuen que sí, que el Gaudí, doncs, que llavors, no sé qui era llavors, que volia fer aquesta fàbrica, perquè aquesta fàbrica és de Can Ullà. Doncs sembla ser que ell, estant allà, va recomanar de fer la fàbrica amb uns grans finestrals, perquè com que hi volien posar telers i era fils i tot era coses, doncs que es tenia de tenir molt bona vista, doncs va suggerir, sembla ser que va suggerir que es fes aquesta fàbrica estil, doncs, que es feia llavors a Amèrica, en aquella època, amb aquest d'obra vista i amb grans campanals.
5: Més que per la vista, per la llum. Més que per la vista.
4: Sí, vol dir això. No, obra vista, obra vista.
5: Per tenir una gran... Ah, sí, obra vista. Exacte.
0: Clar, jo em pregunto, la gent que fins ara ha anat visitant el museu i que sol venir al museu pels autocars o per les coses, el campanar ho tindrà una mica difícil per pujar. Perquè, clar, són gent... Una mica gran.
6: Gent gran, no cal de més.
5: Jove, també, eh? Hi ha molta gent jove, també.
2: Sí. Escolta, per això aquí, en aquest estrado, hem posat aquesta tele, perquè llavors el que només pugui pujar unes quants esgraons, doncs que des d'aquí que vegi, és com si ho hagués vist.
0: Clar, per aquest estrado, quants esgraons hi ha per arribar?
2: Amb aquest vídeo, doncs, veurà el que és el campanar...
0: Per arribar a l'estrado, quants esgraons hi ha?
5: Sí. Quants que?
0: Esgraons hi ha per arribar a l'estrado?
2: No, hi ha poder 12 o 15.
5: 10 o 12, sí. Però el que passa és que, no sé si no hi heu estat, és molt estret. És
0: sí, he estat. Per això, però com que feu aquí, tants arreglos, he pensat que no s'hagués arreglat alguna altra cosa.
5: No, això no. Des del Pla de la Iglesia fins a dalt hi ha 10 o 12 escalons i són molt estrets, molt amb curva.
0: Nosaltres estàvem amb Càritas allà i a dalt a la sala hi teníem roba. I teníem roba encara.
2: Mira, jo penso que si realment hi ha molta audiència o molta gent que vulgui venir, doncs com que en el mig hi ha un lloc que és buit, allà posaríem un elevador i seria solucionat.
4: Això,
2: amb una pròxima etapa
0: posem l'elevador.
2: Mirarem de buscar, més col·laboradors i tal, i buscar diners per poder fer.
5: Al mig té un forat que dona baix de tot a la iglesia, que està tapada amb un vidre.
3: Quants d'aquí no ho han vist mai?
4: Jo no ho he vist.
3: Tampoc. Tampoc hi
4: és. Jo vull saber quan es pot anar a visitar.
2: Sí, d'aquí Sant Feliu jo crec que ni un 2% de gent no ha pujat al campanar.
5: Però ara, el parlar d'això, l'ensenyar-ho, el demostrar una mica, i si algú hi va de Sant Feliu i ho veu i tal, doncs un del boca a boca farà que poder hi vagin, perquè fins ara no valia la pena. Per això, per aquesta estança.
4: Home,
5: per pujar
4: al
5: campanar és una altra història, però per aquesta estança no.
4: Jo penso, bueno, això que heu dit avui, a mi m'he quedat de pedra saber que és important per l'arquitectura, és que no ho sabia, i em fa vergonya que viatjo per tot el món i que et podria explicar 10.000 coses de 10.000 campanars que he pujat a no sé quants campanars de tot el món, i que el de Sant Feliu, que és una joia, no l'hagi, ni ho sabia, em fa vergonya.
5: Dintre,
4: és a dir, que a la que pugui, jo sóc de les primeres de venir a pujar al campanar.
3: Jo també hi vull anar.
4: Clar que sí.
0: Ai, aneu tots dos. Ui, Joaneda, quedaràs a la sala de baix.
3: No.
0: Sí, ja t'ho dic jo.
5: El problema principal és que per celebrar l'any Gaudí, per celebrar els 30 anys de la fira i tal, ens hem embarcat i ens ha costat molts diners, això.
4: Això no és barat.
5: La feina és a trobar la possibilitat de finançar-ho, no? I ara estem amb això perquè
2: puja. I per això hem fet una col·laboració de persones VIP perquè ens donin uns 300 euros com a mínim o més, i que d'aquesta manera puguem sumar més. De totes maneres, dic que el que vulgui fer una aportació de 100 o 50, doncs també l'acceptarem, perquè de mica en mica s'omple la pica. El que passa que això sí, aquí els que donen una certa quantitat, potser llavors, i per això vull dir, ens agradaria que fossin moltes famílies d'aquí de Sant Feliu, perquè aquestes les posaríem amb una placa i perquè per l'eternitat estigués allà posat i dir família tal, col·laboradors, família tal, forat de tal, forat de tal.
5: Empreses o particulars.
2: O sigui que això des d'aquí ho publico, perquè vull dir tots els que vulguin, doncs encara hi són a temps, perquè quan ho tanquem, llavors ja amb aquesta placa la farem i s'haurà acabat els col·laboradors.
4: Vale, i el que ho vulgui fer, on ha d'anar? Què s'ha de fer? Expliqueu-ho bé. El que vulgui donar alguna cosa per el campanar, on ha d'anar, on s'ha de dirigir?
2: Doncs mira, que ens truqui a nosaltres, o bé que vagin a la caixa, i que ens truqui a nosaltres i li direm, mira, doncs ingressa això en el compte nostre. O bé publicarem el compte de la caixa en algun lloc o altre.
4: Llavors, entenc també que ara el museu em sembla que és gratuït o es paga alguna cosa. Jo hi havia anat fa molts anys, es paga. Això també es cobrareu entrada.
2: Mira, nosaltres el plan que tenim és... El plan que tenim és que a partir... El dia de la fira és diferent, perquè farem dos...
4: Això és un acte
2: dos euros i podrà ser una cosa i l'altra. I, a més, els que donguin col·laboracions els hi donem 5 o 10 entrades, els més 10 i d'altres poder 2 o 4. Perquè llavors, el dia que vulguin, trucar, això que dic, dies i hores convingudes i perquè puguin venir. Això els que són col·laboradors. I, si no, l'entrada normal pensem fer que valgui 5 euros i 2,50 serà pel museu i 2,50 doncs pel campanar.
4: Crec que ho feu molt barat.
0: Sí, hem parlat del que feia el dia abans.
4: El Pau m'ha mirat malament. No, perquè, a veure, 5 euros és poc. És a dir, penso que aquestes coses s'han de valorar. És a dir, a vegades hi ha gent que diu, oi, com han pujat l'entrada a Santa Sofia. Sí. Bueno, però jo té un manteniment.
2: Sí.
4: Hi ha gent que hi treballa, vosaltres hi dediqueu hores, doncs... Ara podem, algú em renyarà quan surti d'aquí, no? Els que ens escolten diran, escolta tu, maca, però jo penso que...
5: Home, l'època no ho porta, però de vegades es valora molt més.
4: Si val més diners. Clar.
5: Euros, home, doncs aquí deu haver-hi una
4: cosa. És que jo entenc que la inversió que ja heu fet és molt important.
0: Ja he estat a l'entrada i t'asseguro jo que, Roser, els 2 euros ja els hi costa.
4: Clar.
0: I dius, per manteniment del museu. Perquè s'ha de mantenir un museu.
5: Sí.
0: No, la gent no veu la feinada que hi ha.
4: Jo ho trobo poc.
2: Nosaltres som molt modestos i per això que d'entrada pensàvem això. Poder ser més endavant, si veiem que la cosa funciona,
0: llavors
2: que és el que desitgem, doncs potser llavors, no sé, donarem llavors potser un vídeo quan amb això i pujarem l'entrada, etcètera. Vull dir, o bé un record, m'entens, alguna cosa o altra, i llavors doncs
0: bé, potser... Parlàvem de lo que fareu el dia abans. Eh? I el dia de la fira, què feu el diumenge?
2: El dia de la fira, doncs, bueno, aquest any, per celebrar també això, a part de la fira, a la tarda fem una subhasta.
0: Mm-hmm.
2: Que feia anys que
0: ja
2: no
0: havia
2: feia.
0: Fet, la subhasta.
2: Feia anys que no fèiem això i fem una subhasta, doncs, mira, per acabar de fer, no sé, el dia una mica més complet.
0: Sí, més complet.
3: Què és el que subhasta?
0: És complet.
2: La subhasta de rellotges i coses del temps.
0: Ja s'havia fet, la subhasta de rellotges.
2: Tot referit a coses del temps i de la mesura del temps.
0: Sí. O sigui que al dematí hi ha la fira a la plaça amb carpes, no? Sí. Que hi haurà tots els brocanters que es poden comprar i vendre rellotges.
2: Sí. I llavors al final del dia doncs, hi ha una recepció a l'Ajuntament que hi ha la filla de l'arquitecte,
0: uh-huh.
2: que ens ha dit que vindria, que té 80 i escaig d'anys, uh-huh. i bueno, l'Ajuntament farà una recepció doncs, amb aquesta senyora i farà firmar
0: el llibre.
2: I a més, amb una persona, que no la direm perquè és sorpresa, una persona li fem una distinció especial perquè col·labora amb nosaltres i amb el poble d'una forma tan desinteressada i ferma que vull dir que és allò de que chapó, saps? Chapó. I que això, doncs, li fem una distinció especial que elaborà ell i elaborà llavors tots els altres del poble.
0: No cal que em diguis qui és.
2: Però que no diem qui és.
0: No cal que ho diguis. Ja... Almenys ja està, ja m'ho penso. Bueno, això és el migdia que feu la recepció, no?
2: Sí.
0: I canta la coral?
2: Sí, la coral, la llum, doncs la llum. També, com que ara hi ha unes quantes cançons del rellotge, doncs mm-hmm. també ens acabarà de manir amb el cant d'això, el senyor
0: el Joaneda, que és el que canta.
3: I vos també.
2: El que porta la veu cantant, doncs ens pot dir alguna cosa.
3: Molt bé.
0: Bé, i a la tarda, la subhasta, quina hora és?
2: La subhasta a les 5 o 6 de la tarda.
4: A les 5 de la tarda.
0: Llavors, si algú té un rellotge i el vol portar perquè a la subhasta ho
2: no,
0: pot fer-ho?
2: No, ja no. Ja no.
0: Ja no. Oh,
2: això
0: caram,
2: sí,
0: això no.
2: Per la pròxima.
0: No ens hem enterat d'això.
5: Els que van a la subhasta i sí. els interessa alguna cosa de la subhasta
0: sí.
5: ja ho han vist abans, també.
0: Sí, per això.
5: Les peces estan exposades clar, i es poden ja és... veure abans per saber, home, allò em pot interessar.
0: Clar.
5: Jo espero quan
0: clar, però la subhasta ha sigut amb gent, amb un grup, diríem...
5: No, tothom qui vulgui.
0: Bueno, però com s'ha dit això...
5: Com s'ha dit el què?
0: La gent ho sabia, que podien portar el rellotge per la subhasta?
2: No, això no.
5: En principi no es pot. Ja hi ha totes les...
0: Els que ja estan a la subhasta són d'un grup...
2: Perquè això ens ho arregla un que ja té subhastes sí. a Barcelona, que és el fill del Xerrier, que el Xerrier sí, ja col·labora sí. sempre amb nosaltres. Sí. Doncs el seu fill ja té una sala de subhastes i aquest ens ho ha amanit, perquè avui dia és molt complicat ja muntar tot
0: clar.
2: Això, m'entens?
0: Ja,
2: i com que és molt complicat, ho hem deixat a la seva mà.
0: Sí.
2: I bé. Llavors, doncs, si algun ha tingut algun rellotge i ens ho ha portat, ho hem deixat allà, que hi serà, li posarà o no li posarà, depèn de com ho vegi ell.
0: Clar, perquè
2: ara, si nosaltres veiem que això de la subhasta pot ser bona o que sí. vagi bé, potser l'any que ve
0: llavors
2: doncs,
0: torna a fer o no.
2: I llavors sí que diríem, doncs mira, tothom el que té rellotges, dels que vingui que els hi valorem o bé posarem un preu per si ho vols subhastar.
0: Bueno, molt bé. No? Estem molt ben enterats dels rellotges.
1: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
2: Com?
1: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
2: Si vol fer una donació de rellotge, ja ho pot fer, perquè en el museu en tenim 10 o 12 de donacions. I alguns de caixa, i aquest senyor d'aquí, que també en va fer un, aquest de petit, però sí. a més aviat ens venen els de caixes, perquè jo crec que els que ho hereden
0: sí.
2: són
0: no,
2: caixes altes
0: no
2: que no saben què fer-ne, i llavors en diuen a veure si ho volem.
0: No
2: perquè, perquè si un quan ho porten amb un antiquari, no li donen quasi res.
0: Bé, doncs, ara que estem tots aquí, podem fer algunes preguntes a la nostra convidada, Melana Belén, que és una noia que ha volgut saber com muntàvem els programes. Bueno, i diu, com deixeu que... venir a veure-ho.
3: És l'Anna Belén, bueno. Ja pot cantar.
0: Eh? Sí.
3: Ai, no, és una altra Anna Belén.
0: Ella l'entusiasma el programa de les vivències musicals, també, no? I amb les vivències també, no?
6: Sí, bona tarda a tothom. M'agraden els dos programes, el de vivències, però vivències musicals m'agrada moltíssim.
0: Sí, moltíssim. És que vivències musicals fem un repertori que no se sent normalment, no? Si no és amb una cosa d'aquestes, no saps ni per què, ni quan t'ho dic jo. A mi personalment m'agradaven les òperes o m'agradaven músiques d'aquestes, però no sabia d'on venien. I d'ençà que fem vivències musicals t'expliquen tota la història de lo que és les cançons. I llavors el Josep Maria s'hi arranca per Soleares, que dic jo, i ens hi ajuda a cantar.
1: I no? fem coses també molt concretes, com per exemple el jazz, o música per de pel·lícules.
0: Sí.
1: Vull dir, no és sempre
3: òperes. És molt variat.
1: Molt variat.
6: Sí, és un programa que s'aprèn moltíssim.
0: Sí.
6: A mi m'agrada molt.
0: Veus?
6: L'altre dia el meu pare li deia, escolta, vam fer un del Festival de San Remo,
0: sí,
6: amb tot de cançons italianes.
0: Sí.
6: I després van relacionar diferents festivals també després.
0: Sí, sí.
6: El de Benidorm i diversos. Doncs el meu pare va cantar totes les cançons italianes.
0: Veus?
6: Se les sabia totes, jo no. Jo
0: sabia totes.
3: Devia cantar el Volare. Volare!
6: Totes, les va cantar totes.
3: Molt bé.
6: De Bobby Solo, les va cantar totes.
0: Sí. Sí.
2: Sí. Marino Marini, del Renato Carosone, etcètera.
3: Questa piccolissima serenata. Sí, sí.
6: I el que em va agradar moltíssim, si em permeteu que ho expliqui i això, l'Àngels Falqués em va recomanar la de Mano a Mano con Jorge Negrete i Carlos Gardel.
0: Ah, a tu t'agrada molt Carlos Gardel, eh? Tu ets una apassionada del Carlos Gardel.
6: Tangos. Aquesta alternança de ranxera tango em va emocionar moltíssim.
3: Molt bé.
2: Vols que et digui alguna cosa del Carlos Gardel? Jo a la Bisbal vaig conèixer un que es va sobreviure en l'accident d'aviació. Tenia la cara tota deformada i tal, que va sobreviure, era del conjunt del Carlos Gardel.
0: Ah, veus?
6: Sí.
2: Fa molts anys.
0: Veus quines casualitats. Doncs mira, estem molt contents, almenys, que hi hagi algú que ens vingui a donar
1: explicacions.
0: Ànims pels programes que fem, no?
3: M'ha fet il·lusió que li agradi tant el programa.
6: Molt, perquè a més és molt senzill, però està molt bé, és molt complet.
0: Sí.
6: És molt variant, perquè a vegades heu fet temàtiques d'aigua, també.
0: Sí.
6: De jazz i això de pop, no? Heu fet diverses, no?
3: I hasta alguna sarsuela, que la Rosita i el servidor sempre ens estimem.
0: Sí, sempre fem escènes d'amor, oi? Però avui no aniria bé fer això, no, perquè tens el Roser a la vora i jo ja he quedat desbancada.
3: No, home, no.
0: Ja està. Avui hauries de fer aquest tros amb la Roser.
3: Ja.
7: Jo amb tema cans no puc fer res.
3: Molt bé.
0: Bueno, doncs podem recordar tot el que farem a la Fira del Rellotge, no? El dematí, començar els brocanters des de quina hora hi són? Des de les 7 del dematí?
2: Sí, molt d'hora venen els brocanters. Sí.
0: Molt d'hora ja. Sí,
2: I segons... I encara venen abans els que munten les carpes.
0: Sí.
2: Els 6 del dematí venen els de muntar
0: segons veus, carpes. Segons veus, diuen que han retreçat les obres de la plaça perquè poguéssiu fer la Fira del Rellotge.
2: Home, nosaltres els hi hem demanat.
0: Vosaltres ho heu demanat.
2: Els hi hem demanat.
8: Però hem tingut parlant del qual el culet així fins a l'últim dia.
0: Sí.
8: Perquè no se sabia si les obres començarien abans o després.
0: Sí.
8: L'última setmana, la passada,
0: sí,
8: perquè nosaltres teníem les carpes encarregades i sí, valen molts diners, també, vam saber que les obres començarien després. No sí, sé si el dilluns després o una setmana després, però fins
0: o
8: fa 8 o 10 dies no se sabia. Al final s'ha concretat i ens hem relaxat una mica.
7: Quin patir, no? Eh? Això us ha fet patir, imagino.
8: Home,
7: clar, la gent que et ve de fora.
8: Clar,
7: no saps
8: clar, perquè... De totes formes, jo, que havia fet molta obra pública per ajuntaments, doncs ja ho veia venir, que no, perquè fa 10 dies encara, com aquell que diu, no estava clar qui s'ho quedava, quina empresa s'ho quedava. Sí que més o menys se sabia, però no era concretat.
7: Ara ja tenim empresa?
8: Sí. Clar. Ara ja hi ha una empresa i ja hi ha un plaç. El que passa és que també s'entén una mica perquè l'ajuntament té un plaç molt just amb aquesta obra.
0: Mm.
8: Té un pla just i vol que estigui acabada abans de la Festa Major. Clar, jo li vaig dir a l'alcalde, li vaig dir, home, tu això pots retrasar-la, si vols, una setmana. Però em va dir, clar, però si la retrasa una setmana, el constructor, si no acaba per la Festa Major, em dirà, oh, tu me la vas retrasar. Per tant, no ho podem fer-ho, perquè és una cosa molt tancada i ha de ser per la Festa Major. Bé, al final s'ha pogut aclarir. Sembla que han de començar la setmana sobre la fira.
0: Bé,
8: sembla.
0: Bé. Bueno, bueno, de moment podeu fer la fira.
8: Ah, això mateix. I podem posar les carpes que havíem llogat. Recordarem,
7: recordarem l'última fira dels 30 anys amb la sorra a la plaça.
0: Del 100?
7: I amb l'antiga plaça.
0: Del 100, no, 25.
7: Ai, dels 30 anys, 30 anys.
8: Sí, sí.
7: 30 anys de fira.
2: Sembla ser que sí, sembla ser que sí.
8: 100 anys de plaça, 30 anys de fira.
7: Jo, això de la plaça, ho he de dir, ho sento, però em fa tanta pena que la canviïn. Em sembla com si em robessin una part de la meva vida, de la meva infància. Sí que hem de mirar endavant i hem de canviar, però això, mira,
9: per això es va fer una consulta, popular. Es va fer una consulta popular.
7: Sí, però el deixar-la tal qual no hi era.
9: No, evidentment.
7: I jo tampoc puc votar, perquè no estic en
2: pedagogia. Jo recordo encara quan l'embalat es feia a la plaça.
0: Sí, jo també ho recordo. Això és que... Jo és el que em dol, que me'n recordo quan es veia a la plaça.
8: I si no els cavallitos de quan eren petits, i si no no sé què, que suposa que serà igual.
3: I les curses, les curses dels burros que donaven la volta.
8: Però la, sí, la dansa de Sant Antoni, vull dir, tota una pila de coses que han sigut la vida.
2: I a l'estiu es havia jugat a bàsquet a la plaça.
3: Jo també hi havia jugat a bàsquet.
0: Bueno, ara hi juguen a voleibol.
2: Els del poble van tots estiuejats.
7: Però ara quedarà amb sorra o no quedarà amb sorra?
0: Juguen a futbol, amb sorra però compacta.
7: Ah, bueno, d'aquella que és com una...
0: Sí, sembla que sorra compacta, bueno, no ho sé, ben bé. Bueno, però, bueno, ja ho anirem veient. Ja anirem veient si hem d'acostumar.
3: Anem fent fines. Quin remei?
0: Ens hi hem d'acostumar, no? Vull dir, els canvis... Els canvis sempre...
7: Ara ja podem...
3: Hi ha un altre en el camí.
7: No sé,
0: me l'estan liant.
7: No sé, què ha passat ara? No sé, es nota que no hi ha l'Àngel, ha passat un àngel.
0: No, però me l'esteu liant vosaltres, no sé. Maria, què m'estaves dient?
9: T'estava sentint.
3: A mi m'agrada molt que el jovent com l'Anna Belén, que la tenim aquí, ens escolti. Quantes amistats tens tu que escoltin joves? Perquè em semblava que més era gent gran que ens escoltava.
6: Pues no ho sé, no.
3: No ho saps? No ens has de fer propaganda, ara. Si t'agrada tant, has de fer propaganda.
8: Sí, Maria, un fan jove... serveix per molts, perquè aquest entusiasme i aquestes ganes i aquesta manera d'expressar...
0: Ja serveix per,
8: per molts.
3: Clar, ha sigut molt maco.
6: No, jo insisteixo que és un programa molt senzill, molt ben explicat, molt facilet d'entendre i molt cultural. Sobretot molt cultural.
3: Mare de Déu, hauríem de fer una mica d'aplauso.
6: Moltes gràcies. M'agrada molt i per molts anys que es pugui fer aquest programa, perquè és una meravella.
0: Gràcies, Anna. Molt contents d'haver tingut aquí i que consti que no li hem pagat res perquè digui això, eh?
6: No, no, no. Sí, sorpresa, això.
7: Moltes gràcies.
0: És admiradora de debò. Pau, quant tenim?
10: 7 minuts encara.
0: Amb tantes mans, no sé el que...
3: 7 minuts.
10: 7 minuts.
3: 7
0: minuts. Bé, doncs podríem parlar, ja que hi ha el Miquel aquí, sap tant de bestiar, diríem, i tot això. Ja, què ha passat amb el barco? Hi havia un bestiar que ho hagi encomanat, això?
8: De coses el bestiar, de coses són els virus. Jo, de
0: bueno, però aquest, virus... No, no, però virus hi poden haver algun, no?
8: Sí, clar, n'hi ha de virus, home, i tant, sí, n'hi ha. Per exemple, amb el coronavirus, amb la pandèmia, doncs els criadors de vedells ja coneixien el que era un coronavirus o un rotavirus, que eren els que es van fer famosos perquè eren els que mataven els vedells en el seu moment, fins que es va trobar una vacuna, no? Llavors aquest van passar als humans i es van contagiar.
0: Bueno,
8: que, i va passar...
0: El que sembla que deien d'aquí, que també havia sigut un ratolí i havia passat als humans.
8: No, això, bueno, això és molt difícil de saber. És a dir, aquests virus muten. Normalment van canviant, s'adapten a el que sigui i van canviant. I llavors arriba un moment que hi ha una persona que, per el que sigui, té una peça al seu cos delicada, que allà aquest virus s'hi pot arrelar. I si s'hi arrela, jo no hi entenc d'això, però he entès per lo que havia vist, el que sí havia viscut era els corona i el rota, com sí, mataven els vedells, com no hi havia manera, es morien. Vull dir, no. Quan agafaven aquests virus no hi havia manera de salvar-los. Clar, això d'ara, jo no en tinc ni idea.
3: El que no s'entén és que sé que el vaixell és dels Països Baixos, perquè no l'enviaven directament cap a casa seva.
7: Que ets de Canàries, tu. Que ets de Canàries, tu.
3: No, però soc de Balears. També soc d'ell.
7: Ah, vale.
8: Podríem haver anat a Balears, saps? Podríem haver anat a Balears.
3: Per això et dic que no ho entenc. que, perquè els han deixat amb un permès. Si el Sánchez va dir no a la guerra, perquè devia, també devia de dir no, que aquest vaixell no, no pot anar aquí. Si és de Països Baixos, cap avall.
8: Però hi ha unes obligacions, eh? Ah, amb unes aigues determinades hi ha unes obligacions d'anar
3: el
8: més a l'hora. Europa ho ha dit, l'OMS ho ha dit. Vull dir, això és difícil de...
3: Sí,
8: no
3: ja, ja.
8: En principi no era clar que s'atraqués aquí.
3: Ja.
8: No era clar. Però al final, doncs, hi ha hagut, com aquell que diu...
3: No és tu el fallon que hi haurà si passa alguna cosa a Canàries. En bueno, aquest traslades.
8: A veure, hi ha 8 catalans o 6 catalans o no sé quants en aquest vaixell.
3: Sí.
8: Qui diu que d'aquí 8 dies no en surt un que ha tornat, s'ha repatriat, està a Barcelona i que resulta que se n'agrava? Si no està... costa molt, es veu, de contagiar amb humans. Costa molt.
7: Això és el que diuen. Costa molt, però s'ha contagiat. Clar,
8: exactament.
7: Una altra cosa que a mi em preocupa, que diu... bueno, de moment s'ha mort 8, no és per alarmar, però l'altre va començar també més o menys així. Van dir, atracaran el port, no sé de quina illa de Canàries. Bueno, al moment ja no atraca, ja hi envien un barco.
8: Sí.
7: És a dir, que sembla que com que de mica en mica la cosa va agafant... importància, no era res, però no, ara ja n'hi ha una no sé on, ara ja n'hi ha una altra. Recordeu que va començar també així la història.
9: Era un tipus de vaixell que la gent petit. Pujava i baixava, o sigui, no
7: és un,
9: era
7: un
9: grup.
7: És un barco que fa un recorregut molt llarg
0: sí.
7: d'exploració, que en
9: I
7: diuen,
9: la gent, està
7: i va,
9: dies,
7: la gent
9: no
7: va
9: sempre.
7: Pujant i va baixant, per això. I ara van sortint tots els casos, perquè si tu has estat en aquell barco i t'havies baixat a no sé on, deus estar ben cagadet, ah. i cap a l'hospital, i ja et diuen si ets asimptomàtic o totes aquestes coses. Per això que jo dic, ostres, això va començar com... No, se n'han mort 8, però bueno, no passa res, això és molt poc important i tal. Clar que 8 persones no és poc, no? Però va recordar, saps, com va començar la pandèmia? No, n'hi ha un que ha vingut de Xina, un altre que ha vingut... Ara n'hi ha un al clínic, ara n'hi ha un allà... I, no
3: I a Alacant n'hi havia un altre que també...
7: Com
3: no,
7: es dirà
3: no
7: complicat, no?
8: La cosa és que era fàcilment contagiable i fàcilment contra la malaltia, el coronavirus, la pandèmia.
7: La pandèmia,
8: és
7: sí.
8: Dir, a Itàlia va explotar...
7: Va sí, sí, ja va
8: equip,
7: ser
8: per
7: tot.
8: Exemple, em sembla que era el València, van a jugar a Itàlia i es van contaminar tots, València va engegar amb... Vull dir, era fàcil... Per què? Doncs perquè amb respiració, amb l'aire, et contagiaves, els contagiaven, no? Això sembla que va per un altre camí, sembla, però, clar, jo no puc pas parlar de res perquè vas escoltant l'un i l'altre i costa molt treure l'aigua clara.
7: Sí, sí, no.
0: Jo el que volia saber era això, que un virus d'un animal perquè es podia encomanar amb una persona, jo... Per això t'he preguntat, perquè tu havies tractat... Amb...
8: Sí, clar, de virus n'hi havia molts. No, home, hi ha això mateix que està passant a... Que està passant a...
2: Amb el porc senglar.
8: A Collserola.
7: Sí.
8: A Collserola amb el porc senglar, doncs això era un problema. La pesta porcina africana ha sigut un tema que ha fet molts estragos aquí. Però clar, en el moment en què ha passat en els animals que estan sueltos...
0: Clar, però...
8: És una malaltia molt contagiosa, i imagina't.
0: Però amb aquesta pesta representa que són ells els animals els que s'encomanen. Sí. I la persona, si no menja, no li passa res.
8: I si menja, tampoc. I si menja, sí. tampoc. No li passa res. L'únic que pot fer és transmetre-ho. Transmetre-ho. Menjant-ne o sense menjar, o tocant els aliments que ho tenen o no ho tenen, tal, i tocant a un porc o no sé, o d'una altra manera, però el que és contagiar-te tu de la pesta porcina africana, no, perquè no hi ha cap víctima de la pesta porcina africana.
3: Hi ha alguna empresa que amb el porc senglar en faci ús per menjar?
8: Hi havia sigut, clar. Però això es va prohibir totalment. Sí,
3: però és que és un porc, i jo n'he menjat de senglar,
0: sí.
3: I és boníssim, ben cuinat.
0: Hi ha restaurants que el fan.
3: Doncs hi hauria molta gent que, per portar carn de porc senglar ben feta per hospitals, per tot arreu. Vull dir, una volta analitzat, quin problema hi hauria?
8: No ho sé, cap. No ho sé.
3: Per això?
8: No ho sé. Però l'únic que s'analitzava...
0: És més fort.
8: Que s'analitzava era la... Com es diu?
0: Triquinosis.
8: La triquinosis.
3: Ja.
8: Triquina sí que afecta les persones. Això es posa a la sang de les persones i llavors sí que afecta.
3: Ja.
8: I, per tant, els únics porcs que s'analitzaven d'aquest tipus era la triquinosis, però per la pesta no. per la pesta no. Ara està tot ja molt prohibit, sí. Després està incentivat de matar-ne, després està prohibit de matar-ne, i bueno, anem fent...
0: Bueno, això és un tema per un altre dia.
7: No, espero que no en parlem més d'aquesta pandèmia.
0: En parlem per un altre dia, Roser, de tot això.
7: Espero que no en parlem més ja.
2: Tants controls en l'alimentació que fins que ens arriba a nosaltres...
3: No, si avui hi havia una notícia a la tele, un pagès que posava uns cartells molt macos que no molestaven a ningú per vendre la seva fruita i li han posat una multa de 10.000 euros.
7: Pobret.
3: 10.000 euros.
8: Encara hi han tornat, i n'hi han posat una altra. I el conseller d'Agricultura, sí, ha sortit el conseller d'Agricultura a dir que ja ho arreglaran, que no pot ser que un home que digui jo tinc pomes que no estan sulfatades i que són naturals, proveu-les, o tinc...
0: Se'ns ha acabat el temps i el Pau ens ho tallarà,
3: Això serà un tema per un altre dia.
0: Continuarem a Tortuli un altre dia, que se'ns ha acabat el temps. Va?
3: Bona nit a tothom.
0: Bona nit a tothom, bon divendres, i escoltem-nos a diumenge en el programa musical.
7: I que vagi molt bé la fira.
0: D'acord? Va, el dia de la fira no plogui.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem avui a Ocent, l'Àngel Falqués, que el tenim... El tenim de viatge.
1: De viatge.
2: Sí, sí, estava ben poc... O sigui, no acabava d'entendre què hi feia ell allà.
0: Sí, sí. Però quan vingui ens explicarà.
2: Aquest era el seu lloc.
0: Ens explicarà el viatge. El Josep Maria Joaneda, a la Josep Maria.
1: Hola a tothom. Sí,
0: el pes va sobre teu avui?
1: Bueno. Com que peso poc.
0: La Maria Torrents. La
2: també, Maria... també col·laborarem perquè ens quedi el millor possible.
0: El control, el Pau Ibars, com ja és habitual ara.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Bon diumenge. I la que us parla, Rosita Figueres.

0: Bueno, i Jean Marie, què? Què fem avui?
1: Com sempre, farem el que puguem fer.
0: Sí, el que podrem.
1: Sí, el que podrem. Mira, avui us proposem un viatge molt, molt especial. Recorrerem diferents estils musicals amb un sol protagonista, el piano. Un instrument capaç de ser elegant, íntim, brillant o fins i tot salvatge. Del barroc fins al jazz, passant per emocions i paisatges molt diversos. Tanqueu els ulls i deixeu-vos portar pel so de les tecles.
0: El piano és com un camaleó musical. Pot fer-vos pensar en palaus antics, en salons plens de llum o en nits plenes de fum i improvisació. Cada època li ha donat una veu diferent, una manera pròpia de parlar-nos. Avui descobrirem com canvia, sense deixar mai de ser ell mateix.
2: I potser el més bonic és això, que tot i ser el mateix instrument, cada compositor hi deixa la seva empremta. Hi trobarem ordre, passió, nostàlgia o ritme. Us convidem a escoltar amb calma, a imaginar i a sentir com el piano ens explica històries sense necessitat de paraules.
1: Bé, comencem aquest viatge pel piano mirant enrere cap al barroc. En aquella època, el rei no era encara el piano, sinó el clavecí. Tot i així, avui podem escoltar aquesta música amb una nova sonoritat, més rica de matisos. És com si una obra antiga ens parlés amb una veu renovada.
0: I aquesta música té una cosa molt especial. És ordenada, gairebé matemàtica, però alhora plena de vida. Les melodies s'entrellacen com si fossin fils d'un teixit molt preciós. Us proposem començar amb una peça d'en Bach, on cada nota sembla ocupar exactament el lloc que li correspon.

0: Deixem enrere el barroc i entrem en una nova etapa, el classicisme. La música es torna més clara, més equilibrada, com si tot busqués una certa perfecció formal. Les melodies són elegants, fàcils de seguir, i el piano comença a ocupar un lloc central als salons europeus, convertint-se en l'instrument preferit de molts compositors.
1: I si parlem de classicisme, és inevitable pensar en Mozart. Us proposem escoltar la seva coneguda sonata pel piano número 11 en la major, una obra plena de llum i delicadesa. En especial, el seu tercer moviment, el famós Rondo a la turca, en què amb el ritme viu i juganer ens transporta en un ambient gairebé festiu.
2: Bé, els alemanys en diuen Beethoven, nosaltres en diem Beethoven. Fem un pas més enllà. El classicisme comença a trencar les seves pròpies regles i la música guanya força, contrast i profunditat emocional. El piano ja no és només elegant, ara també pot ser dramàtic, intens, gairebé orquestral. És un moment de transició cap a una nova manera d'expressar sentiments.
1: Tot seguit escoltarem una de les seves obres més conegudes, la sonata per piano número 14, popularment coneguda Clar de Lluna. El seu primer moviment és tranquil, gairebé hipnòtic, amb una melodia que sembla flotar. Una música que convida la calma, però que amaga una gran profunditat emocional.

0: Entrem ara, de ple, en el romanticisme, una època on la música es torna més lliure i personal. Els compositors ja no busquen tant l'equilibri com l'expressió. El piano es converteix en una veu íntima capaç de transmetre emocions profundes, des de la nostàlgia més delicada fins a la passió més intensa.
1: I si hi ha un nom que representa aquest món, és Chopin. Us proposem escoltar el seu Nocturn en mi bemoll major, una peça d'una gran bellesa i sensibilitat. La melodia és suau, gairebé com un sospir, i ens porta a un ambient íntim com si el piano es parlés en veu baixa.

0: A finals del segle XIX, molts compositors comencen a mirar cap a la seva pròpia terra. Neix així el nacionalisme musical, on el piano es converteix en una eina per evocar paisatges, danses i tradicions. La música pren colors nous, ritmes populars i una identitat molt marcada.
1: Us proposem escoltar una obra d'Isaac Albéniz, de la seva suite Ibèria, en concret Astúries, una peça plena de força i caràcter. Tot i ser escrita per piano, sembla que escoltem una guitarra flamenca, amb ritmes intensos i una energia que ens transporta directament al sud.

0: I fem ara un salt cap a un altre món, el jazz. Aquí el piano canvia completament de paper. Ja no tot està escrit al detall, sinó que hi entra la improvisació, la llibertat i el diàleg constant amb la melodia. És una música més espontània, més viva, on cada interpretació pot ser completament diferent.
1: Si parlem de jazz a casa nostra, és imprescindible recordar Tete Montoliu, pianista excepcional, amb una sensibilitat i una tècnica admirables. Us proposem escoltar la seva versió de Sabor a mi, on el piano ens parla amb elegància, delicadesa i aquest toc improvisat que fa únic cada moment.
0: Va ser un pianista fabulós i, a més, era sec.
2: Sí.

0: Arribem ara a la meitat del nostre viatge i el piano ens demostra que encara té molts camins per explorar. Deixem enrere els grans salons europeus i ens endinsem en sonoritats més arrelades, més connectades amb la tradició. El piano pot ser també evocador, capaç de suggerir paisatges i emocions amb una gran senzillesa.
1: En aquest punt escoltarem una melodia molt coneguda, Green Leaves, d'origen tradicional anglès. Adaptada al piano, manté aquest aire nostàlgic i delicat que l'ha feta tan popular. És una música que sembla venir de lluny, però que continua parlant-nos amb una gran proximitat.

0: i des d'aquesta música d'arrel fem un pas cap a un altre territori on el piano també ha tingut un paper molt especial, el cinema. La música de pel·lícules que ha sabut aprofitar la capacitat del piano per crear atmosferes i emocions i records que queden gravats a la memòria.
1: I recuperem ara una banda sonora molt, molt estimada, la de la pel·lícula El Piano. Escoltarem The Heart Asks Pleasure First, de Michael Nyman, una peça hipnòtica amb un ritme constant i una melodia que es va repetint creant una sensació molt intensa i gairebé íntima.

0: Seguim el cinema, però canviem completament d'atmosfera. Si abans el piano ens portava a un món íntim i poètic, ara es converteix en testimoni d'una història molt més dura. A la gran pantalla, aquest instrument també pot expressar fragilitat, resistència i humanitat en moments límit.
1: Us proposem escoltar música de la pel·lícula El pianista, amb obres de Chopin, que hi tenen un paper central, en concret el nocturn en do sostingut menor, una peça profunda i commovedora. El piano aquí no només sona, gairebé parla, enmig del silenci i la tensió.

0: Encara sense deixar el segle XX, ens acostem a una música més popular, més propera al gran públic. El piano continua tenint un paper essencial, sovint acompanyant la veu i marcant l'harmonia amb elegància. És una música pensada per arribar a tothom, directa, però amb molta qualitat.
1: Fly me to the moon, etc, etc. És una bona mostra, Fly me to the moon, popularitzada per Frank Sinatra. El piano hi té un paper discret, però imprescindible, donant suport a una melodia que tots reconeixem. És un bon exemple de com aquest instrument sap adaptar-se també a la música més comercial sense perdre personalitat.

0: música més comercial, el piano també ha tingut grans noms, però han sabut arribar a un públic molt ampli. Són melodies senzilles, molt reconeixibles, que sovint hem escoltat sense saber ben bé d'on venien. Una música directa, pensada per emocionar des del primer moment.
1: Us proposem escoltar Ballada pour Adeline, de Richard Clayderman, una peça molt popular amb una melodia dolça i fàcil de seguir. El piano, aquí, és clarament protagonista, amb un estil elegant i accessible, que ha fet d'aquesta obra una de les més conegudes del repertori modern.

0: Continuem amb aquest estil, proper i melòdic, on el piano esdevé el centre de tot. Són peces que no busquen complexitat, sinó arribar directament a l'oient amb melodies clares i un so molt reconeixible. És una música que ha omplert moltes llars i que forma part de la memòria de molta gent.
1: Seguim amb Richard Clayman i podem escoltar Love Story, una melodia molt coneguda d'origen cinematogràfic, que al piano pren un aire especial, íntim i romàntic, senzilla però efectiva. És un bon exemple de com el piano pot emocionar sense necessitat de grans artificis.

0: seguim dins aquest ambient íntim i reconeixible, on el piano es posa al servei de melodies que formen part de la cultura popular. Són cançons que han travessat el temps i que, reinterpretades al piano, mantenen tota la seva força evocadora amb un aire elegant i proper.
1: Podríem escoltar La vida en rosa, popularitzada per Edith Piaf, interpretada al piano per Richard Clayderman, una melodia inconfusible, plena de sensibilitat, que el piano es transforma en una peça delicada i molt expressiva.

0: Continuem amb melodies que formen part de la memòria col·lectiva. Cançons que, tot i néixer en altres formats, troben en el piano una nova manera d'expressar-se més nua i directa. El piano despulla la música i ens deixa només l'essència, allò que realment connecta amb qui escolta.
1: Us proposem ara Yesterday, dels Beatles, en versió per piano de Richard Clayderman. Una melodia universal plena de nostàlgia, que el piano esdevé encara més íntima, com si fos un record que torna amb suavitat.

0: I seguim amb una altra melodia que ha viatjat per molts estils i èpoques, nascuda en el món de la música clàssica, adoptada pel jazz i reinterpretada en infinitat de versions. És una d'aquelles peces que semblen no agotar-se mai. Al piano hi trobo un espai ideal per mostrar-ne tota la riquesa.
1: Mira, amb aquesta no em puc aguantar. Fa així, més o menys. Diu... Summertime and the living is easy. Fees are jumping and the cotton is high. Oh, oh, oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Bebé. Això és Summertime, de George Gershwin, en versió per piano, de Richard Clayderman. És una melodia suau i suggerent, amb un aire tranquil i una certa nostàlgia, que al piano esdevé encara més íntima i evocadora.

0: avui el programa ha sigut de piano, que també ha sigut molt maco, no?
1: Sí, molt maco. Sí. Molt suau, molt delicat, sí. Molt bonic.
0: Bueno, el nostre oient fixa, no sé, ja la trobarem,
2: quedat,
0: ara què ens dirà.
2: Ha quedat contenta, oi? Que ha quedat contenta.
3: Molt, molt emocionada. Moltíssim. Moltes gràcies.
2: Són peces molt boniques.
0: Gràcies a tu d'haver vingut. Bueno, que passeu un bon diumenge.
1: Bon diumenge, clar.
0: I ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Que faci sol.
0: D'aquí 15 dies.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
6: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
7: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
5: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
8: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
5: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
8: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
5: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
8: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
5: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
8: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són dos dels grans títols de la programació.
5: Als esports, Anna Freixa, el Vila-sana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
10: Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Aquesta tarda l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
5: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
12: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
13: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també és una cosa que reforça, una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
12: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
14: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
12: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
5: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
15: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament, des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
5: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
16: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys, que tenim reservats els terrenys.
17: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doni un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
5: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva d'aquest projecte.
8: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
18: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
5: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R a aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
20: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
19: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord, l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
21: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
19: Demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord de pressupostos.

0: És majoritària, amb un 55% del total.
1: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el juliol.
0: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política i no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
2: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
3: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
2: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
4: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits, com Vox o el Partit Popular, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
6: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
5: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I en l'apartat internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons alguns integrants d'aquesta missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells estat a unes 250 milles de Gaza.
2: Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que ha defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
7: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
2: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
8: Notícies en xarxa.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès, les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després, han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia

0: fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
1: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
2: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
0: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
3: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
5: Hem anat enrere perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
4: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscava els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
7: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
8: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
9: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
7: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
10: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
3: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
10: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
3: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, repetir, repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran, fins a la cloenda a càrrec d'Angelica Lidl amb 0001 La Creación a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
12: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Via Laietana 43.
11: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
3: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent.
10: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
13: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se, vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
10: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
3: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
14: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
15: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant i crec que aquest dia ho hem fet.
14: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
16: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
14: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
17: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
14: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història. El superar 3-1 l'Atlètic de Madrid és el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
18: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
14: En Waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boliagmeni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Continguts en xarxa.
21: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
22: Bueno, ya está.
23: ¿Y qué ya está?
22: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
23: ¿Cómo que una pizzería, por
22: pizzería
23: favor?
22: Pizzería temática de cine.
21: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
24: ¿Sabes qué película es esta?
25: Jurassic Park.
23: Mira los comentarios.
26: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
27: La pizza está brutal. 5 estrellas.
26: ¡Guay!
27: Propina de $1.15.
21: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
28: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
29: No puedo estar aquí.
30: ¿Por qué no vemos una película?
31: Hay una que nunca olvidaré.
21: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
32: ¡No se mueva!
6: Joves amb ofici.
33: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
6: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
33: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Us va agradar la imatge generada per IA del programa anterior? Ah, per un moment, que us he mutejat, disculpeu. Clar, aquesta pregunta la tenia que haver llançat sense l'un mute. Ja esteu mutejats.
1: Aquella que em traia 20 anys a sobre.
0: O 20 o més.
2: Estava bé, estava xula.
0: Estava xula perquè suposava...
1: Ens posava tots plegats en el mateix
0: aquí lloc. Aquí voy. Sí. Estàvem tots plegats.
1: Hi ha unes quantes setmanes que Riverside et genera aquestes imatges. No sé si ho fa Riverside o les fas
0: no
1: tu.
0: No les genera... Sí, però no. És a dir, sí les genera... Espera, que ens vaig a posar com a mi m'agrada. Ara m'agrada més.
1: Molt bé, sí, millor.
0: Sí que les genera, però les has d'anar retocant. Aquesta estava retocada. Però bueno, la idea de posar-nos a tots junts va ser de Riverside. La manera com sobretot en el Ludo li va treure anys de sobre també va ser de Riverside.
1: I algun quilo.
0: I algun quilo. Però em va fer molta gràcia que estiguéssim tots tres junts mirant a la pantalla, no? Sobretot perquè el director d'orquestra era el Dani. M'ha encantat. I vaig dir, mira, la deixo perquè m'agrada. A veure si avui...
1: Està xula.
0: En aquest programa...
1: Unes setmanes comença a generar... Anem amb imatges generades.
0: Sí. Bueno, més que res perquè, com no sé abans de què anem a parlar, les haig de
1: prendre. No, però està bé, així sortim nosaltres i sortim, doncs, d'alguna manera. Jo, per exemple, ara fa un mes, en algun lloc vaig publicar amb alguns que feien un informe sobre coses d'IA i tal. Envia'ns una fotografia i tal. Els vaig enviar les típiques fotos que tinc, jo què sé, amb una motxilla enmig de la muntanya. I van dir, home, és que no és... I vaig agafar la mateixa fotografia, li vaig demanar al Gemini i me la fas, fes una foto d'acadèmic per un congrés.
0: No, mira,
1: va fer una foto, però què és allò que dius...
0: Això, el que has de fer és el que fa el Dani. Has d'agafar la foto i dir-li en el chat GPT. Genera'm aquesta foto en format LinkedIn.
1: Ah, sí, més o menys jo li vaig... Jo, en aquest cas li vaig
0: dir... Que Dani estava de LinkedIn, feia temps que no entraves i ha entrat i s'ha mort.
2: Sí, és...
1: No, has tingut
0: pitjor,
1: un atac. La que jo vaig ser aquesta típica... Saps aquestes típiques d'un website quan hi ha un congrés o un d'allò on fiquen les fotos dels speakers, que són aquestes fotos de fotògraf amb aquests degradats de darrere, amb aquells fons grisos així degradats i tots ben pentinadets, sense ningú brillo a la cara i amb una expressió d'això, i em va fer una foto així i els hi vaig enviar.
0: Bueno, a veure, un moment, perdonem, perquè hem començat una mica a sacopaco, com si estiguéssim a la nostra prèvia, hem començat...
1: A veure, escolta, mossega la poma, programa 663, és divendres i ja està, i Enrico el tenim aquí a prop.
0: Espera, un moment, Marc, no corris.
1: Som mossega la poma, no. Tots en Tomàs, aquest és Enrico, en Dani està aquí en representació d'Enrico, i
0: ara no obre els ulls.
1: I ja està.
0: Rico, oh! Pobret. Penseu que no som tres, som quatre, i
1: som
0: igual
1: quatre.
0: Som cinc, perquè no sé si en Josep Ruano apareixerà per aquí en algun
1: moment.
0: Potser tenim
1: una aparició ruànica, jo que tinc gas de veure'l.
0: Bueno, a veure, gràcies a tots els que esteu a YouTube, començant pel senyor Quintangai, que sempre està aquí a peu del canó.
1: És dels més fidels.
0: Sí. Aquí, nosaltres, a diferència del món actual, premiem la fidelitat. I això, ens
1: que
0: fa
1: no
0: molta
1: la
0: il·lusió.
1: Que no la
0: no, diu que no podran, Josep. Next time.
1: Bueno, next time, doncs ja està. Està convidat de manera permanent, o sigui...
0: Josep pot treure el nas quan vulgui. De fet, mossega la poma, no crec que existís si no fos per ell. Vull dir que... Bueno, existís, sí, però continués, no ho sé. No, bromes a banda. Quim, bona tarda. Tots els que esteu a YouTube i ens estigueu seguint, sisplau, saludeu, que es fa molta gràcia anar passant per aquí els vostres comentaris, els cops de cap... A veure,
1: escolta, temes. Tomàs, tu tenies un tema, jo havia tret una pila de temes.
0: No, no tinc un tema.
1: Però tens un tema superxulo.
0: Sí. O sigui... tiro el tema, no el tractarem avui a fons perquè no ens hem preparat res, i jo crec que ens hauríem de preparar o portar algú que sapigués, ¿vale? Però he estat llegint fa una estona una cosa que m'ha deixat però garratibat, ¿vale? I que he dit, hòstia, pues no tenia ni idea. I també és veritat que jo no estimo el cas de moltes coses.
1: I és que sí que conec una mica el tema, això...
0: Bueno, i el problema el tenim amb els adolescents, però aquí voy, us explico la història. Jo, mentre fèiem la prèvia, els hi deia, els hi preguntaven a en Ludo i en Dani. Sabeu on han anat tots els criptobros?
1: Que el... jo parlava de Dubai, perquè sí, els van bombardejar una mica.
0: Com a lloc físic.
1: Com a lloc però físic. Jo ara no sé on que... estan, si n'havien anat nedant cap a alguna banda.
0: Però jo no ho deia en aquest sentit. Jo deia en el sentit que els criptobros han abandonat parlar de cripto, estrictament, ¿vale? I s'han anat tots a un altre lloc. I dius, hòstia, on han anat tota la penya aquesta del, de les estafes piramidals? Doncs pues han anat al Polymarket. ¿Vale?
1: Però jo crec que, és el lloc perfecte per a aquesta gent, perquè o sigui, al final aquesta gent sempre han estat buscant... o sigui, és un tipus de bitxos, de persones que tenen com una necessitat de... d'això, de tindre l'esperança de fer-se rics amb zero esforç i amb zero talent, simplement doncs, perquè han tingut un sopló, perquè es pensen que en saben més que la resta, i per tant buscar el, això és la remuneració immediata.
0: Ja, Polymarket és un lloc d'apostes.
1: Sí, podem explicar què és Polymarket. Mm. Polymarket és un website on la gent aposta, però a més s'aposta molt fort sobre coses que tu, per exemple, pots proposar fins i tot un tema. Dius, jo sí, vull apostar
0: tu
1: sobre
0: pots,
1: això.
0: Tu pots proposar assassinar el president d'un país, per exemple.
1: No, escolta, aquesta persona l'assassinaran o demà hi haurà una invasió a Iraq. El que sí que hi ha és que hi ha casos que se saben és que directament aquí, clar, això no està regulat. Amb
0: sí,
1: la qual, per
0: moment,
1: exemple, gent dintre del Pentàgon ha agafat i ha dit, jo aposto que en 48 hores agafarem i als Estats Units bombardarà.
0: No estava regulat. Moment. Dues coses. Polymarket, els dos fundadors, el més gran de tots té 29 anys. El més gran. Vale?
1: El més gran.
0: Dos, el fill, un dels fills del Trump està dintre dels angels inversors de Polymarket.
1: Imagina't.
0: Vale? Dos. Tres, no, com això ja fa temps que es va crear, amb l'etapa Biden els van fer fora perquè no eren un organisme que pogués controlar el seu inside trail.
1: Quan diem que els van fer fora, basicament el que vol dir és que els van desbancar.
0: Els van prohibir,
1: però el que va fer molt l'administració Biden en algunes iniciatives de cripto i algunes que eren legítimes i empreses que doncs, potser no agradaven o que no agradaven directament a l'administració Biden, com aquests de Polymarket, i segurament amb raó, el que va fer l'administració Biden va ser desbancar, és a dir, agafar i dir... Tu no pots fer operacions bancàries i et congelem les teves comptes i no pots operar. Que, a veure, deixant de banda si l'empresa és correcta o no, el fet de que un govern pugui dir tu no pots operar, fer operacions bancàries, em sembla molt gruixut i molt greu. O sigui, jo entenc que un govern digui hi ha una acció judicial contra una empresa, contra una persona, contra una activitat, i anem a presentar una denúncia i a través d'una acció judicial. Però en aquest cas, aquestes accions de banca simplement és l'administració li diuen als bancs que aquests no hauries de treballar amb aquesta gent i aquests senyors no haurien de poder operar. I això...
0: No conec el detall. L'únic que sé...
1: Però hi ha bastanta gent,
0: sé...
1: diguéssim, del...
0: Sí, o sigui... L'únic que sé és que estaven treballant sobre apostes, que és un mercat regulat, vale? És un mercat regulat, perquè tu pots tenir informació privilegiada i utilitzar-la en les apostes. Aleshores, el govern americà li va dir que vostè no està sota el paraigua regulatori del control d'aquest
1: sí,
0: tipus d'operacions.
1: Però un moment.
0: I van tornar perquè una empresa de Wall Street, que està registrada a Wall Street i que pot fer trading a borsa, els va aixoplugar i van poder tornar. Després... A més, després, l'administració Trump, amb el fill i altres històries, van baixar el condicionament perquè aquestes empreses es poguessin instal·lar als Estats Units.
1: Perquè, a més, el fill del Trump s'ha ficat. Però aquí hi ha un parell de coses. La primera és, molta gent vinculada, diguéssim, en el món de Silicon Valley i vinculat a les empreses que estaven intentant fer coses de banking amb cripto, vale? Algunes doncs, que possiblement eren empreses legítimes o que tenien algun tipus d'idea interessant i que amenaçaven el model de negoci dels bancs, vale? Aquestes empreses van ser desbancades. Vale? Va haver-hi una gran operació de desbancat de moltes empreses. Aquesta de Polymarket em sembla molt bé. O sigui, bàsicament el tema és dir, no volem que fas el que pots fer, que és dir, no volem que tu operis als Estats Units, perquè per operar com a casa d'apostes als Estats Units i fer operacions bancàries contra comptes i targetes de crèdit dintre dels Estats Units, has de respectar les normes de les apostes dels Estats Units i, per tant, et denunciem a un jutge i et desbanquem. Això es fa administrativament i es fa de manera molt gran. I llavors, per exemple, persones com Mark Andreessen d'Andreessen Horowitz, que diguéssim que és el rei savi, el rei filòsof dels criptobros i de tota la gent del món de Silicon Valley, es va queixar molt profundament sobre això. Llavors, pensem una cosa, fent aquestes accions de desbancar a tota gent i de manera manta a tothom i fer-ho molt a lo bèstia, causant en part la gran caiguda del cripto del 2022,

0: entenc això que dius.
1: Perquè va ser una, un tipus maneres... de guerra. Perquè el problema és, internet és la frontera. Llavors, ara imagina't, si jo monto un polimarket i el monto a les illes Seychelles o en un altre paradís fiscal i el monto amb cripto i obligo tothom a dir no, és que tu per apostar no pots apostar amb Visa, has d'apostar amb ETH o has d'apostar amb Zcash, que a sobre és, està dissenyat per privacitat i tu has de fer d'això. I la gent aposta així i es normalitza que la gent aposti doncs, això, doncs, amb Zcash, amb BTC, amb ETH, amb Solana o amb el que sigui, doncs no es pot atacar aquesta gent. El que van fer va ser dir, no, traiem la banca normal perquè almenys la gent no pugui entrar en Visa o en PayPal o en una altra targeta d'aquest estil.
0: Marc, però es poden donar... Sí, jo t'entenc, i poden ser certes les dues circumstàncies. Una,
1: és que són certes les dues. És el que intento mantenir sempre.
0: Sí.
1: Podem tenir dues idees contradictòries o col·lisionants a la vegada en el cap i les dues ser certes.
0: Sí, aquesta mena de lobby bancari consolidat, vale? És cert, perquè també ho hem vist aquí a Europa, saps? És a dir, no és cap cosa estranya. O sigui, que la banca fa lobby perquè models alternatius no entrin a jugar, és cert. També és cert que alguns dels sectors que entren a jugar són uns lladres, tio. Mm. Són uns jetes.
1: Sí.
0: I a més fan por, vale? A lo que anava...
1: Perquè és la frontera, perquè és la frontera.
0: Una encampada... Que teniu uns noms, tios, que no sé qui sou. Vull dir, fatal. Però, bueno, una encampada...
1: Perquè volen aquesta pseudonimitat.
0: Sí.
1: Volen pseudonimitat.
0: Que nosaltres aquí no, ni apostem a Polymarket ni som criptobros. Tranquils. Dir, no,
1: però,
0: no passa res.
1: O sigui, quan dic el de la frontera... Hmm. O sigui, a veure, Dani, m'explico quan jo dic que una cosa és la frontera?
0: Sí, el que passa que ho expliques sí, amb tanta vehemència que només sembla que el teu costat sigui el bo.
1: No, però...
0: Jo intento dir que els dos costats...
1: No, però saps què és el que passa? Que com que... Queda molt clar quina és la nostra línia editorial i estem en contra d'empreses que... A veure, qualsevol empresa d'apostes, és que el mateix Bet&Win, són una colla de lladres. O sigui, a veure una cosa, si cal fer el disclaimer, diguem-lo, o sigui, els casinos de Las Vegas investiguen quins són els seus clients, que són ludòpates, i els hi agafen i els hi ofereixen habitacions gratuïtes amb dinar pagat tot allà perquè vagin allà a arruïnar-se i surten hipotecats. I els hi arruïnen tot el patrimoni, bueno, seu i de la família. O sigui, que les empreses
0: que
1: passa, són el pitjor que hi ha.
0: Mira
1: estem d'acord? Per tant, podem començar a analitzar el problema.
0: Al director de l'FBI, que... Bueno, en fi. A veure,
1: el director de l'FBI és un papanates.
0: Dues coses molt importants...
1: Quan jo dic la frontera, dic que és el Far West.
0: Sí, és el Far West. Dues coses importants de Polymarket. Una, la gent que perd diners a Polymarket és més del 84%.
1: Què esperàvem?
0: La gent que guanya diners no arriba al 2%. La resta es queden allà en paix. I el focus on van a buscar usuaris són en adolescents.
1: Sempre. Sempre. Vale? Perquè, bueno, és una de les fonts. És una de les fonts. A veure, també penso una cosa. A països com Espanya hi han associacions on els ludòpates es registren. Vale? I, per exemple, tu veus en un bingo, abans d'entrar en un bingo has d'ensenyar el DNI. Perquè d'alguna manera has de demostrar que no estàs en les llistes, que d'alguna manera tu o la teva família en algun moment has dit que aquesta persona no pot entrar dintre un bingo. Però una persona que té aquest tipus de ludopatia de cop i volta ara, no li demanen el DNI quan entri a Polymarket. Igual que no li entren quan entra bé també.
0: No, de fet, els usuaris
1: i te'l fiquen a les samarretes dels equips de futbol i patrocinen tot, eh? O sigui, compte que són igual de dolents els uns i els altres.
0: Recordeu, per posar exemples reals, s'està als Estats Units sota investigació un sergent que va tenir informació privilegiada abans d'anar a pillar el Maduro, com això estava posat...
1: Va apostar
0: com un
1: sobre això i va guanyar,
0: i va guanyar una milionada. Sí.
1: Clar, perquè és la, però llavors, hi ha una cosa, o sigui, al final és... A, dintre, hi ha
0: a Wall Street, si et pillen, ho passes molt malament, Marc?
1: Sí.
0: malament. En canvi, aquí...
1: I està bé que sigui així. I està, perquè, o sigui, al final, a veure, això és com, per exemple... Ànima, és que jo aquesta setmana passada vaig estar escrivint un article sobre el tema de copiar amb IA en els exàmens o en entregues que tu fas. Llavors, el problema de copiar amb IA no és que tu copiïs en IA, és que tots els teus companys veuen que has copiat en IA i te n'ha sortit i, per tant, de cop i volta, aquell exercici ja no val la pena fer-lo, perquè no té cap valor fer-lo. O sigui, al final és dir, si tenim un mercat de valors on nosaltres estem invertint o estem apostant i pots actuar de

0: manera més conservadora i en diem que és una inversió i estàs fent preservació de capital i mínim creixement, o estàs agafant i especulant una miqueta, però és un mercat, però si simplement és un lloc on hi ha gent que es dedica a arrasar, que és el que està fent en Trump, que de cop i volta agafa i compra en futurs de no sé què i l'endemà agafen i foten una invasió o canvien els arancels que foten en un país o en un altre perquè moure el mercat. Això vol dir que el mercat es trenca i al final és dir o follem tots o tirem l'estufa al riu i es trencarà el mercat i deixarem de ser-ho. La gràcia del polimarket és que no crec que ningú tingui cap il·lusió de que sigui un joc equitable o que no estigui d'allò. I per tant, qui inverteix bàsicament és un ruc i si hi ha rucs
1: hi ha coses
0: no podem fer-hi res.
1: Però no, sí, no anem a entrar. El problema aquí és l'escala i l'absència, diguéssim, de control. Què diu l'Andreu Guinart, que per cert el saludem, que també ens està escoltant.
0: Hola, Andreu.
1: Que de fet tenim un tema... Bueno, poso el que diu l'Andreu. Diu, un amic va ser programador de màquines escurabutxaques online per una empresa anglesa que tenia seu a Gibraltar. I, segona part d'aquesta reflexió, i deia que era ratllant l'impossible guanyar i que era molt manipulat per part de l'empresa.
0: Jo coneixia un pizzero. Jo coneixia un senyor que tenia una pizzeria que es deia Rodelú en els anys 80, que estava entre la Gran Via i el carrer Balmes, un argentí que tenia una pizzeria argentina. I m'explicava el senyor Rodelú que ell tenia la màquina i ell es coneixia la màquina. I sabia quan la màquina estava calenta per saltar. I quan la màquina estava calenta per saltar, ell tancava, li fotia 5.000 peles i buidava la màquina. Perquè ell veia tot el dia la màquina. I sabia, ara toca. I li fotia 5.000 peles i li traia les 50.000 peles.
1: Això ha canviat bastant.
0: Quan tu tens una màquina que està en un bar i està fotent-li... Ningú sap el que passa, i a més d'aquella època les màquines no estaven connectades, sí. No hi havia Ethernet, ni hi havia Wi-Fi, ni hi havia GPS, ni hi havia històries d'aquestes, però bàsicament ell sabia que aquella màquina estava, en aquells moments es programava en funció del pes. La quantitat de calé que hi havia allà dintre, bueno, ara ja podem donar una mica de premi perquè la bossa està calenta. I llavors hi havia la probabilitat d'estar programada en funció del pes en quilos de monedes que hi havia allà dins. I de cop i volta, anava una morterada de diners. Però, evidentment, la casa sempre guanya.
2: Sí.
0: I la casa sempre guanya, és el que passa amb les cases d'apostes, o amb la mateixa Loteria Nacional, que és dels que reparteix menys premis en percentatge. O sigui, és molt més equitatiu un bingo que la loteria nacional, sobretot la loteria de Nadal. El que passa que, bueno, és molt un espectacle i els nens s'equivoquen i fotem el...
1: Què anaves a dir, Dani? Perdona, que sembla que l'hem tallat.
2: Sí, diverses coses. Una, l'empresa de la meva mare tenia un client que feia màquines escurabutxaques i coneixíem una miqueta tot el que passava per allà. I tenien un matemàtic molt, molt important, molt, molt, dels més importants que hi havia a Espanya, i que el van contractar amb ell, que ell es dedicava a programar les màquines escurabutxaques. De tal manera de que, clar, lògicament, doncs s'enduguessin els màxims diners per
1: la banca, per l'empresa.
2: Sí, per l'empresa.
0: És un problema matemàtic d'optimització. Perquè tu saps que la quantitat de diners que et posaran depèn també dels premis o de la percepció de que hi ha premis.
2: Exacte.
0: Amb el qual tu vols que la gent hi triï molts...
1: Perdona, diners, és que diu a l'Andreu... Marc, això li diu a l'Andreu pels que escolteu en podcast, que sou la majoria. Diu, Marc, això és el principi d'estratpil o d'estraperlo.
0: Estraperlo o d'estraperlo. és totalment estraperlo. O sigui, al final és dir... A més, la paraula que tenim en català està molt bé. Escurabutxaques. És el que fan.
2: Sí.
0: És el
2: després,
0: que fan.
2: L'altre tema, aquí a Suècia, com ho tenim, el tema de les apostes, està molt, molt regulat per jugar a les apostes. Qualsevol aposta, és a dir, des de màquines curabutxaques a la loteria primitiva, podríem dir, necessites registrar-te. És a dir, a les màquines escurabutxaques que hi ha als bars, t'has d'identificar amb el teu, hi ha una màquina, poses el teu DNI, podríem dir, i si no et valides, no pots jugar. Per exemple.
0: Però si jo vaig a Polymarket, això... potser no em tinc que identificar.
1: No, però no cal a Polymarket. Si tu vas a un bar aquí o a qualsevol lloc de, i compres un dècim o jugues el que sigui, no t'has d'identificar pas. Eh?
0: Bueno, però al final no, són les normes de cada país. Vés a Japó i veuràs els pachinkos.
1: Ja, però
2: si no, Dani... pots comprar loteria. És a dir, vull comprar el número de loteria.
1: Però té molt de sentit, Dani, per una cosa. Perquè és una manera molt... Jo entenc que és una mica intrusiva, ¿vale? Però és una manera molt, molt bona per atacar la ludopatia.
2: Exacte.
1: Perquè hi ha gent que estan llistes i no pot jugar. Sí.
2: Exacte.
1: Sí,
2: però... Jo volia jugar a la loteria i t'havies de descarregar l'aplicació i tot estava en suec, jo en suec no tenia ni idea i havies de posar un màxim de diners que vols gastar a la setmana. Jo més o menys ho vaig mal interpretar i vaig dir doncs, que durant el cap de, no sé... el màxim de temps que pots jugar, doncs 5, sembla que vaig posar 3 anys o 4 anys. I bé, el que vaig fer va ser bloquejar. Em vaig bloquejar a mi mateix i durant 3 anys no vaig poder jugar res. Quan vaig conèixer el xat, que va dir, ostres, m'agradaria jugar a la loteria.
1: Diu, no,
2: doncs,
1: no, no.
2: No podem, hem d'esperar 2 anys més perquè no podem jugar res.
0: Està bé,
2: no
0: està bé.
2: Personal, no tens el DNI suec encara, vol dir que no podem jugar res.
0: Però jo de nou aquí tinc el meu problema, el meu problema és dir, fins a quin punt l'Estat ha de ser paternalista. O sigui, una cosa és que dir, anem a imposar unes normes molt clares a les empreses que fan apostes en el nostre territori. Vale? I en aquest cas és dir, les empreses que fan apostes en el nostre territori connectades amb els nostres bancs i d'això. Però si hi ha un lloc que està fora del nostre territori i que no s'hi pot operar des dels nostres bancs i les nostres targetes de crèdits i, per tant, la gent sap que és una cosa que està alegal i fora de la legalitat, deixeu que la gent faci coses. O sigui, la necessitat d'aquest... O sigui, ja tens tot el control dins del territori, oi? Tu no pots operar un negoci d'apostes a dintre del país, vale? D'acord? Sense complir unes normes, d'acord? Hi ha una cosa que és l'estranger. Què passa? Que a l'estranger no hi ha una entitat com tu que està exercint el mateix d'allò i els teus ciutadans tenen un perill? Doncs són persones, tenen agència i si la caguen... Doncs no hem de ser papa de tothom.
1: Quan
0: o sigui, l'estat paternalista a mi és una idea
1: quan
0: terrible.
1: Quan surts a l'estranger sempre tens perill perquè te'n vas amb un creuer per l'Antàrtida i agafes un fantavirus d'aquests, com deia un de...
0: Pues ja està. O sigui, una altra cosa és que agafis i difonguis informació. O sigui, no agafa ni foten campanyes on a dintre de les capses de cigarretes et foten radiografies de pulmons. Molt bé,
1: sí.
0: Doncs dona informació que hi ha hagut algú que ha anat, Marc, ha jugat amb el cripto, ho ha ficat en una web d'apostes i li han robat, i li han estafat, i li han fet pessigolles al cul.
1: Un moment. La iniciativa perquè la gent s'identifiqui quan fa una aposta arrenca, perdona, t'ho explico.
0: És una mesura
1: arrenca...
0: puta feixista. No, és una puta
1: moment,
0: mesura un feixista, ho
1: no,
0: sento.
1: Un moment. Arrenca de les mateixes associacions que tracten persones ludòpates.
0: Ojo.
1: No, és així,
0: Sí, estic convençut.
1: Una altra cosa és com l'apliquis, Jo no t'estic dient.
0: Tomàs, però jo n'estic convençut. Tu recorda, o sigui, hi ha un exemple que jo explico sempre. Baptistes i bootleggers. Quan es van agafar i es va aprovar la llei seca a Estats Units, que va ser un experiment social, que va confirmar que quan es prohibia alguna cosa es convertia en un gran negoci precisament
1: mafiós,
0: per les entitats mafioses,
1: sí.
0: Per les entitats mafioses, es va fer com a experiment social bestial, qui ho posava eren els baptistes, les associacions de senyores que havien patit perquè les seves famílies s'havien afectats per l'alcoholisme, que és una cosa terrible, i també pels mateixos que anaven a organitzar-se com a contrabandistes, contra el Capone. I quan després, als anys 70, en Nixon va agafar i va voler atacar a tota la gent que estava protestant contra Vietnam perquè eren uns porreros, i va agafar i va muntar la guerra contra les drogues, ja sabien exactament el que passaria i van posicionar la CIA com el mafiós que controlaria tot el tràfic de les drogues del món. Cada vegada que hi ha algú que diu que el govern té que controlar una cosa, hi ha algun baptista que té tota la raó del món, però l'efecte no és aquest. Si el govern està agafant i sap exactament qui aposta i quan guanya, no és per protegir la gent, és
1: Marc,
0: perquè volen la informació.
1: Jo no t'estic dient això, jo t'estic dient que la necessitat de controlar neix dels mateixos de les associacions no, d'afectats.
0: No, les associacions d'afectats són els que donen una excusa plausible i que expliquen una bona història, però els que tenen poder per agafar i per moure una mesura feixista com aquesta no són aquests. Les associacions de la gent que han tingut problemes de ludopatia no tenen poder real per moure una legislació com
1: no,
0: aquesta.
1: No, no.
0: Són els que seran els caps de cartell davant
1: eleven,
0: de la història.
1: Ho eleven al el govern, de tot. Sí,
0: no,
1: sí.
0: Quan es mou una cosa d'aquestes i es fa suficient com perquè es faci una llei i es converteixi en un tema de discussió de primera plana, són els caps de cartell que ha utilitzat algú altre que li interessa molt, que tothom que tingui ganes de comprar una loto tingui que registrar-se. I sabrem quants diners teniu de veritat. I si heu guanyat un premi rascant una cosa, no te'l podràs vendre com fan aquí, que tens els peperos aquests d'aquí, que sempre els hi tocava la loteria. Vale? Perquè és una forma de controlar, perquè de cop i volta, si
1: joc,
0: tu tens la loteria, si un bitllet de loteria val diners, Tomàs,
1: sí,
0: és una font
1: sí,
0: de
1: Marc,
0: diner negre.
1: Sí, que el joc,
0: i de blanquejar diner negre.
1: Moment. El joc, igual que la força, és patrimoni de l'Estat, perquè cobra uns diners en el joc, saps? Cobra uns impostos
0: el
1: que no són petits.
0: El monopoli de la violència.
1: Sí.
0: O sigui, a veure una cosa, al final està sent com un tema... Fixa't que surt contínuament. Potser és perquè jo estic obsessionat, però a veure una cosa. Quan...
1: Estàs obsessionat.
0: No, però és que quan ho veus...
1: Dani, digue-m'ho tu
2: sí,
1: també.
2: Sí,
1: estàs obsessionat.
0: No, però quan ho veus, és dir, a veure una cosa. Les guerres actuals, a partir de la Segona Guerra Mundial, la manera de guanyar la guerra quina és? Destruint les infraestructures civils. Això no passa fins a la Segona Guerra Mundial. Es comença a practicar una miqueta a la Guerra Civil Espanyola, a Guernica i a Barcelona, amb bombardejos amb avions alemans i avions italians per part
1: avions italians i
0: amb avions italians
1: i bombardejaven no infraestructures civils, bombardejaven la població civil.
0: I la població,
1: les bombes
0: infraestructures
1: al mig de la ciutat.
0: Sí, hi ha una mansana a Barcelona que la van tirar amb una sola bomba experimental. Vale? O, per exemple, a Guernica, però Guernica era una ciutat industrial, vale? I molt important. Dic, compte. Però el fet de que, a partir de la Guerra Civil Espanyola i després de la Segona Guerra Mundial, la forma de guanyar una guerra i el que s'està plantejant de fer ara a Iran per guanyar en el règim iraní, que és dir, anem a carregar-nos totes les infraestructures civils, per què és? Doncs perquè a partir de el Leviatán i de les idees de Rousseau apareix a l'estat francès creat per la Revolució Francesa, on tens un estat capaç de fer guerra total. Els ideals de la Revolució Francesa en altres llocs, com per exemple l'Alemanya de Bismarck, es substitueix per el nacionalisme, per l'idioma i per la llengua. I la gent, en comptes de lluitar per la llibertat, la fraternitat i la igualtat, el que fan és lluiten per la pàtria. El qual és bastant més idiota. Jo prefereixo lluitar per la fraternitat i per la igualtat i per la llibertat que no per una llengua o per una bandera. ¿Vale? Però, en aquest cas, per poder lluitar contra la gent de la Revolució Francesa, liderats per Napoleó, que li entreguen la llibertat i la fraternitat i la igualtat en el Napoleó, també tontets pobrets, han de muntar el nació-estat avui basat en nacionalisme. I aquestes guerres de nacions, quan lluiten entre elles, com que lluita és guerra total, l'única manera de guanyar no és guanyar batalles, sinó que és destruir les infraestructures civils o bombardejar la població civil directament. Llavors, per mi, l'estat massiu que controla la violència és una de les causes del problema. Llavors, si a Suècia estan controlant una cosa, no és... No, o sigui, no em crec que les famílies damnificades pel joc tinguin el poder de canviar la legislació a Suècia, a no ser que hi hagi algú interessat en que això es passi. I quan resulta que això és una forma fantàstica de controlar el diner negre, i a més de saber qui té i què guanya i la conducta de les persones, doncs és que m'ho poses claríssim.
1: És una manera molt, molt hàbil de controlar el diner negre, això sí.
0: Ah, exacte, per tant, és molt interessant. Hi ha uns baptistes que tenen més raó que uns sants, tenen tota la raó, està molt bé controlar el joc, és molt dolent, però hi ha qui diu, tinc una bona idea, saps què podem fer? Que tothom tingui a posar el DNI. Comptes de dir, no es pot jugar en tota Suècia? Perquè mira com agafen i diuen, ei, a l'alcohol en aquests països, com que tenim uns problemes d'alcoholisme superbèsties, l'alcohol val un pastizal. I tenim que agafar barcos i anar-nos a Lituània i Estònia per poder comprar alcohol. En comptes de fer això, o posar uns impostos bestials en les apostes, de forma que no valguin la pena, no, permetrem les apostes, cobrarem impostos a les apostes, però ens haureu de donar les vostres dades. Sisplau, Dani.
2: Sobre el tema de l'alcohol, que aquí també és un gran problema, hi havia una cosa que jo no sabia. El xat, quan se'n va al restaurant, que va a vegades ben d'hora, es troba abans que obrin les botigues de Systembolaget, perquè aquí a Suècia el monopoli de les begudes alcohòliques la té el govern, hi ha una cua de gent alcohòlica que vol entrar a aquestes botigues. I em va preguntar, què fa la gent allà? I ho vaig investigar, i és que el govern paga, podríem dir que li paga l'alcohol als alcohòlics perquè diguin, aquí tens la dosi del dia.
0: Tens el xupito.
2: Tens el xupito, és a dir, tu ets màxim...
1: És la metadona dels alcohòlics.
2: Exacte. I se'n van al matí i fan una gran cua i, clar, el xat, quan ha de pagar impostos i aquestes coses, agafa una encabramenta, diu, part d'aquests diners que pago és per pagar aquests borratxos que es posen a fer cua aquí.
1: Però són... S'ha d'entendre, són malalts,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, clar, clar, ja... És...
1: Diu, Marc, el senyor que va guanyar amb la llei seca va ser el senyor pare dels Kennedy, que va aconseguir el monopoli de l'alcohol durant la llei seca.
0: Clar. Sí, senyor.
2: Doncs aquí també, tres quarts del mateix, amb el monopoli, que diuen que possiblement en uns anys obrin el mercat. Però, vaja, jo ho dubto, perquè...
1: Recordeu que hem acabat aquí... parlant de polimarket.
0: No, però el polimarket és una web, és una web només, legal d'apostes.
1: I només
0: el
1: era
0: Trump
1: una...
0: Trump ha acabat i aconseguit ficar dintre Estats Units perquè el seu nen...
1: No, no, és mundial, polimarket està a molts llocs. Autoritzada.
0: Dona, i pots apostar tu des d'aquí.
1: Autoritzada, sí, sí.
2: Sí.
1: Res, només llançàvem el tema perquè, en principi...
0: Els criptobros estan allà.
1: No sabíem de què parlàvem i era un tema a tractar a futur. Però ja
0: que
1: s'hi
0: queden, però...
1: 35
0: a veure,
1: minuts.
0: Hi ha coses molt interessants, per exemple, hi ha apostes molt xules a polimarket, market, vale? Com, per exemple, la idea de dir aquest any anunciaran que els alienígenes són reals i les apostes estan amb 1 a 3. O sigui, que poca broma.
1: El que passa que no hi ha cap control, Marc. Igual
0: no, no
1: que
0: hi ha
1: això,
0: cap control.
1: Això, o sigui, és divertit, és... això és divertit, la... però quan apostes sobre assassinar algú, no crec que sigui una cosa divertida.
0: Bueno, però d'acord, però llavors... però al final és dir una cosa, és dir, tu tens... aquesta web Polymarket, si el senyor... A veure, si aquí hem estat durant mesos que no funcionaven les imatges de Docker quan hi havia partit de la Liga...
1: No, encara millor. Ara, quan hi ha partit de la Liga, no funciona la web de la Liga.
0: No funciona la web de la Liga. És dir, fantàstic!
1: És que és flipàstic.
0: Però és una cosa, en un país on hem tingut això, dic, a veure, per la Liga fem coses... Dic, escolta, Polymarket, creiem aquí que realment ens agrada, doncs pues, bloqueges el polimarket i qui vulgui anar cap al polimarket o que agafi Tor o que agafi una VPN des de, i surti des d'un lloc on li deixin. I tu ja saps que te n'estàs anant amb una VPN i que surts fora de l'empar d'Espanya i que el que facis allà és com dir, jo m'agafo les maletes i me'n vaig a Àfrica. Però si estic a Àfrica, doncs hauré d'anar a dir, oh, és que hi ha anat algú a Àfrica, ha fet una cosa i el condemnen per fer una cosa aquí absolutament normal. Doncs a Àfrica hi ha unes altres lleis. Doncs tu marxes. Tu, per la teva pròpia voluntat, agafes la VPN i te'n vas a algun altre lloc i portes els teus diners allà. I allà tu mateix.
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: I allà tu mateix. Però al final la gent ha de ser responsable. Però certes hipocresies, no, ho sento. O sigui, molesta molt, molesta molt. Molesta molt, o sigui, a mi em sembla molt bé que els Estats Units diguin, no, tu no pots operar dintre Estats Units. Agafa els teus diners, marxa, perquè aquí els teus bancs no funcionen. Amb una sentència judicial, sisplau. Que ha, o fas una llei
1: cada,
0: a mida.
1: Cada vegada hi ha menys presència de sentències judicials.
0: No fa falta, clar que no, perquè podem tirar... No cal ni majories, no cal ni majories. Fem, per exemple, el merder que hi ha amb els lloguers. Tires un decret, intentes aprovar després la llei i la llei te la tiren endarrere. I què passa amb tots aquests contractes que tenen estan en un buit legal? Un percentatge bestial de contractes de lloguer a Espanya estan sense un... Per què? Perquè es tirem de decret, perquè no sabem fer política... I perquè aquí...
1: No, això és un problema greu per la gent que ha estat afectada, és cert, Marc. S'ha quedat molta gent en el limbo.
0: És molt greu.
1: Perquè no, sí,
0: és,
1: sí,
0: és molt
1: greu. No, el que és greu és posar-lo en pràctica.
0: I afecta els petits propietaris i afecta els...
1: Afecta a la gent més petita, als petits propietaris i als petits llogaters.
0: Els petits propietaris i els llogaters.
1: Sí. Bueno, escolta'm, anem a canviar de tema.
0: Perquè no tenen part legal i perquè no tenen conselleria legal i per això
1: no es fiquen. I que ara, fins que no hi hagi jurisprudència, no se sap què passarà.
0: Aquí que té ganes de liar-la, però si no necessitem ni sentències judicials, ni hem d'aprovar una llei per liar-la parda, doncs la liem parda directament.
2: No, aquí a Suècia també l'hem liada parda, però ja s'ha fet la llei per demanar la nacionalitat sueca Abans et demanaven 5 anys, ara et demanen 8, abans et demanaven certes coses i ara et demanen molt més, molt més.
1: Et doncs, felicito, el Dani, fet... perquè l'article que vas escriure a Haciendo el Sueco, si era el, o a daniaragai.com, no? .net.
2: Sí, daniaragai.net.
1: Me l'he llegit, et vaig escoltar, me l'he llegit i està superben escrit. Gràcies. Perquè fas just èmfasi en el punt més important. Acaba, explica'l,
2: sí,
1: però
2: sí, el punt més important,
1: perquè estava molt ben fet.
2: Sí, el punt més important, és a dir, ja el resumeixo només la part més important que és per mi, és que tota aquella gent que porta anys, deu portar 3, 4, 5 anys a la cua del Departament d'Immigració, doncs tota aquesta gent se li aplicarà també aquesta llei de forma retroactiva. Que tota aquesta gent que ha esperat 4 o 5 anys li diran, no, no portes els
1: papers. No val. És no que val. És brutal, tio. És que no val res.
2: El que hauran de fer és començar de zero. I això representarà, doncs, si ja portaven 3 anys, 3 anys més els que...
1: Però, Dani, hi ha una cosa molt...
0: Dani, això no és l'IA Reparda. Ho sento. Això no és l'IA Reparda. Això, Ludo, és un tema... això és aplicar una voluntat política de congelar les incorporacions de noves nacionalitats.
1: Però, Marc, en el cas... En el cas suec, que no és Espanya, que Espanya fa el que li dona la gana, però en el cas suec, el mateix grup legislatiu del Parlament li va dir...
2: Aquesta llei no està...
1: Sí, del mateix partit. Els va dir, aquesta llei no està bé, no teniu en compte que està afectant retroactivament
0: sí,
1: amb una
0: sí,
1: gent.
0: Sí, però us, no, sí,
1: i la van tirar endavant.
0: Sí que ho tenen en compte perquè és la intenció. A veure una cosa. Les estadístiques, el càlcul estadístic és del segle XVIII. Vale? O sigui, quan es munten les primeres empreses asseguradores que surten de les vídues dels pastors protestants escocesos, ja saben si quants pastors moriran cada any i quants anys els sobreviuran les seves vídues i, per tant, saben quina és la quota que han de pagar tots els pastors per poder agafar i tindre aquesta pensió per les vídues. O sigui, al final, si tu agafes i tens exactament quines són les teves dades, només has d'agafar i demanar-li a un becari del centre del ministeri que et digui, escolta, amb tota la gent que tenim i totes aquestes dades que tenim sobre la gent, quin serà l'impacte de fer aquest canvi de la jurisprudència. I et diuen exactament quanta gent agafarà la nacionalitat i quanta gent es tindrà que esperar i quant de temps estarà i fins i tot diran quina és la probabilitat de que marxin del país o intentin la nacionalitat en un altre lloc. O sigui, no és una qüestió de que ho hagin fet malament, és que és exactament la intenció política. Quina és la intenció política que tenim a Espanya quan no s'ha actualitzat els trams de l'IRPF a la inflació? Doncs perquè hi ha uns ingressos específics saben exactament quant de més pagarem.
1: Se sap? Perquè no poden pagar, Marc.
0: No, però al final no és un accident. O sigui, ui, han fet una llei i els hi surtin malament. No, no. O sigui, una cosa és que tu facis una llei que l'impacte sigui estrany, vale? Com va passar ha passat amb algunes lleis aquí a Espanya que no tinc ganes d'entrar-hi perquè són un femer. Però quan tens una cosa que afecta procediments administratius, ja no judicials, procediments administratius són putes faves comptades. Tu tens les dades. O sigui, estem a 2026, els estats tenen bases de dades, tenen a tota la gent perfilada, saben exactament el que té la gent i el que fa la gent i quins certificats tens i quins d'allò, i saben on viuen i quan paguen i amb qui viuen i què foten i què aposten. És que ho saben, llavors, per tant, és intenció. Què passa? Que no ho volen dir perquè no és políticament correcte. Llavors el que fas és aproves una llei, ai, és que no volem, és que tal, és que som tontos, ai, ha sigut sense voler, ojo d'ells.
1: També va passar amb l'antiga llei de lloguers.
0: Això se'n diu fer la puta i la Ramoneta.
1: Marc, també va passar amb l'antiga llei de lloguers, que van deixar una porta oberta tan gran que tothom va passar del lloguer al lloguer de temporada.
0: Ah, exacte. Exacte,
1: era,
0: com que el lloguer de temporada estimula el turisme...
1: Sí, la lloguer de temporada estimula el turisme i no té cap control de preus.
0: I no té cap control de preus, ni cap història, sí.
1: Brutal.
0: Però igualment també...
1: Bueno, i desincentiva els acords a llarg termini, no? Que és el que busca la gent quan intenta... Bueno, en fi, és igual.
0: Bueno,
1: és
0: però
1: no escolta
0: una cosa, però, a veure, també una cosa, fixa-t'hi, per exemple, en el tema del lloguers, si tu una persona està llogant, té una propietat, té un pis i l'està llogant, vale, tindrà un règim fiscal determinat si té un lloguer de llarga duració o un lloguer de curta duració. Vale? O sigui, a nivell d'IRPF, de com entren aquests diners, compte, eh? O sigui, que també existeixen incentius per llogar pisos que no siguin de temporada. Vale? O sigui, també hi són. Però al final és dir, quan passen coses, qualsevol polític que tingui que prendre una decisió pot anar i parlar amb un funcionari del ministeri i dir, fes-me una simulació d'això.
1: El tema...
0: És que som informàtics o no?
1: Fent una correlació, Dani, amb el que tu explicaves. El tema és que jo diria que quan es va fer aquella llei de lloguer ja es va advertir que s'escaparien per la porta de darrere centenars, milers de lloguers amb el tema del lloguer de temporada. Es va advertir.
0: Se'ls van escapar masses, se'ls van, van marxar masses.
1: Per cert, lloguer de temporada ha d'existir, perquè hi ha gent passa volant, hi ha gent que treballa uns mesos en un lloc. O sigui, ha d'existir, eh? Jo no dic que no hi hagi d'existir un lloguer de temporada. El que no pot ser és que sigui el lloguer majoritari per camuflar que no, que et saltes una llei.
0: I també hi ha una altra cosa, que no oblidis, que hi ha els relloguers de temporada. Gent que lloga un pis i el relloga.
1: Però això moltes vegades
0: el
1: és il·legal.
0: El relloga per Airbnb o el relloga per Booking.
1: De fet, aquesta setmana s'estan buscant una gent que agafaven un pis llogat, el reformaven sense permís, el parcel·laven i el rellogaven per habitacions. I el propietari no sabia res. I és una màfia, això és una màfia que està buscada.
0: És una màfia que
1: te
0: cagues.
1: Sí, sí, perquè a més, els responsables d'aquest relloguer anaven canviant de persones. Per tant, no el podies perseguir legalment. O sigui, bona història. Bueno, és igual.
0: Però escolta una cosa, el Mortadelo dels anys 80 ja parlava de les realquilades, eh?
1: Sí.
0: No hi ha res de nou en aquest món.
1: A veure, tenim un tema dels oients que hem de tractar, Marc. I jo crec que és un tema complex, difícil i que s'ha d'abordar. Arrenca del Ramon Maria Gallar, no? Crec que...
0: Si s'ha d'abordar, que abordin
1: que abordi Rico. Qualsevol. Sí, sí.
0: Que abordin Rico, si s'ha d'abordar.
1: Rico, a veure, on està el Rico? Estic Rico? Ara està dormint. Sí,
0: el Rico
1: no
0: està suant de nosaltres.
1: Què passa de nosaltres? Totalment. Ahir la meva gateta se'n va anar, perquè ara com té camp davant, i té la possibilitat de marxar.
0: Té camp per córrer
1: i té la possibilitat de marxar. Té un tros petit obert per la nit i a vegades se'n va. ¿Vale? I ve i torna. Clar, va marxar. L'excursió que fa és curta, però no sé què li passaria, que va fer una excursió més llarga de lo normal. Va canviar el temps i li va caure un xafa que la va deixar xopa de dalt a baix. ¿Vale? I quan torna li dic, tu on has anat? Què és això d'anar a bitxear d'aquesta manera? Perquè va buscar bitxos, ¿vale? Per això està a bitxear, i tornava però mullada de la baix. Dic, castigada aquí fora, ja t'estàs llapant i aixugant-te abans d'entrar per la porta de casa. I la
0: I
1: gata ja...
0: Miau! Miau!
1: Sí, ahí castigada. Bueno, animales. L'altre tema del Ramon Maria Gallar és interessant perquè sí que és veritat que n'hem parlat a Mossega la Poma, però jo crec que hi ha més dades i més experiències ara de lo que quan es va plantejar aquest tema, que és el tema de les pantalles sí o no en menors, no? I sobretot en nens petits.
0: Doncs mira, jo tinc una opinió. Si voleu, deu la vostra primera, després hi diré jo la meva.
1: No,
0: si no parlo
1: jo no tinc opinió perquè no tinc fills, ¿vale? O sigui, però l'únic que sé que... No sé. No.
0: Mira.
1: O sigui, jo veig coses molt rares i no tinc clar que la raresa sigui culpa de la pantalla o d'altres coses. Saps el que vull dir-te?
0: Exacte. A veure, o sigui, nosaltres... A veure, ja us vaig explicar... Us vaig parlar del heavy metal? Que hi havia hagut aquell estudi... Em vaig parlar, oi?
2: Em sembla que
1: jo no me'n recordo, però tu, Dani... Tu, Dani, et queden 5 o 10 anys perquè no li facis tant de cas al Marc. Tira, a veure, que ja
0: bueno, recordes. Doncs, ja va haver un estudi que van agafar i van dir que la gent que havia els metaleros, els heaviates, els que anàvem amb samarretes de Metallica i d'Iron Maiden i coses d'aquestes, doncs que anàvem amb grenyes i això, que anàvem de tios xungos, doncs als Estats Units hi havia gent, doncs això, que deien que això era com un culte satànic i que la gent sortiria desmotivada. Fins i tot hi ha les declaracions, podeu trobar a YouTube les declaracions del Congrés del cantant dels Twisted Sister, que a més és abstemi i d'això, i li deien que promulgava les drogues. I, escolta, senyors, jo sóc abstemi, eh? El que passa és que tinc molta marxa i no necessito drogar-me i no necessito l'alcohol ni res per agafar i d'això, és una mica com jo que em vaig caure en el calder quan era petit i no necessito d'això. Llavors, és, ei,
1: De fet, a Badalona, a dalt, tocant de Can Ruti, hi ha una marmita que posa la marmita on va caure el mar, de petit. Vale?
0: està per allà.
1: Mira, diu, perdona, abans que ens endinsem en el Rabbit Hole, diu el Andreu Guinart, no, el tema de les pantalles no és divendres i no em vull que et surti el feixista de dins.
0: Jo sento, jo és que sóc anarquista. Jo sóc anarquista i ja està.
1: Que sàpigues que si ets anarquista a Catalunya i estàs en el món de l'educació, que és el teu cas, al·lucina perquè et vindran Mossos d'Esquadra d'aquests amagats a espiar-te.
0: I és que sóc com el Dungeon Crawler Carl, que és anarquista compensat. La classe d'anarquista compensat el té després, encara no ho has llegit tu, ve un llibre després. Però jo sóc anarquista compensat, compensated anarquist, jo crec que és la meva d'allò. O marxista grouchista, que també és la...
1: Més grouchista que marxista.
0: Sí, més marxista, més grouchista que marxista. És el marxista. Tinc uns principis, si no t'agraden, en tinc uns altres. Però, a veure una cosa, sí, a veure, mira, jo, per exemple, quan agafen la idea aquesta, o sigui, quan tu llegeixes la literatura sobre educació, ja et trobes, doncs, pràctiques, dir, la gent jove d'avui en dia no escolta els pares, fa tot aquest tipus de coses, i d'això, i resulta que és una cita de Sòcrates o és una cita de l'època dels romans, o sigui, amb el qual la gent dient que la gent jove està molt malament, això és una cosa que ve de sempre. És una mica de respecte a la gent jove, sobretot quan treballes amb la gent jove has de respectar-los bastant. I pràcticament cada nova tecnologia...
1: Diu l'Andreu, perdona, i té tota la raó. Compte, Marc, els anarquistes a l'educació acaben afusellats. I és
0: cert. Sí. Bueno, jo el que passa, com que jo estic als del final de tot, amb el qual amb els grandets no passa res. I si els tens... I s'ha de ser grouchista, exacte.
1: Grouchista, jo crec que és... Si grouchista fos un d'això de l'ADN, que tinguéssim els humans, jo crec que si féssim una anàlisi d'ADN dels oients de Mossega la Poma, sortiria majoria grouchista
0: molt de grouchista. El partit grouchista de Catalunya.
1: Sí, sí.
0: I no altres coses. Tornem-hi. Qualsevol nova tecnologia, qualsevol nova forma de comunicació ha estat amenaçada i s'ha dit el mateix. S'ha dit dels llibres, s'ha dit de la ràdio, s'ha dit de la tele, s'ha dit de Barrio Sésamo, s'ha dit dels ordinadors, s'ha dit d'internet, s'ha dit de les pantalles, s'ha dit del mòbil i ara es diu de la IA. Per tant, és una cosa continuada. I que surtin savis a culpar d'una cosa especial que al final després no es compleix. Llavors, a veure una cosa. Si estan havent-hi algun... I jo, per exemple... aquesta setmana he quedat al·lucinat perquè el meu nano gran ha agafat i ha fet un treball en grup que teníem que fer un curtmetratge. I a més, els hem donat molt poc temps, els hem donat molt poc temps a l'institut.
1: Clar, per això és un curtmetratge, si no haguéssim pogut fer un llargmetratge.
0: Un curtmetratge ben fet, amb un guió tècnic, desenvolupar una idea, posar-se d'acord sobre què fan i agafar i fer-ho, i al final...
1: A la meva generació no haguéssim fet res perquè no s'haguessin posat d'acord amb el que anàvem a fer.
0: Al final jo els he ajudat una mica amb l'edició de l'àudio per fer-los quadrar una mica les músiques i tot, i tampoc he pogut dedicar molt de temps, però ha quedat... Jo veient la qualitat de la feina que han fet, la profunditat del guió que han desenvolupat, com a les actuacions, els planos, com ho han fet, l'execució... És brillant, tal com han fet. A mi que no em diguin que la gent jove que està amb les pantalles té algun problema. Passa que, com tu estaves intuint molt bé, Tomàs, hi ha una sèrie de correlacions. A veure, una cosa, primer de tot. La nostra societat, en les últimes dècades, hem començat a celebrar el victimisme. Quan jo era petit i tenies un problema, et foties i tiraves endavant, perquè tothom té algun tipus de problema. I el victimisme s'ha agafat i s'ha ensaltat. Oi, aquest col·lectiu victimista que té aquest victimisme. Després, cert tipus de característiques...
1: Això és cert amb un cert límit.
0: Tot sempre té un límit, ¿vale? Però quan tu agafes qualsevol parla...
1: Em refereixo que hi ha coses... O sigui, la vida dona cops i tu els has... Tu,
0: exacte.
1: Una de, la lliçó, de, una de les lliçons...
0: I està bé, sí.
1: No,
0: i,
1: sí. És que si no et dona cops no aprens. O sigui, has d'aprendre a enfrontar-los.
0: Jo el que dic, és que...
1: Ara, hi ha col·lectius
0: quan...
1: que estan denostats per tot arreu i aquest victimisme no és un victimisme trivial. Vale? Si no tots els victimismes són trivials, Marc, perquè tu he sentit, ho sento, però t'ho haig de dir, tu he sentit dir moltes vegades, però hi ha col·lectius que tradicionalment han sigut colpejats per tothom i el seu victimisme no és un victimisme gilipolles, és un victimisme...
0: No ho és, que totalment d'acord. Totalment, estic totalment d'acord amb tu.
2: Més lluny.
0: Com?
2: Col·lectiu
1: però
2: gran.
1: Ha passat amb molts altres col·lectius, Dani, sí, no només diuen, això. Sí, sí, per posar exemples.
0: No, però,
1: sí, sí.
0: No, però o sigui, jo el que estic parlant de, és... El, i teniu raó, eh? I estic d'acord amb vosaltres. I estic d'acord amb vosaltres.
1: El que passa
0: però,
1: que hem passat,
0: és, quan tu
1: hem passat
0: quals...
1: a la hem passat a la nyunyeria.
0: O sigui, sí, sí. És com dir, imagineu que tu tens un equalitzador d'àudio, vale? Tu pots anar jugant, vale? amb els diferents dials, vale? I més o menys va sonant bé. Quan tu n'agafes dos d'aquests dials i els puges al màxim o els baixes al màxim, automàticament el so comença a sonar raro, vale? I el que s'ha fet és no el tema de hi ha un, és dir, el tema de, llavors, per exemple, el cas del TDA. El cas del TDA, agafar qualsevol tipus de característica o persona, agafar i en els natos, és que tu tens TDA. I a més és la solució, casualment, és donar-te una medicació que algú està guanyant molts diners donant-te aquesta medicació. I et torna a trucar addicte tota la vida.
1: Marc, una cosa, mira, una anècdota. Divendres passat vaig estar als Aiguamolls de l'Empordà, que per cert, sobretot si teniu crius, és una visita super recomanable per anar tranquils, vale? Uh-huh. A més, els aiguamolls no són de pagament, és una activitat gratuïta, vull dir que no és un tema de diners, si us podeu desplaçar al parc. És una activitat que fas caminant, es fa més o menys amb silenci per poder veure els animals i és molt espectacular. Bueno, ara, quan vam acabar de dinar, vam anar a un restaurant de l'Escala a dinar amb aquests amics que havíem anat als aiguamolls. Davant meu hi havia un matrimoni amb un nen, Marc, que no sé quina edat tindria. Tindria 8 anys, 7, 8, 9, no, per aquí estava, entre 7 i 10. Tenia una pantalla a la mà, vale? No va parar quiet amb les dues hores llargues que vam estar allà dinant. No va mirar ni un sol moment la pantalla. Jo no sé què tenia aquest nen, però només et dic que planyo món als seus pares perquè és super difícil de gestionar una persona així. No ho entenc com s'ho poden fer i encara li reien i encara el tractaven prou bé, però jo t'ho juro que vaig passar un dinar que quan me'l mirava se m'encongia el cor, perquè aquest nano tenia un problema gravíssim.
0: Hi ha gent que ho té malament.
1: Sí, sí.
0: Hi ha gent que té un problema, però el tema és lo de les, per un costat, lo dels els dials. Llavors, amb les pantalles també passa això. És a dir, si tu agafes els nens i els dius, té una pantalla, i tu saps, Tomàs, que jo els dono pantalles als meus fills, però sempre han estat controlades. O sigui, hi ha hagut, ara tens una estona a la pantalla, ara no la tens. Fins i tot ara el meu nano de 16 anys, quan vol veure més d'una hora al YouTube, m'ha de fer una sol·licitud que m'arriba i jo la tinc que aprovar. Vale? I li aprovo sempre que m'ho demana, però ell té que saber que ha passat una hora i que té que demanar permís, que està mirant més. Que passa
1: com tot,
0: que...
1: I mira, pues Marc té 16 anys. És molt complicat que un nano de 16 anys accepti aquesta normativa.
0: No ha costat poc.
1: Ja.
0: Clar, ells intenten sortir-se'n i ho han intentat hackejar i intentat...
1: Com,
0: això,
1: perdona,
0: però al final
1: com fèiem nosaltres escapant-nos de casa o fent qualsevol cosa. Ah,
0: que fos en el seu moment.
1: Perdona, vale? Vaig passant...
0: No, però llavors, sí, les pantalles, com diu l'Andreu, són una mainadera. Aquest és el problema, vale? O sigui, si fas... Però això podies fer-ho amb la tele o això ho podies fer amb... ho podies fer amb la tele tranquil·lament, ho pots fer amb les pantalles. Clar, el problema també ja és...
1: Els nostres pares ho feien amb les teles,
0: Mm-hmm.
1: No sé, Dani, sí. Vosaltres, però...
2: Sí, sí, bueno, sí, sí.
0: Però com que la tele era una puta merda en general, doncs després jugaves i combinaves...
1: Dibuixes...
0: I estaves amb la tele i estaves jugant amb els Legos...
1: A casa meva jo recordo que em deia... A casa meva em deia, tu només has de mirar la tele... Sí, em deixaven veure la tele quan feien els dibuixos animats, que era una durada curta,
2: també,
1: vale? Però quan acabava em feien fora de la televisió,
2: sí, sí.
1: A estudiar
0: sí.
1: O a lo
0: exacte,
1: que sigui.
0: Exacte, perquè ha d'haver-hi un límit.
1: Mm.
0: Ha d'haver-hi un límit. Però llavors, per un costat, les pantalles han d'haver-hi un límit. I després ha d'haver-hi un control. I després hi ha una altra cosa, que no són les pantalles, i és el fet de que hi ha unes màquines escurabutxaques que estan en tot mòbil, que es diuen Instagram, que es diuen TikTok, que es diuen X, i aquestes màquines escurabutxaques que el que estan fent és atacant el teu sistema límbic perquè entris allà dintre i pot generar tot tipus de complexes, jo crec, com jo he fet, s'han de prohibir els menors. I s'han de prohibir. Vols tenir WhatsApp per parlar amb els teus amics? Tingues WhatsApp. Vols tenir YouTube per mirar
1: el
0: els dellonses?
1: De l'anarquista grutxista prohibint coses.
0: No, prohibir. Perquè al final els pares han de dir això sí i això no. Llavors, Instagram no és una pantalla. És una eina de generar valors. És una eina de generar valors i de generar cultura. I la cultura que ve des d'Instagram i que ve des d'Instagram a mi no m'agrada i, per tant, com a pare, sóc un prescriptor de valors i dic aquesta no. Aquest hedonisme, aquest narcisisme que ve des d'això i, a més, aquesta observació contínua del meu fill a través d'Instagram o dir-li al meu fill des de que és petit quan a l'escola fan fotos, tu no surts perquè el teu papa no ha signat. No és que no hagi signat, és que li he dit a la directora de l'escola no signo, no et dono permís per fer-li fotos al meu fill, ni per penjar-los a la web, ni per penjar-los a l'Instagram, ni per penjar-los al Facebook, perquè no et dono aquest permís, perquè és del meu dret, i tu m'has demanat aquest permís i jo et dono no permís. Perquè el fet de demanar-me el permís no és, jo demano permís, però m'hauries... No, jo no te'l dono, perquè no vull donar-te'l. És una expressió pròpia. És un dels meus drets i m'agrada exercir-lo. I, per tant, jo tinc que tindre el meu criteri. Els hi permeto veure el YouTube, els hi permeto utilitzar el WhatsApp perquè és un mecanisme de comunicació i observo el que fan. I observo els meus fills.
1: Manolete, pa que te mete.
0: I, evidentment...
1: Diu Andreu Guinart, diu, aquests dos conceptes són bàsics, però hi ha molts pares que se'ls fa bola educar i ensenyar.
2: Doncs
1: pues Manolete. No, Ludo?
0: Sí.
2: En xat diu haver utilitzat condons.
1: Sí, clar. Però una cosa...
0: No,
1: un moment, perquè Marc, avui m'has trencat una mica els esquemes, ¿vale? Perquè ha sigut molt contundent en prohibir, o sigui, en no autoritzar a, ¿vale? Que és el que acabes de dir ara.
0: Sí, però és jo, com a pare, en el meu fill, a casa meva, en el mòbil que jo pago. Jo he de poder fer, o sigui, l'autoritat, l'utilització de l'autoritat ha d'estar connectada.
1: Sí, un moment.
0: O sigui,
1: què argumenta el teu fill, el gran, el de 16 anys, no? De dir-te, papa, jo vull tenir accés a Instagram o a TikTok perquè els meus copis el tenen.
0: Jo li he explicat sempre que no, perquè d'això és... De fet, jo he parlat amb el meu fill alguna vegada i dir-li, no vull que... Dic, mira el YouTube el rato que necessitis, però no miris shorts. I li he explicat per què no ha de mirar shorts. Perquè és un tipus de contingut ensucrat que no li dona profunditat, que el mantindrà enganxat. I de vegades m'ho diu, papa, ja sé que no he de fer-ho, però aquesta tarda estic molt cansat, deixa'm estar un rato mirant els shorts. Dic, bueno, fill, tens un rato de shorts, perquè també t'immunitzaràs una mica. Però ell ja m'ho diu, ja sé que no està bé. Jo també faig coses que sé que no estan sempre bé. Vale? Doncs vale. Però ell ho sap. Tu saps que no està bé? Vale, fes un rato. I potser demà ja no ho farem. I ja està. Vale? Però hi ha coses com dir TikTok, no, ni de conya. Instagram, no, ni de conya. X, no, tu no, jo no ho hauria de fer.
1: El Ramon Maria, jo crec que...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, en declaracions a la xarxa.
5: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i, per tant, que treballem plegats, però, en canvi, no ens miràvem.
4: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancar sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
6: I l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc no? que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
4: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses, un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda, en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca. Gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui les seves direccions perquè avali l'acord i el govern es troba avui, s'ha trobat amb els comuns per tancar-ne detalls, tot i que encara ha de continuar la negociació. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Pel que fa a Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha acusat a Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos del govern a canvi de res i de comprar la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC.
3: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
2: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions d'Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
4: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
2: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha estat reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic, 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos, i aquesta mateixa setmana el projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. És una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
3: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
2: I els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui al Barcelonès l'aturada de classes ha tingut un seguiment del 21%, segons el Departament d'Educació, tot i que els sindicats ho eleven al 65%. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple. Després de la manifestació s'han aplegat, segons la Guàrdia Urbana, 1.800 docents. I Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: I el MANAC ha presentat un incident de nul·litat contra la denegació de l'informe tècnic de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre els murals de Sixena. El museu creu que la negativa lesiona el seu dret fonamental de defensa i resulta constitucionalment inacceptable. Per això demana a l'Institut que pugui elaborar un informe pericial amb un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació del conjunt dels frescos. Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia investiguen una agressió a un adolescent per part d'altres dues noies a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges s'han difós a través de les xarxes i mostren un elevat grau de violència contra la jove. Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant a la víctima com a les agressores. I el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina. Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'Anfitrió aquesta tarda. A partir de les 7 serà rebut per l'Ajuntament de Vilassana en homenatge doncs, a aquest nou títol.

0: I will.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Aquest matí, amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
1: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
0: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
2: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
0: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portacelli és la directora del Teatre Nacional.
4: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
2: I en esport, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
5: El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028, amb opció a ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espart Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. Déu-n'hi-do alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit. En alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols, hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes, i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la costa daurada, sobretot, i la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autovia 2, que continua tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident a son desviaments per la sortida 549, o més per la mateixa incidència, hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida i intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Similari, s'acalma en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle, això provoca retencions. A la C58 hi ha retencions a Vacarisses en tots dos sentits per un camió avariat. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, cua Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha una mica de cua Argentona en sentit Mataró, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt i retencions de Sarrià a la via Júlia en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril, i a la ronda litoral i a lentitud i aturades a Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement divendres amb un Consell Executiu Extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
0: Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras,

0: han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte Adoni Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
1: I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho veurem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
2: Bona tarda. Sant Sadurní d'Anoia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
3: Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té la capacitat al país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
2: També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
4: És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
2: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començaria amb diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, s'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
1: Doncs precisament sobre el primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital, que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernocell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
5: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
0: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
6: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys, que tenim reservats els terrenys.
7: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte.
0: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
8: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això sí, els comuns han avisat que encara és d'hora per tancar un acord.
0: Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
1: Mont Carvajal.
9: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
0: El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
10: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra, una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
12: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
13: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
12: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons amb un total de 28, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
14: Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
12: Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat un escó amb un total de 15.
1: L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
0: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa a l'OMS i al Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de

0: Fernández i posa distància.
1: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, bueno, 2 setmanes. I sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a 2 fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
2: Doncs sobre aquest brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i 2 membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
3: Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
2: I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut Flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El nou FM, Guillem Rico.
4: En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el nou FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
5: Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per 2 punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, 2 vaixells militars i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
4: Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
5: Qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
4: Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
3: Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
2: Esther Minguell.
7: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
8: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
7: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb el sindicat serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
9: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
7: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
10: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una 30 de mesures i un 100 d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
11: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
10: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
2: I les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de

0: de Tarragona, l'ens que regularà la nova àrea del territori. La nova ràdio, David Fernández.
1: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona, la de Tarragona, la de Reus i la de Valls, han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ens que ha de regular la nova àrea metropolitana al territori. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
2: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
3: Nosaltres també volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
1: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en el pla econòmic, a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
5: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
5: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
6: Carme Portaceli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portaceli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
7: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
6: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols, 2 lligues, una Copa del Rei i 2 supercopes. En unes primeres declaracions als mitjans del club, el tècnic alemany es mostra il·lusionat amb la seva continuïtat.
3: Of course, I'm really happy, you know.
4: Esclar, estic molt content, ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa, al Camp Nou, ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve, perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
2: L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis al 5è metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Tot plegat el dia després del comiat de Lewandowski del Camp Nou i de l'afició del Barça. Un Barça que culminava una lliga perfecta com a local, guanyant els 19 partits jugats a casa. El Girona, en canvi, va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
5: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
2: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Ja ha començat també en futbol la fase d'ascens de segona federació. Amb l'anada de les semifinals, Cornellà i Badalona agafen avantatge. El Cornellà guanyava 0-1 al Vilanova i els badalonins 0-2 a l'Hospitalet. En bàsquet, l'Espar Girona anuncia la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
6: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
2: I a hores d'ara, el Vila-sana està sent rebut per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb doblet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. L'alcalde de la Vila, Jaume Cavaller, es mostra orgullós de l'equip.
7: Bueno, la veritat és que és motiu de molt orgull, de veritat. Sempre que celebrem alguna cosa, la veritat és que respon tothom. La gent no es cansa de guanyar títols, la veritat és així.
2: I un últim apunt del cap de setmana, perquè en waterpolo Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina d'aquest esport.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
2: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Vas patir per amor.
4: Era tan bonic el vincle.
5: Després és com et tracta aquella persona.
4: Hi ha moments que m'han fet sentir
3: així. Et passen el dia parlant.
4: No era culpa seva.
6: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Continguts en xarxa.
7: Propostes en xarxa.
8: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dilluns 18 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el campanar de Sant Feliu torna a obrir-se al públic després d'anys tancat. Sant Feliu engega el compte enrere pel pas del Tour de França de la mà de Carlos de Andrés. El Moianès deixa empremta la C-Gama amb bons resultats en diverses categories.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. I és que aquest dissabte s'ha inaugurat la recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi en un acte que també ha servit per reivindicar el valor històric i arquitectònic. Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'església en una jornada marcada pels records, la curiositat i la descoberta d'un espai que fins ara era desconegut per molts veïns. La iniciativa, impulsada des del Museu del Rellotge, també s'emmarca dins dels actes de celebració dels 30 anys de la Fira del Rellotge al municipi. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet, però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, va destacar la importància de recuperar aquest espai històric.
2: Hem arreglat això perquè això estava... que no s'hi pujava ningú. I per què no s'hi pujava? Perquè és clar, les campanes avui dia les toquen des de la sacristia, no tenien de pujar aquí. I com que no pujava, quasi ningú pujava i estava doncs, bastant abandonat. I ara aquí hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt, amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són, comprens? O sigui que llavors farem les visites guiades i programades, m'entens? Perquè la gent doncs, ho pugui conèixer i pugui pujar doncs, amb dies i hores determinats i convingudes.
0: Però més enllà del valor patrimonial, el campanar també ha despertat interès des del punt de vista arquitectònic. I és que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de Gaudí, i conserva elements clarament vinculats a l'univers de l'arquitecte modernista, especialment l'escala interior en forma d'hèlix. Per aquest motiu, l'acte també va comptar amb la participació d'Oriol Molines i Isinuevo, arquitecte tècnic i cap d'obra de la Sagrada Família, que van aportar una mirada més tècnica sobre l'estructura del campanar. Escoltem Oriol Molines, arquitecte tècnic de la Sagrada Família.
3: Em va sorprendre que aquest campanar, que jo coneixia doncs perquè tinc amics que viuen aquí al costat i sempre havia vist lo impressionant que era, doncs guardava tresors amagats i sobretot l'escala que hi ha, l'escala central que hi ha dalt de tot.
4: Què té d'increïble
3: aquesta escala? L'escala és una escala molt esvelta i que a més no s'aguanta amb les parets del voltant, només s'aguanta amb el nucli d'escala. Si és una escala volada i a més està feta seguint geomètricament seguint un helicoide, que és una superfície reglada que es genera amb l'helicoide exterior, l'hèlix exterior, perdó, i les rectes que l'uneixen amb el centre. O sigui, és una superfície que es pot construir perquè està formada per rectes, però a la vegada té uns entregiraments que la fan difícil. I llavors és una obra singular per això, no? Perquè està feta amb rajola perquè és l'únic que ho podries fer. I aquesta escala vaig veure que era una influència directa de Gaudí, perquè no hi ha més. O sigui, el Puig Boada, era un admirador de Gaudí i veig que aquí va veure l'oportunitat de posar en valor la seva obra.
0: La inauguració també va tenir un fort component emocional, amb la presència de familiars de les persones que van participar en la reconstrucció del campanar després de la guerra, entre ells la filla de Puigboada i membres de la família Tartera. Unes intervencions que van servir per recordar la història que hi ha darrere d'aquest campanar tan emblemàtic. Escoltem Joan Tartera.
5: I això va sortir per l'obra d'una gent que els agradava molt la feina que feia. Una gent que, quan plegaven i sortien per la porta, miraven i deien: hòstia, que m'ha quedat bé això. Cosa que avui dia gairebé no passa. Però per mi, el llegat de la meva família, perquè aquí no sols el meu pare, el meu avi, dos germans del meu avi, van arribar, i amb els manobres d'aquella època i paletes d'aquella època, que no em volia deixar-ne cap, però això no anomeno cap, van arribar a fer això. Una època acabada la guerra, que el bando que va guanyar, per dir-ho d'una manera, obligaven la gent a fer hores aquí sense cobrar. Llavors ho va fer una empresa, que era el Carbonell Forense, avui no hi ha el seu net o bisnet per aquí, la va agafar l'empresa i aquesta empresa va fer que tot això florís. Per la meva família és un orgull impressionant.
0: Amb aquesta recuperació, Sant Feliu suma un nou espai visitable al patrimoni local i fa un pas més en la voluntat de preservar i donar a conèixer la seva història i identitat arquitectònica. Sant Feliu de Codines ja comença a respirar ambient de Tour de França i és que aquest passat divendres es va fer la primera de les activitats prèvies programades abans de l'arribada de la cursa ciclista al municipi el proper 6 de juliol, amb una xerrada col·loqui del periodista esportiu Carlos de Andrés, una de les veus més reconegudes de les retransmissions del Tour. Durant l'acte, els assistents van poder conèixer la cursa des d'una altra perspectiva, més enllà de la competició esportiva i centrada també en les vivències, les anècdotes i tot el que envolta un gran esdeveniment com el Tour. Precisament, Carlos de Andrés ens explicava què representa que una competició com el Tour passi per Sant Feliu.
6: És una de les coses que vull intentar que la gent entengui, no? També amb aquesta xerrada d'avui, que és la sort realment que ha tingut el poble, no? Aquest i altres, no? de que pugui passar el Tour de França per aquí, perquè d'entrada és molt difícil que el Tour de França surti de fora de França i surti a Barcelona, però se'n pot anar a França per molts llocs, no? I mira, casualment ha escollit Granollers i a sobre passa per aquí, no? I jo entenc que la gent, alguns ni saben el que és, altres ho veuen per la tele, però quan passi per aquí us en donareu de tota la quantitat de cotxes, de gent que mou el Tour de França, de tot l'ambient que genera la cursa, i realment crec que és una cosa que el poble té que saber aprofitar, no? Jo que sóc barceloní, però que estic molt vinculat també aquí al Vallès i tinc amics aquí a Sant Feliu i sempre els dic que ho aprofitin i que a tota la gent, a Centelles, a Vic, a molts amics que tinc per allà, els dic que ho aprofitin perquè realment veureu que és un espectacle increïble que va molt més enllà del que suposa una cursa esportiva, eh? O sigui, evidentment, veureu passar els millors corredors del món, però és una festa i és una festa que, com li deia ara el regidor, que per exemple, els pobles de França poden pensar que, jo què sé, potser cada 10 anys els hi pot tocar, no? Perquè al final el recorregut va canviant i França és molt gran. Però aquí, realment, pensar que això, primer que això que hagi arribat és una sort i que torni a passar és, bueno, jo diria que impossible, no? O sigui que, només els diria això, no? Que això és el dia 6, el dia que passen per aquí, doncs que la gent, de debò, que és un dilluns, o sigui que, escolta, si s'han d'agafar festa o que puguin aprofitar per gaudir-ho, perquè 2 hores abans passa una caravana, després hi ha milers de cotxes que acompanyen a la cursa, hi ha tota una festa, i després segur que els veuran passar per aquí i potser després s'animen a veure el final d'etapa, que ja serà França, en una estació d'esquí, o sigui que ho gaudeixin molt.
0: La xerrada també va reunir aficionats al ciclisme i seguidors del periodista, molts d'ells vinculats des de fa anys a les retransmissions del Tour. I és que alguns hi van assistir per la passió per aquest esport i d'altres també moguts per la nostàlgia de sentir en directe una de les veus més identificades amb el ciclisme. Escoltem a Toni i Joan, assistents a la xerrada.
7: I el Carlos de Andrés, doncs, és com un punt romàntic. Jo des dels 10 anys que veig el Tour, més o menys, des de l'any 90, més o menys, i, clar, fan 35 anys que tots els juliols, després de dinar, escolto aquest senyor, durant 3 hores o 2 hores o això. I llavors és com tancar el cercle, no? És una veu, és com una persona com de casa, com el senyor del temps, no? Sí. Que no el coneixes, però el coneixes, i al tenir l'oportunitat de que ha vingut aquí i això. I fa molta il·lusió que el Tour, que és una cosa que segueixo des de fa tants i tants anys, que passi per Sant Feliu, és... Jo crec que no ens n'adonem de lo brutal que és.
8: Que et passi una prova com és el Tour, que és mítica, que el que comentàvem aquí amb el Toni, que des de petit, allò, el juliol, engegues la tele, sents la veu del senyor aquest, i això és que forma part, és la història gairebé de tota la vida ja, no? I que aviam, el ciclisme no és que m'entusiasmi, però és d'aquelles coses que... Que és mític, que és una prova que és legendària i, ostres, allò que dius sempre, vull anar a veure el Tour, i ostres, que sigui el Tour el que et vingui a veure, com aquell qui diu, no passa cada dia, s'ha d'aprofitar.
0: Aquesta ha sigut la primera de les activitats previstes al municipi abans del pas del Tour de França. La pròxima serà el 9 de juny, amb una pedalada infantil i un concurs de dibuix adreçat a l'alumnat de les escoles de primària de Sant Feliu. Diferents corredors del Moianès han tingut una actuació destacada a la cursa del Cegama. Divendres, el castellterçolenc Bielsegués va guanyar la quilòmetre vertical sub-23 i va quedar en una destacada setena posició a la general. Uma Plans va ser 28ena de la general en categoria femenina en el seu debut a la prova. Diumenge era el torn de Joan Guiteres, de Mollà, que va participar a la cursa júnior, on va quedar quart, a les portes del podi i només a 13 segons el van separar del basc Ekain Fernández, que va aconseguir la tercera plaça. La ultra la va guanyar Eloís Elazoui, en categoria masculina, i Tove Alexandersson, en categoria femenina. Manu Miralles va quedar quart i l'equip Quatre Llaunes de Sant Feliu de Codines va poder parlar amb ell abans de començar.
9: A ver, me encuentro bien, me encuentro sano y sobre todo me encuentro con las ganas de venir aquí a plantar batalla, quien sea. A ver, las nevadas de primavera suelen ser fugaces, así que me calculo que mañana por la mañana ya no quedará casi nada seguramente. Pero sí es verdad que la nieve suele ablandar el terreno porque es como un remanente de agua que siempre va derritiéndose en el sitio. Y para mañana pues me veo, bueno, a ver cómo está el día de la carrera. Ojalá llueva, ya lo sabes, y si nieva otra vez, pues perfecto, pero que no me corten nada del recorrido porque entonces ya me fastidia.
0: En clau local també va participar a la prova el codinenc Lluís Prat. La planta superior d'una nau abandonada de Monistrol de Calders ha quedat malmesa després d'un incendi declarat el dissabte al vespre a l'interior de l'edifici. El foc es va produir cap a 7:45 en una antiga granja de gallines situada al carrer del Serrat. Els bombers hi van desplaçar 5 dotacions i van aconseguir extingir les flames. Segons els cossos d'emergència, no hi consten persones ferides.

0: Els esports.
1: I com cada dilluns anem a repassar els resultats que ens han deixat els nostres equips aquest cap de setmana i que aquest cop tenen un gust definitiu. I és que aquest cap de setmana s'acabaven les lligues de futbol al nostre territori amb la disputa de l'última jornada de competició, un punt final que ens deixa un balanç de contrastos. Comencem a Primera Catalana, on Alcaldes tancava la temporada amb un desplaçament complicat al camp del Figueres. I és que els calderins van signar un empat a un i és que és un punt treballat que serveix per certificar una meritòria vuitena posició a la taula. Amb aquest resultat, Alcaldes posa el punt i final a una temporada on l'objectiu principal ja estava complert, lligar la permanència una temporada més a la categoria d'or del futbol territorial català. Una situació molt més plàcida que la que es vivia a la tercera catalana. I és que el Sant Feliu afrontava un tancament de lliga d'alt voltatge, rebent a casa el Canovelles, el líder del grup. Els codinencs van plantar cara, però la lògica classificatòria es va acabar imposant i el duel va acabar amb un contundent 1-4 a favor dels visitants. Tot i la derrota contra els campions, els codinencs tanquen la temporada en l'onzena posició, una zona que els garanteix la tranquil·litat de cara a la temporada vinent. I per acabar, el Mollà, també de tercera catalana, arribava a la cita de diumenge amb una dinàmica molt positiva i encadenant una ratxa de partits sense conèixer la derrota, però no va poder tancar l'any amb un somriure. I és que els de Mollà van caure a casa per 0-2 contra el Santa Eugènia. Aquesta derrota a l'últim partit fa caure el Mollà fins a la 12a posició de la classificació i amb la Lliga ja acabada, aquesta plaça es deixa a la corda fluixa, pendents dels altres equips i dels resultats de les altres categories per saber si podran mantenir-se a la tercera catalana.
0: El temps.
1: I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Aquí la previsió meteorològica. Una setmana més. Hem començat un dilluns força inestable. Encara amb la calor molt a ratlla, molta fresca, no fa gens de calor. Les nits són força fredes i durant el dia s'està molt bé, eh? Inclús a ple sol s'està força, força bé i no fa una calor gens marcada ni de bon tros. Però la situació canviarà. La situació canviarà i és que mica en mica se'ns està acostant l'anticicló, el famós anticicló que es situa en el centre atlàntic, que anomenem l'anticicló dels Açores, que cada vegada es va apropant més, i serà l'amo i senyor de la situació els pròxims dies. Però anem a pams. Com deia, hem començat encara el dilluns amb una mica d'inestabilitat, que ja va marxant, perquè hem tingut alguna petita tempesta, poca cosa. Avui els més importants s'han situat cap al litoral. Al litoral s'hi han hagut patacs d'aigua importants i també cap a l'Empordà. Però a casa nostra han estat tempestes molt més minces. De cara a demà ja notarem una mica de pujada de temperatures. Tant les mínimes com les màximes pujaran. Ho faran 2 o 3 graus. Per tant, les mínimes ja superaran els 10 graus i les màximes arribarem als 22-23 graus. Es notarà ja una mica més de calor al migdia. Tornaran a créixer nuvolades demà a la tarda, però no seran tan importants com els últims dies i no es preveuen precipitacions demà a la tarda. I el dimecres serà el dia que tindrem més canvi. Dimecres ja tindrem una forta presència d'anticicló i una notable pujada de les temperatures. Dimecres sí que notarem de debò que les temperatures pugen. Les màximes s'acostaran ja als 25-26 graus i serà una temperatura màxima que ja no la deixarem durant forces dies. Molt més normal per l'època de l'any. El que no era normal eren aquestes mínimes de per sobre dels 10 graus i màximes tocant els 20. Això ja no ho tindrem a partir de dimecres, perquè, com deia, pujaran notablement les temperatures, moltes màximes ja al voltant dels 25 graus, i les mínimes també pujaran. Dimecres ja les nuvolades de tarda seran molt més inofensives i l'anticicló serà l'amo de la situació. Al mateix temps, per dijous i per divendres, anticicló, anticicló i anticicló. Molta bonança, 4 núvols a la tarda testimonials de bon temps que creixeran per la mateixa calor, però que ja no deixaran cap mena de precipitació. Tot el contrari, seran dies ja molt tranquils, els ben febles i un sol que dominarà gran part del dia. Que tingueu un molt bon inici de setmana i recordeu, setmana de canvi, setmana d'anticicló i setmana de més calor. Moltes gràcies, adeu!
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues.

0: La setmana passada, en aquest mateix programa, teníem moltes ganes de fer l'entrevista amb la gent de l'hoquei. Okay. Ho dic de veritat, ho dic perquè ho sento. No perquè ens agradi posar ningú contra les cordes, evidentment, ni perquè hi hagi cap mena d'animadversió, com alguns es pensen. Diria que no som gens sospitosos de cap de les dues coses, no va d'això. Va d'una cosa bastant més senzilla. Quan un club important del poble baixa de categoria, quan passen coses grosses, quan hi ha una decepció, quan hi ha gent tocada, toca parlar, toca explicar-se. I nosaltres, honestament, vam intentar fer el que creiem que tocava, portar-los aquí i obrir els micròfons. Després de dies de silencis, després de missatges, després d'aquell lo dejamos para la semana que viene, finalment vam tenir representants del club aquí asseguts donant la cara, i això, d'entrada, ja és positiu, i ho serà sempre. Però també he de dir una cosa. Quan vam acabar el programa, sense dir-nos-ho, entre nosaltres ens va quedar una sensació estranya, d'aquelles que no marxen de seguida. La sensació d'haver escoltat moltes paraules, però de no haver acabat d'entrar allà on tocava. Es va parlar de valors, d'esforç, de la base, del futur, del club, de les famílies, de moltes coses que, evidentment, formen part de la realitat de l'entitat. Però potser ens va faltar allò d'anar una mica més al moll de l'os, una mica més de la veritat crua, una mica més, potser, fins i tot, d'autocrítica sense xarxa, sense miraments. Però quan un primer equip baixa, i no baixa una categoria, en baixa dues en dos anys, la gent no espera només discursos correctes. La gent vol entendre què ha passat, què ha fallat, si s'ha pres algunes males decisions, si hi ha hagut alguna cosa que escolta, que falta passar-hi, no cal passar-hi de puntetes, sobretot saber si alguna cosa canviarà. I honestament, nosaltres no vam acabar de sortir amb aquestes respostes. I escolteu, segurament hi ha una gran part, grandíssima segurament, per part nostra, una part de culpa nostra, la responsabilitat, en aquest cas no hi ha culpa aquí de ningú, sinó de responsabilitat per la part nostra, per no saber fer les preguntes oportunes. I això no vol dir que hi hagi cap guerra, no va de buscar culpables, perquè al final és esport, però tampoc farem veure que ja està tot explicat quan segurament encara no ho està. Perquè representar un club no és només sortir quan hi ha ascensos, aniversaris, tornejos o fotos boniques. Representar un club també és saber aguantar la mirada quan la temporada no ha anat com havia d'anar. I aquí segurament encara queda conversa. Si la tindrem o no, escolta, el temps ho dirà. Els micròfons, evidentment, continuen oberts per si algú es vol explicar. Perquè donar la cara costa. Tirar tinta normalment surt bastant més barat. Bona nit i benvinguts al Tujugues. Bona nit a tothom, és dilluns 18 de maig de 2026. Deixeu-me que abans de començar el programa tingui un record entranyable per una persona que ens va deixar la setmana passada, el César Muñoz. Havíem compartit amb ell tertúlies de política, d'aquestes que fan afició, que dirien els de l'esport, i doncs el César ens va deixar de manera inesperada la setmana passada, cosa que personalment em va saber molt greu, perquè doncs teníem una relació especial. És d'aquestes persones que des de la discrepància segurament política en moltes coses podíem debatre de manera interessant, de manera educada, de manera serena, i al final jo crec que fins i tot aprendre coses un de l'altre i compartir grans moments de ràdio, i els de fora de la ràdio, que segurament també són els més interessants. Des d'aquí, deixeu-me enviar una forta abraçada doncs, a la família i, doncs això, un record entranyable i sentit pel bo d'en César. Dit això, ens hi posem ja pràcticament amb el... Ens quedem cada 3 o 4 programes per acabar la temporada. La veritat és que ens està costant també arribar a final de temporada tots plegats, i avui doncs farem un altre Tu Jugues intentant de tancar carpetes. Avui, quan ens plantejàvem el programa, era una mica... Anem tancant carpetes. La setmana passada vam tenir els de l'hoquei aquí. Vam tancar Bueno, vam parlar del primer equip. No crec que tanquéssim la carpeta, però vam parlar del primer equip i, com deia l'editorial, agraïts de que ens acompanyessin. I avui, doncs, tancarem la carpeta del primer equip de futbol i també del segon equip, del quart de catalana. Parlarem amb el Rubén Rodríguez i amb el Marc Tudela, que ens farà una valoració doncs, de com ha anat aquesta temporada del futbol, que al final jo ho descrivia com s'han quedat al balconet del descens del primer equip, perquè s'ha quedat a 3 punts del descens, amb una temporada estranya, amb canvi d'entrenador de mitja temporada, amb sense sensació d'urgències al final de temporada, perquè al final doncs, van fer la feina, van guanyar els punts necessaris i això, però quan mires la classificació fa una mica de mal, i al final doncs, com que hi tenim confiança i com que sempre ens diu que sí quan s'ha d'explicar, doncs tindrem el Rubén aquí amb nosaltres perquè ens faci una mica de valoració de com ha anat tot plegat. I també començarem el programa intentant parlar amb el Lluís Prat, que aquesta setmana ha fet el quilòmetre vertical de la Cegama. Una bestialitat de prova que, doncs, l'hem tingut per allà i volem que ens expliqui com es viu una prova d'aquesta final. Només són 250 escollits que fan aquesta animalada, aquest quilòmetre vertical, aquests, em sembla, són 1.015 metres cara amunt, amb poc més de 3 quilòmetres, crec que són. Per tant, feu els números, feu la divisió i veureu els percentatges que treballen aquesta gent i veurem com està Lluís i com ho ha viscut. I també posarem una mica de llum en aquest play-off del sènior femení d'hoquei, en aquest cas, de les noies, que doncs disputaran d'aquí, em sembla que són 4 setmanes, una cosa així, la fase de promoció d'ascens, perquè també hi ha bones notícies a l'hoquei, i doncs aquesta fase d'ascens a primera catalana d'aquí a unes quantes setmanes. La Bruna Pineda ens ha fet la crònica del partit. I també anem tancant carpetes, en aquest cas amb el bàsquet, no el 100% encara, però també ja van acabant les lligues, també podrem escoltar veus del bàsquet masculí en aquest cas. Amb això farem el Tu Jugues d'avui, que de moment compta amb la presència a l'estudi d'Ona Codinenca, amb l'Aleix Serrats. Aleix, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: I l'Anna de Riquer. Bona tarda, Anna.
2: Bona tarda. Com estàs? Molt bé, i tu?
0: Ui, quin to més
2: estic
0: baix,
2: bé,
0: Anna.
2: Estic bé.
0: Que van a veure les paelles?
2: Sí, molt bé, molt
0: sí.
2: Bé.
0: Sí?
2: Molt èxit. Molt no va ploure, que ja és algo.
0: Que ja és molt, eh? Aleix, va anar bé tot plegat, també tu, divendres? Bé, sí?
1: Sí, home, sí. Això ha anat tot va anar molt bé. Estem molt contents.
0: Paella grossa.
1: I de moment, ara queda la grossa.
0: Ara queda la grossa. Després en parlem un moment al final del programa.
1: A paelles hi vaig anar a treure el cap només una mica. A controlar una mica l'Anna.
0: Vas anar al vespreig, allò del vespreig.
1: Primer vaig pujar al campanar, que vam fer aquella inauguració de les obres del campanar. Molt maco estar tot allà. I després vaig anar a treure el cap a controlar una miqueta l'Anna, que arribés amb una mica de veu per avui.
0: Pensava que no fos alguna mena de penitència abans del dia, això de pujar. de pujar al campanar. Pau Ibars, bona tarda, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
3: Bé, molt bé. Sí, home, sí. Aquí, graduant, aquí, coses que avui hem anat una mica last minute, però, bueno, en principi tot sona, tot funciona, i ja està. I acabant de repassar aquesta Lliga Tu Jugues, que estem ja a les últimes jornades també, s'està acabant, i els punyals van, no que volen, no.
0: Aquest dia es va dir la frase, a 24 bàsquets, algú pot fer 120 punts aquesta jornada. Vaig pensar, és poder ser la meva, però vaig decidir que no apostava. Bueno, no vaig decidir-ho, però vaig trobar...
3: No, ja, sí, ara en parlarem. Ara en parlarem, perquè té la marinera que...
0: Hem anat de cul.
3: Que aquí els primers del barco, diguem-ne... Ehem. Perquè no ets l'únic, tu jo gaire, eh?
0: Anem una mica...
3: Ahir anirem.
0: Ok. Doncs res, ens hi posem el Tu Jugues d'avui, fem el repàs dels resultats de la jornada, va.
1: Comencem parlant del futbol. Tercera catalana masculí.
2: Sant Feliu, 1, Canovelles, 4.
1: Quarta catalana masculí.
2: Sant Feliu, 2, Collsuspina, 3.
1: I el partit de futbol sala, tercera catalana, grup 4.
2: Sant Feliu, 4, Penya Blaugrana, Montmeló, 1.
1: Anem als hoqueis. Tercera catalana, masculí.
2: Vigues i Riells, 2, Sant Feliu, 1.
1: I el segona catalana, femení.
2: Mollet, 5, Sant Feliu, 0.
1: Rematem la jornada amb els bàsquets. En aquest cas, 3 partits. Sots 25, femení.
2: Sant Feliu, 36, Puigreig, 52.
1: I un partit endarrerit que es va jugar el divendres.
2: Lliçà de Vall, 74, Sant Feliu, 28.
1: I per acabar, el tercera territorial masculí.
2: Sant Feliu, 62, Santpedor, 64.
0: Doncs molt bé, escolta, 8 i 10 minuts del vespre. Ara sí, amb els resultats repassats, fem ja doncs això, la recta final d'aquesta Lliga Tu Jugues.
3: Som-hi.
4: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
3: Repassem, doncs, la jornada 28a de la Lliga Tujugas, una ja de les últimes. Les federacions estan acabant ja els seus calendaris esportius, que ens deixa un encert de bàsquet del partit de divendres per part de l'Òscar Mañes, que suma aquests 11 puntets que sempre van molt bé. Un altre encert de bàsquet del Jordi Jiménez per part del partit de la jornada que tocava del diumenge del 25 femení, també. I un tema també destacable, que és que ningú, o sigui, tenim tots 0 points del partit del territorial masculí. És a dir, ningú va apostar per una derrota, que d'altra banda doncs, era força inesperada, d'aquest territorial. Per tant, doncs, 0 punts del tercer territorial masculí de bàsquet en el seu últim partit. També tenim 2 encerts del tercer català de futbol, del Pep Acosta, que és líder de la setmana, i d'Isaac Cobos, també de l'Isarrats, Marc Berrobés, i molts 4s, veig aquí, aquest partit, la punteria ja està bastant afinada. I també tenim 2 encerts més del senyor B de futbol, de la Gemma Blanc, i del Sergio del Valle. Tot això ens deixa Pep Acosta, líder de la setmana, 24 punts, seguit d'Òscar Mañes amb 23, Gemma Blanc tercera amb 22, i un empat aquí amb 4 persones, que són Isaac Cobos, Jordi Humbert, Marina Nuevo i Àlex Aguirre, amb 20 puntets. La general, com queda? Marina Nuevo salto al liderato, 654 punts, seguida de Jordi Humbert amb 650, i Isaac Cobos amb 649, per tant, res decidit de cara a l'última setmana. Com us vaig dir la setmana passada, a principi de les últimes setmanes que hi haurà jornada completa, alguna cosa queda.
5: Què queda?
3: Ara mateix jo tinc, en principi, per aquesta setmana,
5: un futbol sala.
3: 3 partits, un futbol sala i 2 hoqueis. I ja seria bastant de l'últim que ens queda. Hi ha un pàdel per allà perdut, que no sé si el jugaran o no, que a més era d'una jornada, em sembla que era mega jornada, però si no, allà es queda la mega jornada, perquè estic fart d'aquests pàdels que no juguen mai. Quan no plou, fa sol, i quan fa sol... ja no sé què, ja boira baixa, vull dir que, bé, en fi.
5: És que a mi em sabria greu que m'adelantessis ara al final.
3: Però està bastant definit. Com ho tenim això, tu i Oles? Ah, mira, 2 puntets. Oles Serrats, 13.
5: Em passo setmanes que no aposto i llavors m'atrapes.
3: Sí. Ah, no, em va com manell al dit, això que acabes de dir, perquè avui toca tocar també la cresta a... Atenció. Marc Genestós, Aina Pineda, Xavi Miralda, Raül Llorca, Ruth Cruz i Àlex Mir, Ton Falqués, Anna Enrique, que sumeu en algun cas 3 punts, en algun cas ni això, del bàsquet dels 25 femení divendres, perquè el partit s'havia de jugar fa 3 setmanes i el teníem apostat. Però la resta és... no hi ha aposta, no hi ha... Ei, perdó, el Genestors l'he dit? Sí, eh?
0: Sí, sí.
3: Res, o sigui, jornada sense apostar. Clar, a últimes de... Saps allò? A les últimes jornades amb canya... Que si deixeu d'apostar, això ja... Bueno, és que no té perdó de Déu.
0: Ens estem reservant pel Mundial. Ens estem reservant pel Mundial, com fan alguns futbolistes professionals.
3: Per tant, només per això ja et mereixes que et passi, Aleix.
5: Estava fora aquella setmana, no vaig poder apostar.
3: Bueno, només per això... Ja,
5: el canvi d'hora vaig arribar
3: tard. Ja t'ho mereixes. Doncs això és tot, al final de setmana, final del programa repassem la gent del cap de setmana i veurem què hi ha per acabar de rematar aquesta Lliga de Tujugas. Al principi, bueno, 29a jornada, màxim 30, jo crec que ho donarem ja per vençut, però amb molts pocs partits, per tant, això ja afineu-ho perquè les coses s'estan per decidir i només tenim 4 puntets de diferència, 5 puntets entre els 3 primers, per tant, aquí fins a l'últim partit comptarà això.
5: Encara li tremolen les

0: Un quart de nou del vespre, deixem-me saludar també a l'Àlex Mir, que també ja ens acompanya a l'estudi 1 de Ona Codinenca. Àlex, bona tarda.
1: Bona tarda i disculpeu el retras, eh? Anem he agafat allò, com es diu, un embús a les rondes, oi?
0: Però almenys ha dit, arribo 10 minuts tard, eh? I 10 minuts i 10 segons entrava per la porta de l'estudi. Parlem després de futbol, Àlex. Anna, comencem repassant l'hoquei. Aquesta setmana no hi ha hagut partit del primer equip,
2: no.
0: Que descansaven, no hi ha hagut jornada. De fet, fan això d'aquestes últimes jornades, aquest forat normalment per deixar que tots els partits atreçats es puguin jugar i es posi tothom al dia a dues jornades del final. El que sí que hi ha hagut és de partit del femení i del tercera.
2: Sí.
0: Comencem pel femení, que és el que esperem que ens doni alguna alegria d'aquí final.
2: Exacte, és el que ens interessa. Pues, això, bueno, una dura derrota del femení, tot i que venia amb una bona dinàmica, ja ho portàvem parlant durant tots els programes. Sí que és veritat que la Bruna ens ho comentava, també hi ha diferències en el que són les pistes, que és una de les coses que també ens comenta. Però tenim un femení en promoció d'ascens, tenim un femení que pot apuntar doncs ben amunt, i jo crec que això també s'ha de tenir bastant en compte, i que és una cosa que del que hauríem d'estar bastant pendents. I especialment em fa...
0: Passa que gairebé ens enganxarà, quasi que haurem acabat
2: sí,
0: ja la temporada,
2: sí,
0: pràcticament,
2: sí. Però sí, podrem seguir... poder-ne
0: parlar, i tant que sí. Sí. Digues.
2: I no, això, la Bruna ens ha fet crònica una mica del partit i també ha detallat una mica com funcionarà això del que ve ara en 3 o 4 setmanes, com ja has dit tu.
3: Bona tarda. Aquest cap de setmana vam jugar contra Mollet, vam quedar 5-0, vam perdre. La primera part la vam aguantar molt bé, 1-0, vam fer una bona defensa i tot i arribar a porteria això no ens entrava el gol. Després sí que a la segona part ens van acabar fent els altres 4 gols, 2 d'ells van ser un de directe i l'altre de penal. I això, vam estar igual, intentant-ho tot el rato i no ens va entrar cap pilota de les que vam xutar. I res... Aquesta pista és bastant dolenta, rellisca bastant, que cada frenada que fas frenes a l'altra punta, i tot i això vam practicar moviments per anar-nos ficant cara als play-offs, com fer-los i tot bé. I res, molt motivades, perquè ara d'aquí un mes jugarem play-offs per intentar pujar a primera. A Sant Celoni crec que són, i ens prepararem per això. Ara aquest mes, queda un mes exacte, crec, serà entrenar a tope per intentar pujar a primera i donar el màxim de nosaltres, com hem fet aquesta temporada, i també disfrutar fent-ho.
0: Doncs la valoració de la Bruna, que ens explica com queda aquest play-off aquí. Estava, des del club ens han fet arribar també informació que, i em sembla que ens ho van explicar per sobre la setmana passada o fa uns dies, que és que com que el Mollet té un equip a la categoria superior, el Mollet no pot fer el play-off d'ascens, per tant, el Sant Feliu s'ha beneficiat d'això per poder disputar aquest play-off contra el Vilanova, si no ho tinc mal entès, que és el segon classificat de l'altre...
4: El Cerdanyola és el segon classificat.
0: És que m'ha passat
4: el Vilanova és el tercer, que no sigui que també el Cerdanyola tingui un altre equip a dalt i no promocioni, però vaja. El segon classificat de l'altre grup és el Cerdanyola.
0: Exacte, me'l volia escoltar, perquè m'ha arribat una mica just de temps, me'l volia escoltar ara mentrestant, però no ha sigut possible. Però vaja, que sí, que tindrem el segona catalana amb opcions de sens. No sé si has pogut parlar fora així d'antena amb la Bruna. Anna, com les veus? Estan animades o...?
2: Sí, bueno... Digues, digues.
0: Se'ls hi farà llarg aquest mes fins a arribar al play-off, se'ls hi farà llarg, eh?
2: Home, jo crec que és una parada bastant llarga, no? Vull dir, a mi ja... Jo ja encaro a l'estiu i, no? I de cop ja és agost, no? I estem de vacances. Però clar, home, són 3-4 setmanes, déu-n'hi-do, també. Però bueno, també és el que diu, no? Poder aprofitar, també descansar de partits, prendre-ho més amb entrenaments, amb modificar coses que fallin més, o del que parlava a vegades amb les contres, o a vegades amb la defensa, doncs poder-ho tocar.

0: i potser anar més preparades.
1: Esperem que així sigui, que puguem narrar un ascens d'aquest equip i que, doncs, que la cosa quedi allò encarada i quedi maca. Aviam si abans de la fase final, Àlex, farem allò de, si de cas, de convidar-les o d'anar nosaltres al pavelló a beneir-les una mica.
2: Per assegurar el tiro, més que res, saps què vull dir? Allò que no hi hagi... Que segur que elles soles ja ho gestionaran bé, però si tenen la nostra empenta final, pues jo crec que sí, seria molt adequat.
1: I pel que fa, Anna, al tercera catalana, aquesta derrota, el derbi, mare de Déu, acabo de veure que hi van haver-hi, Aleix, tu que t'agraden les estadístiques, 33 faltes en aquest partit entre el Sant Feliu i el Vigues. Festival, eh?
0: Sí, no? va ser un espectacle. Vull dir...
1: I vas anar? Vas
0: I vaig anar, no? I vaig anar. I, ostres, sí, a més, vull dir, a part de les faltes, vull dir, una cosa que queda registrada en estadístiques, però és que el partit va ser molt intens, un partit de, vull dir, crits per tot arreu, és que, vull dir, el temps esperava cada 2x3, vull dir, un espectacle. Però, bueno, sí que és veritat que el Sant Feliu va marxar al descans 0-1, si no m'equivoco, i a la segona part tot va ser per part del Vigues i bueno, doncs es van acabar avançant el marcador i el resultat final, doncs, 2-1. Llavors, bueno, al final també jo penso que és el que parlàvem, no? Que era un equip que va començar molt amunt i després van frenant i ara mateix el tenim en sisena posició amb 48 punts a 4 del Martinenc, que és el que va cinquè.
1: I queda un partit, em sembla.
0: Queda un partit dissabte contra la Salle.
1: Partit que hauríem de mirar de rematar, eh?
0: Sí.
1: Com està aquesta Salle Bona Nova?
0: En segona posició.
1: Clar, no m'he acostumat a anar per la part baixa de la classificació, però clar, aquí a Tercera Catalana encara tenen marge, diguéssim.
0: Sí, però bueno.
1: Però juguen a casa, per això, no? Per rematar la temporada a casa. Doncs esperem que...
0: Factor pista i...
1: Exacte, que el factor pista assumi amb aquest Tercera Catalana, a més sense paelles ni res pel mig, que segurament ajudarà a que el rendiment sigui una mica més...
0: Segur que sí.
1: Segur
0: que sí.
1: Vaig veure algun comentari, em sembla, va ser el grup de Lliga Tu Jugues, que parlava de... Hòstia, les paelles han passat factura. Esperem que, doncs això, que amb el... que sense els grans d'arròs pesant a la panxa la cosa vagi més de...
0: Exacte, l'arròs, exacte.
1: Cara, exacte. No sé si em podeu confirmar que tenim el Rubén per aquí ja a l'espera. Si no tenim el Rubén per aquí, Pau, el tenim per aquí, doncs... comencem, doncs, refem un canvi de sintonia, entrem el Rubén a l'estudi i parlem d'aquest primer equip de futbol.
3: Molt bé, doncs l'ordinador ha decidit que no tira la sintonia. Per tant, a veure si per aquí sona, i si no sona per aquí, vinga.

0: Doncs gairebé falten 5 minuts, 6 minuts perquè siguin dos quarts de 9 del vespre. Ja tenim aquestes persones que cada vegada que li demanem per venir a la ràdio ens diu que sí sense cap mena de mirament, perquè doncs escolta, les coses s'han de s'han d'explicar. Li agraeixo, perquè a més avui ha sigut bastant a última hora que l'hem avisat i ha dit que sí de seguida. Àlex, volíem portar el Rubén també per tenir una veu doncs, des de l'equip tècnic d'aquest primer equip, que bueno, al final de la temporada s'ha fet llarg, se'ns està fent llarg a nosaltres a la ràdio i s'ha fet llarg també al primer equip de futbol.
1: Sí, qui millor que el Rubén per poder explicar una mica i poder fer una valoració de la temporada, que al final doncs, ell a nivell tècnic, juntament amb els dos místers que ha compartit aquesta temporada, doncs, és una mica empilotat el que és l'àmbit esportiu i futbolístic d'aquest Sant Feliu. Que sí, que és veritat que aquestes últimes jornades, jo crec que amb la salvació doncs, hi ha matemàtica des de fa diverses setmanes i pràcticament que ja la teníem des de fa doncs, ja un mes enrere, doncs és veritat que segurament ens hem relaxat. Però que ens ho expliqui més bé el míster, no? Ens ho expliqui el Rubén. Rubén, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda a tothom.
0: Com estàs, Rubén?
2: Molt bé, Ton.
0: No sé si coincideixes amb l'anàlisi de l'Àlex amb aquest final de temporada una mica... que s'ha fet llarg.
2: Sí, la veritat que sí. Ja va començar la temporada... Bé, ha sigut una temporada dureta, una temporada d'aquelles que et corteixen, d'aquelles que et serveix per aprendre molt. I la veritat que sí, des de l'inici, potser des del principi de temporada vam generar, hi havia moltes expectatives generades. També és veritat que teníem arguments per pensar que podia ser una gran temporada, no? Amb els nanos que teníem aquí, ja portaven un cert bagatge aquí amb el primer equip, també portaven ja, feia 2 anys havien estat a segona catalana, vam incorporar 3 jugadors que a priori doncs, pintava molt bé la cosa, i el començament va ser millorable. Vull dir, ens vam posar co-líders, vam estar les 3 primeres jornades, vam fer un 3-3 i clar, tot el... encara ens vam enlairar molt ràpid. I bueno, després es va complir una miqueta més la cosa, vam fer una miqueta de baixada, també se'ns ha ajuntat moltes baixes aquest any, baixes molt importants, molt sensibles, d'una plantilla ja especialment bastant curta, una miqueta... amb jugadors doncs, que no doblàvem alguna posició, potser estava un pèl descompensats i bueno, clar, tot això ho vam anar arrossegant i setmana rere setmana se'ns va anar fent costós, la veritat.
0: I a més aquí al mig hi hem d'afegir un canvi d'entrenador que doncs, també vulguis que no, això a vegades és una sacsejada per l'equip, normalment en positiu. No sé si creus que va ser una decisió que va... Que, al final, ara mirava els resultats, el Sant Feliu em sembla que de les últimes 7 jornades ha guanyat un partit, si no ho he mirat malament, o una cosa així. Clar, no sé si creus que va ser un canvi positiu o que ja la dinàmica era complexa i que la cosa ja portava una inèrcia molt, molt important.
2: Sí, més enllà de només dels resultats, ja era una miqueta més les sensacions que hi havia. Vull dir, era una... Es van ajuntar diferents circumstàncies a nivell personal de l'entrenador, que desembocaven una miqueta en el col·lectiu, feien que no hi hagués el millor ambient possible, potser, estàvem tots una mica incòmodes i bueno, ell mateix se'n va donar compte i va decidir fer un pas al costat i que per generar una miqueta aquest aire fresc. I la veritat, doncs, que després sí que potser es va veure... En quant a nivell de resultats, potser no ha sigut tot el que esperàvem, però també és veritat que jo crec que quan vam encarar aquelles 2 victòries consecutives que eren les vitals, que ens vam marcar el calendari en vermell, que era Caldes i era la Llagosta a casa, després també sabíem que havíem de rebre la Garriga a casa, nosaltres vam posar aquests 3 partits com a fer un 9-9, i a la que els vam fer sí que és veritat que després ja ens vam relaxar una miqueta i ens vam deixar anar. També portàvem una sèrie de partits encadenant que molts jugadors jugaven tocats, forçaven per jugar, no entrenaven durant la setmana, venia el cap de setmana... I a la que ja ens vam alliberar, diguéssim, matemàticament, com a quanta l'Àlex, ja la cosa ja es va... Ja, sí, que és veritat que aquest final de temporada no ha sigut l'esperat. No, a mi no m'ha agradat gens, la veritat. Però després de tot el que portàvem, de tot l'esforç que havíem encadenat tota la resta de temporada, jo crec que va ser com un alivio de deixar-nos anar una miqueta, també. I també s'ha d'entendre una miqueta el context amb el qual estàvem.
0: Veus factible fer allò borrón i cuenta nueva de cara a la temporada que ve? Una cosa que sigui que l'estiu s'anirà bé, diguéssim, eh? Una mica per netejar el cap.
2: Sí, la veritat que sí. Després, dins d'una temporada complicada, també ens en portem coses molt positives. Per exemple, ha sigut el provall juvenils nous que tindrem l'any que ve. Vull dir, què millor que testejar-los en plena competició, en partits on han jugat amb la vida, competint, i no amb una pretemporada ara l'agost, setembre, per veure aviam quins ens podem quedar. Vull dir, també aquesta situació ens ha servit per fer una miqueta de filtre i veure amb qui podem comptar ja de cara l'any que ve. Jo crec que l'any que ve, doncs, ara renovem energies, recuperem tota la plaga aquesta de lesionats que hem arrossegat moltes jornades. Esperem que comencem la pretemporada ja tots al 100%, amb un estiu per davant, d'airejar-nos tots, i més els juvenils que tenim, i segur que fem un equip força competitiu un altre cop.
3: M'agrada que...
0: Aquesta pregunta...
3: Escolto que ho va parlant tot en primera persona, i per tant m'agrada veure que està molt, molt vinculat encara amb el que és el pensar en la temporada que ve. Per tant, ho assumeixo ja directament com una renovació de Rubén pel l'any que ve?
4: Pobre d'ell que digui que no, eh? No.
2: Aquí tenim el director esportiu, que ja ho tenim
3: per
2: tot
3: parlat.
2: Per
3: això, però m'agrada molt que ho vagis dient en primera persona, perquè ja li estàs dient que sí, no?
2: Sí, amb l'Àlex ja fa dies que estem ja confeccionant una miqueta l'any que ve, com anirà, com volem que vagi, cap on volem derivar l'equip, i ja fa dies que estem en converses, tant amb ell com amb el Jaume, una miqueta amb l'staff, i sí, més o menys ja tenim un rumb bastant, bastant marcat, la veritat.
3: I aquest any tu vas estar de manera interina com a primer entrenador durant el canvi d'equip. Segons vaig entendre jo, almenys, és que tu vas agafar de manera interina, però no volies seguir sent el primer entrenador del Sant Feliu. Entenc que tampoc t'ho planteges de cara a la temporada vinent. Ja hi ha un primer entrenador per l'any que ve?
2: Jo, sí que és veritat que estic molt còmode amb el meu rol, vull dir, dins de l'staff, dins del cos tècnic, estic, sí, com a segon entrenador, seguiré com a segon entrenador, i de moment estic molt bé en aquesta situació. Vull dir, no tinc ganes ara mateix, no crec que sigui el moment per fer el salt de primer. Vull dir, jo sé absolutament quin és el meu rol, tot el que porto dins l'equip, dins de l'staff, i en aquest sentit sí que seguirem el meu rol. Després, en com a primer entrenador, doncs aquí tenim el director esportiu per parlar.
4: Aquí simplement sí que us podem avançar que aquests últims dies han sigut bastant determinants. De fet, portem moltes setmanes treballant en buscar un nou míster, perquè al final estem en una categoria que a nivell futbolístic tampoc podem inventar grans coses, perquè al final hem de ser conscients, estem en una tercera catalana, i al final nosaltres teníem molt interès en trobar un míster que entengués la filosofia del club, que penséssim que té una personalitat que pot lligar amb el nostre vestuari, que fos una persona sèria, que fos una persona... Bueno, no ho sé, que ens donés bones sensacions, no? Crec que l'hem trobat, no us puc avançar qui és, però sí que... No us ho puc avançar perquè encara la plantilla no el coneix, i per tant seria també irresponsable per part meva dir-ho.
3: No es pot filtrar com el José Mourinho, però que sí, que Madrid ja és un here we go o alguna cosa així, Àlex.
4: Sí que és veritat, sí que és veritat que aquesta setmana hem quedat amb la plantilla per poder, doncs, explicar-los el projecte de l'any vinent, i bueno, doncs de cara al dilluns que ve sí que ja tindrem més detalls públics, però permeteu-me que pues esperem a dijous per fer bé les coses i una mica els formalismes. Però simplement això, no? Que a mi m'agrada destacar que hem intentat buscar un perfil que penséssim que podia encaixar el millor possible amb el nostre vestuari, perquè hem vist molts perfils, portem moltes setmanes treballant i hem entrevistat a molta gent i hem parlat amb molta gent i ens hem creuat molts àudios i no ho sé, hem fet un treball de camp bastant important. I al final ens quedem amb un entrenador que tant el Rubén com el Jaume Coll com jo n'hem quedat convençuts, i ara mateix tenim clar que és el millor entrenador que podríem portar.
5: O sigui, que es descarta que aquells esprits que feies per allà a Mollet i Canovelles fossin per preparar-te per...
4: Els...
5: Aquells esprints que feies pels polígons d'aquí a Canovelles d'Alf fossin per entrenar el Sant Feliu.
4: No, això segur
5: es descarta,
4: que...
5: Es descarta.
4: Segur que, pobre de mi, si no sabria ni com posar-los. A nivell esportiu sempre no...
0: Rubén,
4: els cansaven.
0: Rubén, quedes content amb aquest nou fitxatge?
2: Sí, la veritat que sí. Jo, sí, suposo que sí que ens entendrem bé. Vull dir, una persona també que s'adapta, sabem a la filosofia del club, vull dir, sap on va, sap on, sap lo que, tot el que li hem transmès, i a partir d'aquí, doncs, bueno, començar doncs, a adaptar-nos i començar a confeccionar el que és la, la plantilla i anar, anar parlant per la propera temporada.
4: Però, jo, sí. Permetem, Ton, molt ràpidament, ara que parlàvem això dels místers, permetem, òbviament, que li agraeixi al Rubén la seva feina d'aquesta temporada, perquè, bueno, jo sense ell em moro aquí, vull dir que m'enfio moltíssim del seu criteri i, per tant, és algú que el vull tenir sempre al meu costat. Però, a més, deixem també que agraeixi també al Cristian Caballero, que va començar la temporada amb nosaltres i que ja l'havíem tingut la temporada passada i que per tant, pues, també se li ha d'agrair pues, totes les setmanes que va estar amb nosaltres. I en aquest final de temporada, aquestes últimes 12 jornades, la presència d'en Guti, que ens va entrar com una mica un aire fresc, de tranquil·litat, algú de fora, que totalment descontaminat de tot, no? I que ens va aportar pues, això, aquest punt de calma que jo crec que suposo que necessitàvem en aquell moment. I a vegades això són moments, sensacions, i en aquell moment pues, suposo que ens tocava això.
0: Rubén, parlaves de confeccionar la plantilla. Què creus que li falta a aquest Sant Feliu de cara a l'any que ve? Quines peces has d'anar a tocar?
2: Bueno, nosaltres hem tingut ara tres baixes ja confirmades, tres jugadors importants, tres jugadors bastant titulars. Sobretot, potser la baixa més sensible, la més específica, la que costa menys de trobar i la que hem de reforçar sí o sí, és la porteria, això per començar. El que es plega...
3: Portaràs.
2: Portaràs.
3: Un portaràs, eh?
2: Portaràs... I, clar, aquesta és la posició més...
4: crítica, no?
2: Sí, una mica que necessitem sí o sí.
3: El Toni era porter, també, eh? Vull dir que si fa falta en un moment donat...
0: No, aquesta porteria és molt grossa, aquesta porteria és molt... Deixa.
2: I després també volem reforçar la zona d'atac. També aquest any ens ha costat una miqueta més, hem anat una mica més coixos, potser per les dues bandes i el davanter centre. No teníem recanvis, els recanvis que tenien doncs, han estat tot l'any lesionats i volem això reforçar més el que és la part ofensiva i la porteria són els dos puntals de l'equip que necessitem reforçar. La resta, jo crec que anem bastant complets, amb tots els juvenils que pugen també que donen molt bon nivell, ens fan donar aquest punt de competitivitat i d'exigència que necessitem. I sí que després la línia de darrere jo crec que també anem força bé, vull dir, sí, és la porteria i la part ofensiva el que hem de mirar de tocar, d'encertar amb les tecles.
0: Aquests juvenils que aquesta setmana, aquesta temporada han sigut claus pels dos sèniors, bàsicament, també, perquè han anat saltant d'un equip a l'altre. Avui també volíem afegir en un moment també el nostre cronista d'excepció del quarta catalana, en aquest cas del Marc Tudela, per fer una valoració ràpida de com ha anat l'equip, a més, ara que deu respirar tranquil per la salvació del seu Espanyol, que doncs ja també la cosa ja segur que està més tranquil i que podrà anar aquesta setmana que ve a Cornellà al Prat a celebrar-ho. Marc Tudela, bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda a tothom, bona tarda.
0: Tot bé?
6: Sí, molt bé, molt bé, ja ho has dit tu, ara sí que molt bé, la veritat.
0: Escolta'm una cosa, volíem parlar amb tu una mica perquè també ens fessis una valoració ràpida d'aquesta quarta catalana que, doncs, com sempre ens dius a les cròniques, la missió és la de proporcionar jugadors al primer equip, però bueno, una mica també saber com s'ha viscut aquesta temporada.
6: Sí, una mica, la temporada ha anat una mica a l'unisono amb el senyor A. Hem tingut moltes baixes i també ens ha servit molt l'ajuda dels juvenils per alguns que ja ens venien a ajudar i després anaven a jugar a ajudar el senyor A i ja amb una mica més de bagatge i amb una mica més de nivell i alguns que encara no tenen del tot el nivell i han vingut més amb nosaltres i que potser l'any que ve encara som juvenils perquè molts eren de primer any, podran vindre amb nosaltres i si escau també amb el senyor A.
0: I content, doncs, del paper d'aquests joves, Marc?
6: Sí, no és això, no podem dir cap altra cosa, perquè, mare de Déu, hi ha alguns, el Berni ha fet una feinassa aquest any, que, mare meva, es mereix una estàtua al Municipal Garriga, i, bueno, és això, és que hi ha hagut moltes, moltes baixes amb nosaltres, del Marcos al principi, a mitja temporada el Guillem Mir, el Mojar al final, bueno, ha sigut bastant... baixes dures també, en posicions importants, però bueno, és això, amb l'ajuda dels juvenils i que sigui una mica d'impàs, una mica de pont, la veritat que molt bé.
3: Hem acabat amb una temporada complicada, com dius tu, i a més amb una ratxa de resultats que no t'han deixat aquell bon gust de boca per acabar, no? Que moltes derrotes consecutives, partits molt complicats que han costat de treure, alguns que podríem haver tret alguna cosa més. I jo sempre, ja t'ho vaig preguntar un dia, però crec que ara que hem tancat la temporada hem de parlar una altra vegada, i és, tot i aquesta mala sensació final, Sènior B garantit l'any que ve.
6: Sí, és això. El Sènior B ha estat parlant amb alguns companys, alguns d'aquests que han estat lesionats de llarga durada, que ja volen tornar, fer la pretemporada, posar-se a to. Sí que tindrem, suposo, algunes baixes, haurem de mirar els més veteranos si ja volen passar a la Lliga de la Residència o volen seguir amb el Sènior B o el jovent, o què, perquè hi ha una mica de murmullo per allà amb els veteranos, però jo diria que es voldran quedar per el bon ambient que tenim i per ajudar, perquè per molt que vingui molta gent, seguirem tenint lesions si no entrenem amb freqüència com ha passat aquests últims dies, o el què. Així que jo confio en que veterans com el Garriga, el Josué, el Jona puguin seguir, donar-los una mica de solvència a l'equip, una mica de coneixement de la categoria pels juvenils que pugin per l'any que ve, els que recuperem i pel que succeeixi, perquè sempre en quarta catalana, doncs bé, la primera volta va ser estàndard dins el que portem d'aquests últims 3 anys que he estat jo. La segona volta sí que vam començar molt bé amb un gener lúcid guanyant els de dalt, però hem tingut un final de temporada una mica esperpèntic. I és això, que coneguin la categoria, que vagin fent una mica de bagatge i tenir un equip i una mica de quòrum dins els jugadors que bon ambient i seguir així.
4: Marc, bona tarda. Jo volia donar-li les gràcies en primer lloc al Marc, perquè tot l'any ens ha fet totes les cròniques del Sènior B pel Tu Jugues, i per tant pues, ha sigut un plaer poder-lo sentir cada dilluns amb les seves explicacions dels partits. I Marc, aquesta última que no hem pogut escoltar amb aquest darrer partit, ja era el colofón quan un dels golejadors és el porter nostre. Cuéntame.
6: Sí, jo tenia feina lúcida, lúdica d'aquestes, tenia que estar en el concurs de parelles del col·lectiu, treballant durament.
3: Treballant.
6: No assistia al partit, però bé, ja em van comentar quan van arribar cap a baix que, bé, igual que al final d'aquesta temporada van haver de venir a ajudar molts juvenils i, clar, sent 11 jugadors de camp i, de canvi, un porter i un jugador, pues, a la mínima que es fa mal algú, pues, o dos, doncs ja ha de sortir el porter suplent de jugador. I bé, i si hi ha un penalti, últim partit, doncs que res millor de donar-li una mica una alegria a algú que també ha tingut alguns dies que s'ha endut una mica més de ratllada del compte, doncs bé, acabar amb una mica de colofón, com dius tu.
4: Isaac Tantinyà en punta i goleador de penal. I a més a més, em consta que va tenir el segon, o sigui, va tenir el doblete i no li va entrar de miracle.
6: Sí, en l'empat, eh? Hi ha vídeo, però millor no l'ensenyem.
0: Doncs escolta, Marc, hem d'anar acabant. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies per l'any de cròniques, com deia l'Àlex. I, bueno, ja et renovem per l'any que ve directament, també, ja, eh?
6: Sí, jo encantat, jo ja firmo. Cap problema.
0: Perfecte. Marc, gràcies.
3: Una abraçada.
0: A l'estudi, Rubén, no sé si has pogut seguir aquest quart a català una mica de prop o tenies prou de feina amb el tercera i vaja, com ho has vist?
2: Sí, no, sempre estem molt, molt connectats, estem molt posats al dia, vull dir, seguim el futbol i bueno, també hem tingut un any complicat també. Una plantilla curta per si, semblant la nostra, vull dir, moltes baixes, costa també tirar juvenils, hi havia moltes setmanes que des d'aquí també agraïm juvenils, que han doblat, fins i tot que han triplicat, han anat a jugar amb el juvenil, han anat a jugar amb el sènior B, han anat a jugar amb el sènior A, vull dir que hi ha jugadors que han fet un gran esforç, hi ha algun que havia jugat divendres, dissabte i diumenge, amb els tres equips, vull dir que també és de mirar això, i bé, també doncs han tingut aquest final de temporada una miqueta ja complicat, que ha agafat amb pinces, amb molts jugadors ja que els ha costat arribar a final de temporada i esperem, doncs, amb la fornada que puja juvenils l'any que ve, amb els que potser no faran el pas al primer equip, doncs que intentem fer un sènior B competitiu també i que aquests juvenils doncs, puguin nodrir els dos equips, tant l'A com el B.
0: Rubén, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Quan us hi tornem a posar?
2: Bueno, ara encara no he mirat el calendari. Ara encara tenim feina, encara tenim...
0: De fet, no hem parat nosaltres a nivell de despatxos. De fet, tenim una reunió demà a les 8. Vull dir que no acabem de parar nosaltres.
2: Aquesta setmana encara tenim reunions, després la setmana que ve fem la cloenda de temporada, que marxem tot l'equip de casa rural. Vull dir que després ja tindrem temps de pensar. Però bueno,
7: bé,
2: si doncs... posem a l'última setmana d'agost, suposo, entre la tercera i la quarta d'agost ja començarem a escalfar els motors.
0: Que passis bon estiu, Rubén, i ens parlem la temporada que ve. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Per acompanyar-nos. El Rubén Rodríguez, segon entrenador del primer equip del Sant Feliu, que ens ha ajudat a fer la valoració del futbol. Ara tenim ja entrant a l'estudi un dels també protagonistes del cap de setmana d'esport codinenc, en el capítol de Els codinencs fan coses, però abans de saltar a parlar amb el Lluís Prat, Pau, fem una mica de crònica del bàsquet aquesta setmana amb aquest partit ajustadíssim del sènior masculí.
5: Sí, farem una mica de crònica. El femení ha tancat temporada amb dos partits. El primer servidor de vostès estava a la taula i va patir, veient com el Sant Feliu femení doncs, feia un partit molt i molt molt i molt justet, amb molt poques jugadores, 6 jugadores, a més dues van acabar eliminades per 5 faltes, per tant, acabant el Sant Feliu amb 4 jugadores de pista. Aquesta primera derrota del divendres i van acabar també amb derrota el partit de la jornada del dissabte, tot i que aquí sí que almenys van recuperar un jugador, eren 7 de 8 inscrites, però bueno, en tot cas també amb derrota per 36-52 a casa contra el Puig-reig. El masculí sí que és més sorpresa perquè en principi jugaven contra el Santpedor, que està per sota de la classificació. El Santpedor a més venia com el nostre femení de bàsquet, diguem, venia més amb sis jugadors. I bueno, ja ho he dit abans, que cap participant de la Lliga de Jugues va apostar per una derrota, però en tot cas escoltem la crònica que ens fa l'Àlex García d'aquest partit i acabem de comentar alguna cosa que tinguem a posteriori.
0: Molt bé.
8: Bona nit. Últim partit de la temporada del Club de Bàsquet Sant Feliu de Codines i derrota per 62-64 davant del Santpedor en un partit que va ser un resum del que va estar o el que ha estat el Sant Feliu durant tota aquesta temporada. Ja per començar el partit, amb aquesta sensació de que cap dels dos equips es jugava res important, un ambient fred, defenses relativament toves, i tot i que el Sant Feliu va acabar guanyant d'un punt aquell quart, 19-18, les sensacions no eren les millors. Tot i això, el segon quart es va millorar i amb 16-11 a favor es va arribar al descans amb un avantatge relativament còmode de 6 punts. Al començar la segona part, Sant Feliu va donar una bona embrancida, vam ser capaços de trobar cistelles i defensar, però, com ve passant sovint aquesta temporada, van fer acte de presència un altre cop les lesions. Una lesió que té una pinta bastant dolenta, va fer que ens desconnectéssim totalment del partit, vam encaixar un parcial força important en contra, i el Santpedor, entre el final del tercer quart i el principi del darrer, van donar la volta al marcador, arribant a tenir avantatges de fins i tot 8 punts. En aquell moment vam donar una última embrancida i fins i tot vam arribar a l'últim minut amb un punt a favor, però ells van estar més acertats en els darrers segons de partit i finalment es van emportar la victòria. Finalitza així una temporada que ha estat molt interessant. Ha estat una temporada on hem sigut capaços de col·locar el Sant Feliu dins de la categoria en la quarta posició del grup, 14 victòries, 10 derrotes, i ja preparant la propera temporada on esperem millorar aquests resultats.
5: Jo per acabar amb aquestes paraules de superpositives i com a resum molt, molt clar d'aquesta temporada, fins ara diguem el Sant Feliu de bàsquet també el masculí ens tenia acostumats a lo que malauradament segueix sent exemple el femení, diguem-ne, des que està a les parts baixes de les classificacions, si no totalment coés, i aquest any doncs s'ha aconseguit muntar un equip molt xulo, que tira molt endavant, que té molta trempera, que guanya partits, a més còmodament, allò que no són 2-3 punts, sinó que han guanyat partits de 20 punts de diferència o més, I això, que acabin amb més victòries que derrotes ja és un gran mèrit, però que a més en quarta posició és espectacular.
0: I tant que sí, en parlarem aviam si la setmana que ve l'altra podem tenir aquí l'estudi i la gent del bàsquet, i acabem de també tancar la carpeta de bàsquet. Gràcies, Pau. I a l'estudi 1 ja tenim, també allò que dèiem, no? Un dels homes del cap de setmana, allò en el capítol, ja ho he dit abans, però allò dels codinencs fan coses, gent que són esportistes individuals en aquest cas, doncs que es lien la manta al cap o se'n van a fer 6 dies de trial allà a Escòcia, o en aquest cas, com el Lluís Prat, se'n va competir al quilòmetre vertical de la Cegama, que és d'aquestes coses que, si heu vist mai imatges de tot plegat, és espectacular. Lluís Prat, bona tarda, com estàs?
7: Hola, Ton, bona tarda, què tal? Com va?
0: Com estan aquestes cames?
7: Bé, un quilòmetre vertical és un passeig. Jo l'entreno aquí a Sant Feliu, quan vaig a veure els meus pares. Jo vinc aquí per allà a Cantalet i haig d'anar aquí a la Creu del Terme. Cada dia és un entreno, hi ha un quilòmetre, no hi ha el desnivell, però si no agafes el cotxe aquí a Sant Feliu, entrenes fort.
0: Escolta'm,
7: és una costum poc feta, perquè tothom va amb el cotxe a tot arreu.
0: Exacte. Escolta, per la gent que no sap què és el quilòmetre vertical i què és la Cegama, fes-nos una mica de dentetes a on t'has anat a parar.
7: Bé, això del córrer per la muntanya és un esport que s'està encara en formació perquè s'estan establint les diferents distàncies i modalitats, i el quilòmetre vertical normalment és fer un quilòmetre de desnivell positiu amb la mínima distància possible. Aquí a Cegama el programa era fer 3 quilòmetres de distància amb 1.015 positius. És a dir, surts des de la meitat de la muntanya d'Aizkorri i arribes a un dels pics, que és l'Iraule, per un canal. I durant aquesta distància has d'anar el més ràpid que puguis. La distància és relativament curta, però la pujada és molt dura i normalment passes doncs, per terrenys trencats, torrents, tarteres, i aquí els corredors joves i explosius són els que tenen més avantatges. I aquí Cegama, dintre del seu programa de curses, tenen un quilòmetre vertical el divendres, la Cegama Júnior, que fan el diumenge al matí, i la famosa marató, que va ser el diumenge al matí a les 9.
0: Aleix, tu que això del córrer ho toques últimament, anava veient com anava canviant la cara mentre el Lluís ho anava explicant.
3: És que fora micros ja ens estava fent una miqueta d'explicació i clar, jo li deia, dic, això és només pels bojos que ho poden aguantar, perquè una marató d'aquest nivell o un quilòmetre vertical, clar, és el que diu, fer un quilòmetre vertical amb el mínim de quilòmetres possibles de recorregut, és a dir, el més trencacames possible. Ens explicaves també que, abans d'entrar a micro, que va haver-hi una mica de canvi en aquesta edició perquè les inclemències del temps no ho van permetre. Això no ho va pronosticar el Pep Acosta.
7: Sí, tota la setmana passada, tot el que és Guipúscoa i el Pirineu, jo crec que aquí també va haver-hi una entrada d'aire fred i va ploure bastant i va nevar molt, i allà també tota la setmana va estar plovent, i el dijous sobretot a la nit, i a la zona alta, sobre els 1.200 metres, va nevar. I llavors l'organització va establir que per motius de seguretat dels voluntaris, que els voluntaris han d'estar des del primer fins a l'últim i els preparatius són unes 4 hores, que millor no tenir ningú a dalt. I llavors van adelantar la sortida des del mateix poble i van fer l'arribada el que seria a mig recorregut, a la casa d'Utsubiaga, que hi ha un refugi. És a l'últim lloc on s'arriba amb un tot terreny i on te podien fer una evacuació segura de la gent, que és el que la seguretat és el primer que miren amb aquestes curses. Llavors, en comptes de 3 quilòmetres de distància i 1.015, vam fer 4 quilòmetres 81 amb 800 positius.
0: Escolta'm,
3: hi ha mitges maratons que en tenen menys.
7: El primer classificat va ser l'Stian Angermund, que és un històric de Cegama, és un dels pocs que té anteriorment un quilòmetre vertical i una marató, i va fer 32 minuts i 47 segons.
3: Ostres!
0: Déu-n'hi-do. A més a més, això, Lluís, està molt limitat a poder participar aquí.
7: Sí, hi ha 125 dorsals que els reserven a l'èlit, i llavors em posen en sorteig 125 més. Hi ha unes llistes que obren al gener, tu et preinscrius, pagues un euro i llavors toca els que toca. Jo em vaig apuntar a la rifa, també vaig comprar números de Nadal. El Nadal, el gordo, no em va tocar, però em va tocar Cegama vertical, perquè també estava apuntat a la marató i em va tocar aquest. I llavors em va tocar i s'ha d'aprofitar. Quan toca és un regal.
3: Ens parlaves... No, clàssic... Perdona, Ton, és que, clar, ens porta aquí la dessuadora, que els que ho estiguin veient per YouTube ho veuran, la Cegama Izcorri 25 aniversari, que és un any especial, i ens parlaves del que significa l'ambient de Cegama Izcorri, de com aquest petit poblet acaba volcat.
7: Sí, així és. Amb aquesta edició del 25 aniversari, l'organització, que és el poble de Cegama, va convidar a tots els 25 guanyadors. Amb les noies estava molt bé, perquè de 25 hi havia 20 o 22 guanyadores, però que quasi totes hi eren, i en canvi amb nois hi havia potser 12 guanyadors i el Kilian Jornet, que l'ha guanyat 11 vegades. I bé, va ser un acte doncs, molt emotiu, doncs, va estar molt bé, vam estar allà, i també... Vull recalcar que els micròfons d'Ona Codinenca van estar allà. Vam tenir de reporter el Jordi Sanz, ajudat pel Jesse Hernández, que va fer un munt d'entrevistes, que suposo que us han fet arribar el material, i el Jordi de Jaime, que és un gran conegut del trail running, pues, molt, que coneix moltes de les superèlites i tot això, pues, ens els anava buscant i els anava portant. I des d'aquí us fem entrega d'una dedicatòria que va fer... La guanyadora, la Tove Anderson, carai, que és un dels fenòmens mundials femení, per Ona Codinenca,
4: molt bé.
7: Que ens ho va donar en persona, i també el Remi Bonet, que va estar liderant la marató fins a l'Aizcorri. El Remi Bonet actualment és el que té el rècord del món del quilòmetre vertical. El va fer l'any passat en una estació d'esquí, ara no me'n recordo on, però va ser una brutalitat. Va fer 27 minuts, va sortir a totes les notícies a l'estiu, abans de... El món de córrer, abans d'UTMB, va ser tot això.
4: Ostres.
0: Per Lluís, nosaltres... per anar acabant, una de les imatges típiques de la Cegama és quan arriba la gent a dalt de tot, amb la gent... A més, està ple d'aficionats, tot el recorregut, i tothom diu el mateix, no?, que t'estan cridant un pam de la cara, com aquell qui diu, animant-te.
7: Sí.
0: I hem vist il·lustres codinencs que han sigut també.
7: Així és.
0: I veiem vídeos. És espectacular la sí. imatge de la pujada.
7: Aquella imatge és de la marató de Cegama, la del diumenge al dematí, mm-hmm. que és a un lloc que es diu Santi Espíritu, que és on comença l'ascens a l'Aizcorri. I deien que s'hi havien ajuntat allà 30.000 aficionats. Vaig anar des d'Utsama fins allà, o sigui, com si em vaig acostar, perquè vaig anar a fer un avituallament a un conegut, i se sentia el brollir de la gent, era com el Camp Nou, que senties per allà. Quan, a més, va coincidir que començaven a passar els corredors, i és una bogeria, és impressionant. Es veu que és una cosa única en el món, per això agrada tant. En el vertical no hi havia tant públic, el que hi havia era molt fang. També vull recalcar que d'aquí del barri va córrer el Biel Segués, va ser setè, uh-huh. que és impressionant, perquè el nivell de corredors que hi havia no us ho podeu imaginar, o sigui, hi havia gent de tot el món, 34-55 va fer. I la Uma Plans, que també és de Castell, va fer 28ena, 49 minuts i 13 segons. Vull dir que per aquí la zona hi ha un planter brutal. O sigui, és una cosa...
0: No, Biel, i la Uma... Vas fer 50 minuts, no, Lluís, més o menys?
7: Jo vaig fer 53-33 i vaig fer el 157 de la General. De 226 inscrits, però bé, un resultat molt discret. Però bé, vam acabar.
3: Ser-hi i acabar-ho és l'important.
0: Sí. I tant. I tornaràs o no, Lluís?
7: Si puc, tornaré a Cegama, però crec que jo tinc que deixar lloc a altres persones que participin, perquè no... gent que realment li agradi, doncs, que tinguin accés a això. Us encoratjo a vosaltres, a tota la gent de Sant Feliu, la gent jove, els esportistes, doncs, que és una oportunitat de conèixer aquelles muntanyes i a més, de fer esport. I hi ha un ambient, doncs, a mi doncs, m'agrada el tema aquest de la muntanya i em distreu molt.
0: Lluís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha sigut un autèntic plaer. A més a més, sentir-ho de primera persona. Aquestes coses s'han de viure quasi quan encara porta el fang a les sabates. I felicitats, perquè escolta, poder fer un Cegama en el regiment que fa el running, doncs és una cosa que queda.
7: Sí. Vull aprofitar aquí agrair a totes les persones de Sant Feliu que ens van acompanyar, que ens van acompanyar. El bo que tenen aquestes curses ara és que et pots seguir des de la distància. Poses allà el seguiment i doncs hi havia molta gent pendent i molt agraït a tots i a aquesta cursa i a moltes altres que es fan. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Lluís. Pau, fem una mica de gent abans d'acabar.
5: Sí, fem agenda. No? Que ha, sí, només sí? Són tres partidets, que són exactament, un segon que tinc 300 calendaris oberts, són aquest UK, tercera catalana masculí, 23 de maig a 6:45 de la, del vespre, a 9:15 l'últim partit del futbol sala, tercera divisió del grup 3, un partit que estava plaçat de no sé quina jornada, 19 o 20, a Sant Feliu Riu de Peres, i el diumenge 24 a 6:45 del vespre, segona catalana femení d'UK, que juga contra el Prat, de, també el Francesc Casar, per tant, aquella setmana d'UK i futbol sala a Sant Feliu per rematar, anar rematant temporada ja.
0: Doncs molt bé, ens queden tres partits per acabar la jornada i prou, ja anem, la cosa es va encara. Anem a acomiadar el programa. Àlex, gràcies.
4: Vinga, fins dilluns que ve.
3: Bona setmana a tothom.
0: Anna, gràcies. Àlex, no marxis. Felicitats pel que et ve a sobre.
3: Moltes
0: gràcies.
3: Que vagi
0: molt bé el cap de setmana. A gaudir del viatge.
3: Moltes gràcies.
0: Bueno, ens renovem per la temporada que ve directament, no?
3: Ah, haurem de parlar de contractes. Haurem de parlar de contractes.
0: No pateixis. Farem la multiplicació del sou. Va. Vagi molt bé.
3: Gràcies.
0: Pau, cuida't molt també.
5: Bona nit,
0: eh?
5: I recordeu, Lliga, que queden molts pocs punts en joc.
0: Una abraçada a tots. Bona nit.

0: Bona nit, benvinguts a l'Anem a la Muntanya. Són ja les 9 i 5 minuts d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Van avançant els dies, anem cap a la primavera avançada, anem cap a l'estiu, amb marxes forçades, i és que això ja el tenim a tocar, eh? Tothom ja té ganes, jo crec que una mica de ganes, segur que tothom té, d'estiu, de vacances i de platxeta i piscineta. Però nosaltres no farem un programa a marxes forçades, ni de bon tros. Gaudirem aquests 54 minuts que tenim per endavant. Tenim, com sempre, les seccions habituals, els protagonistes d'aquestes seccions, ja davant dels micros verds d'Ona Corinenca, i a l'estudi d'Ona Corinenca tenim molts amics avui. Aquí hi ha un ambient de luxe, entrada de luxe. Tindrem gent que ve a sopar. L'entrevista aquí en directe, els entrevistats aquí en directe. Sí, sí, digue'm.
1: Pres aquí fora, quan surtis.
0: No es quedarà...
1: No, no, que no quedarà res, que segurament han portat tota.
0: Avui avui no quedarà res al sopar, perquè tinc bastanta gana.
2: No,
0: he anat molt poc, perquè ja sabia que...
1: Pep, en tens sempre de gana.
0: Sí. De moment, per sort, no em falla mai. I avui encara en tinc més, perquè celebrem els 80 anys de Joan Font, que des d'aquí el felicitem, Joan, moltes felicitats.
3: Moltes gràcies, eh? Molt, molt amables, eh? Però els 80 els porto jo, eh?
0: Aquí som uns quants de... Jo ja no sóc tan jove, però hi ha molta gent jove aquí... El Pau també és molt jove,
3: sí,
0: el Raül també està per aquí, el Ruben està per aquí.
1: Sí, tu ets gran, fas pena, fas pena, que ets molt gran ja.
0: Jo crec que tots els estem aquí, firmem 80 anys... De moment,
3: jo us puc passar el...
0: El secret del
3: que faig i aquestes coses, no? Vull dir, sobretot caminar, per això, eh?
0: Molt bé. Va anar bé, molta festa, molta celebració.
3: Bueno, vam anar allà baix a Puigpelat, que sí. Vam fer la festa dels 100 cims, i després ho comentem una mica, i van fer... perquè, bueno, vaig recollir un trofeig, també, i així és...
0: No, carai!
1: El de 200, no ho diu, no? 200.
0: 200?
2: Carai.
3: 200 cims, ja, porto.
0: He de dir que alguna cosa he vist, perquè m'han passat fotos, una amiga del programa m'han passat fotos, i vaig veure alguna cosa. Carai.
3: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs...
3: Ara ho comentem una mica.
0: Molt bé, moltes felicitats, de part del programa, de tota Ona Corinenca. Després ho... Ho sabrem una mica també aquí, amb una mica de...
3: Sí, i tant.
0: Una mica de pisco-lapis. I això, comencem el programa d'avui. Ja estem tot l'equip aquí, a l'estudi d'Ona Corinenca, com he dit abans. Salvem a Pau Ibars, a dintre la peixera. Pau, què tal?
4: Bona nit.
0: Com estàs? Bona nit.
4: Molt bé. Aquí un dilluns més, amb vosaltres, parlant de muntanya i d'excursions.
0: A punt també per sopar una mica...
4: Sí, home, per això sempre s'està a punt, no? Crec jo.
3: I tant.
4: Sempre...
3: I a més, avui ens acompanyarà un postre que m'ha fet la Teresa especial.
4: Sí. O sigui, espectacular, sí. Segur.
3: Sí, està... Que s'ha de comentar perquè, home, vull dir... Els postres que fa la Teresa són molt bons.
0: D'aquesta és una mica de pistes o ja veurem després? No em dones pistes...
3: No, és un pòster que ja ha fet alguna altra vegada, però és molt
0: bueno.
1: És de formatge.
0: Home, bueno! Sí, formatge és dels meus aliments preferits, molts més, perquè a mi m'agrada molt menjar. Per cert, vam fer una... Aprofito que també que hi ha gent que va fer el concurs de paelles. Molt bé, concurs de paelles, aquest dissabte a Sant Feliu, molt bé. Però molt, va ser... M'ho vaig passar molt bé. Va ser un 12 sobre 10.
3: Molt bé.
0: A més, va fer un temps magnífic allà. Després la tarda, el sol allà sense dormir, parlant de muntanya, sense dormir, queia el sol, tothom el veia. Bueno, va estar molt bé. Va ser molt guapo, molt guapo. Però bueno, anem pel programa. Teresa, anem pel programa d'avui, que a més... Tenim la gent que entrevistem aquí, són amics del programa, amics personals també, i per tant ens fa molta il·lusió que estiguin aquí. D'aquí una estona els sentireu, Però primer sentirem el Joan Font, Joan, l'editorial
3: d'avui. Sí, avui continuaré la lectura que vaig fer d'un article que parla del camí ral de Viladrau a Arbúcies i explicarem una mica, continuarem l'article perquè només vaig llegir una primera part.
0: Molt bé, si us plau, Paula, sintonia de l'editorial d'avui.
3: Doncs sí, es tracta de l'article aquest que vaig llegir que parla del camí de Viladrau a Arbúcies i que l'altre dia comentàvem es va salvar pràcticament tot el camí aquest perquè la carretera que vam fer després passa per un altre lloc i no el trepitja. I avui parlarem del poble de Viladrau. Diu, la plaça major de Viladrau, el centre neuràlgic del poble, a 820 metres d'altitud, és el nostre punt de sortida. És una plaça de caire medieval on arriben tres carrers. Per l'oest, l'actual carrer Pere Claret, antigament carrer de Vic, que portava a la capital d'Osona. Pel nord-est és el carrer Estret i amb llambordes d'Arbúcies, que a l'inici del camí de la Pobla de Salvatana i pel sud, al carrer de Sant Marçal, un altre vell camí que anava al monestir de Sant Marçal, després a Santa Fe del Montseny i més enllà a Sant Celoni. A la Plana Vallesana iniciem la nostra aventura pel carrer Arbúcies, entre les façanes de pedra de cases estretes, coronades per ràfecs per protegir-les de la pluja. Al número 32 del carrer veiem Can Gangic, antiga casa de pedra i al costat el reixat que permetia l'accés a la font de Can Gangic, avui desapareguda. Si encara no heu complert la cantimplora, ho podeu fer a la propera font Jacinta, construïda el 1968 en honor a Jacinta Sala, esposa del mecenes Joan Albareda, que va fer edificar la font. Creuem el passeig de la Pietat fins a la Font de les Valls, inaugurada el 1996, en aquest lloc on antigament hi havia un punt distribuïdor d'aigües. El nom de la font fa referència al cognom de la senyora Valls, propietària del sot fondós i ple d'aigua. Prop de Can Mostatxo, on es captava l'aigua per distribuir-la des d'aquí. Abandonem el carrer Arbúcies i proseguim per l'avinguda Marco Redondo fins que veiem el primer senyal del PRC-202 per iniciar el camí cap al coll de Sapregueries. És un sender vorejat de torres senyorials d'aire modernista que el darrer segle ha acollit estiuejants distingits de la capital. A poques passes som en una pista boscana, ombrejada de grans avets, alzines i castanyers. Arribem al coll de Sapregueries, a 931 metres, un punt més alt de la ruta. Baixem a creuar la carretera G5201 i ens endinsem per un bonic corriol fins a la granja d'en Pic, on es desvien en un moment de la ruta per visitar la propera font de Gomara. Tan sols hem de caminar 150 metres pel camí que va de la granja a la carretera per trobar el corriol que baixa a la font. I un altre dia proseguirem d'aquest article i parlarem de Gomara i Cerdans. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us diré algunes dites que m'han passat. La primera diu: la joventut és un regal de la natura, però l'edat és una obra d'art. I una altra que diu: hi ha centenars d'idiomes al món, però un somriure és universal. I una abraçada també. I un de final que diu: al matiner tot li surt bé.

0: Sembla que han de dir els dos que sí.
1: Aquí
0: ja...
1: no hi ha gaires casats, aquí, eh? No,
2: això doncs és una cosa que es pot practicar de tant en tant.
1: Tu sí, Joan, tu sí, no?
2: Jo em vaig casar fa molts anys, sí, però ho vaig deixar, eh? Després, al cap, bueno, al cap d'uns altres anys ho vaig
1: deixar. Això també fa molta gent ara, no? No hi ha problema, no hi ha problema, no hi ha problema. Sí. Molt bé, doncs, des d'aquí també a la Dima Muntanya necessitem molt, molt bon casament a l'Aleix. Continuem. Pep, tens a punt l'excursió.
3: Sí.
1: Posem la sintonia, sisplau, Pau, i la colla dimecres.
4: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
0: Anirem fins al turó de Galzeran, passant pel dolmen de Castellruf i el poblat ibèric, una ruta circular per la Serra de Marina. La Serra de Marina és una cadena muntanyosa pertanyent a la serralada litoral catalana, amb una extensió de 2.086 hectàrees. Aquest espai constitueix un element molt notable pel seu gran interès ecològic, cultural i paisatgístic. Es tracta d'una ruta circular pel parc de la Serralada Marina, amb uns quants atractius per visitar, com són les restes d'un castell medieval, esmentat l'any 1060 i avui desaparegut, i d'un poblat ibèric, un dolmen, un cent cims del llistat dels cent cims de la FEC i la resta d'un curiós cementiri anomenat dels Empestats. Gent que va morir en l'epidèmia de pesta groga que va assolar la comarca durant l'any 1870. És un recorregut molt variat, caminar per pistes amples, senders estrets i quasi ofegades per la vegetació. Un seguit de pujades i baixades ens proporcionen una bona opció d'exercici de cardio. Passem per fons, però ara sense gota d'aigua. Sembla mentida, eh? Perquè jo crec que avui ja deuen rajar totes, amb l'excepció de la font de la Teula, que raja una miqueta. Visitem, doncs, la resta del castell i el poblat ibèric de Castellruf. Per cert, molt abandonat, un oppidum que va estar habitat entre els segles V i dos abans de Crist, en plena ocupació del segle III. Continuem la ruta i en poca distància ens trobem al dolmen de Castellruf, monument funerari que data d'entre 3 i 4.000 anys enrere. El camí ara ens porta cap al proper objectiu del dia, el turó de Galzeran, de 484 metres d'altitud, inclòs en el llistat del repte dels 100 cims de la FEC. Un excel·lent mirador de la plana litoral del Maresme fins a la plana del Vallès, arribant la vista fins a la muntanya de Montserrat en l'horitzó. Aquest turó va jugar un paper important per determinar les mides de l'actual sistema mètric decimal. Hi ha un monòlit geodèsic que fou utilitzat l'any 1794 per mesurar el meridià Dunkerque a Barcelona, que serví per determinar la longitud del metre. A continuació, fem una bonica baixada que discorre pels camps de vinyes. El darrer tram de la ruta és el cementiri dels Empestats, que ja hem comentat al principi. Ara, seguint una curta sendera, s'arriba a la part posterior del cementiri i final de l'excursió. Una caminada de 8 km 959 metres, amb un temps de caminada de 2 hores 58 i un temps total de 4 hores i 15 minuts, amb un ascens acumulat de 389 metres. I aquesta és la ruta que van fer la colla el dimecres, el turó de Galzeran.

0: Moltes gràcies, Pep, aquesta colla de dimecres. No he anat, no he anat al Toro de Gosaran, no he anat.
1: Jo tampoc.
0: No?
1: No.
0: El Raül sí, eh? El Raül ha dit que sí que havia anat al Toro de Gosaran. Està bé, sí?
2: Està bé. Pots fer des de Badalona, des de Montcada, des de diferents llocs. Sí que és veritat que el que deia el Pep, les fonts ja estan totes seques.
3: Potser ara, perquè quan hi vam anar, realment ja fa... Això deu fer un parell d'anys, potser, que la

0: i jo hi vaig estar fa no. dos mesos i mig.
1: I tampoc. I tampoc no.
2: Això és que es deuen haver tallat els cursos d'aigua o amb obres o alguna
0: cosa. Estan molt seques.
2: Que bé. Molt bé, l'anotem per anar-hi. Gràcies, Pep. Gràcies, Raül, per la puntualització. I ja tenim aquí el Josep Parés, que ens parlarà de les activitats del centre. Què ens espera aquest final de mes ja al centre?
3: Mira, hi ha hagut un final de setmana molt apretat per la nostra coral La Llum, que ha actuat el dissabte i el diumenge. El dissabte va inaugurar les obres que es van fer al campanar, i el diumenge a la cuenda de la Fira del Rellotge, vull dir. I avui he anat a la biblioteca i el 9-9, menys mal que porta un editorial del que es va fer aquest Carai. Cap de setmana, que ja almenys de Sant Feliu, que, bueno, no dic res, però quasi no porta mai res, però bueno, és igual. No interessa. Potser no ho sé. De vores que hi ha? Demà hi ha la marxa infantil Reguitat de l'escola FEDACTO. El Ramon Puig i el Gerard Gràcia estan ja ultimant.
2: Demà?
3: Demà, sí.
2: Ah, sí?
3: Sí, mitja setmana es fa això. Ah. I només per ells. Només és per ells. Vale. Això està molt bé, saps? El diumenge què tenim? Els de l'Oncodina fan una petita caminadeta, perquè de vores ens diran la xifra final que s'ha arribat.
2: Molt bé, important això, molt important, eh?
3: Jo no sé si si haurà arribat o no si haurà arribat aquests 300.000 euros que es volien recollir. Uah. Jo diria que...
2: Segur que sí,
3: molt bé. I l'últim dissabte hi ha una caminada que es va al camí de Ronda, que es fa de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. I, a més, nosaltres, el senyor president i un servidor, hi ha la federació, hi ha l'assemblea de la Federació d'Entitats Excursionistes, que justament és el dissabte, esclar, i llavors això hem de fer acte de presència. No podrem anar a la sortida, però hem d'anar a veure què. I del que s'entreu, dilluns que ve, farem una mica de memòria del que s'ha acordat, perquè hi ha coses aquestes que s'han de dir, que de vegades dius, és que es va acordar això i ningú ho sap. Clar. Doncs Pep, dilluns que ve tindràs una mica de resum a la memòria feta.
2: Perfecte. Algú més a destacar, Josep?
3: De moment no hi ha res més.
2: Recordem això, demà la marxa infantil de Regularitat. I el dia 24 aquesta petita sortideta pel poble i després la xifra final de l'Oncodines. Que crec que la sortida està oberta a tothom, no?
3: T'has d'inscriure,
2: Però encara que no hagis fet l'Oncodines, te pots fer, diguem. Tothom pot fer aquesta.
3: Sí.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies per portar l'actualització de les activitats del centre. Ens trobem la setmana...
3: Que ve a veure què diuen els de la federació.
2: Molt bé, i abans de començar per l'entrevista central del programa d'avui, el Joan Font ens volia fer un petit resum de l'acte que vam fer dissabte.
4: Vàrem anar a Puigpelat, que feia la festa aquesta dels 100 cims, que es donen els trofeixos als que fan principalment els primers 100 cims, no?
2: Que fa 2-3 anys vam fer aquí a Sant Feliu.
4: Es va fer aquí a Sant Feliu.
2: Vam anar al pavelló.
4: Doncs aquesta vegada ha tocat allà, és un poblet tocant a Valls, el poble de Valls, que és el més conegut, no? I als 100 cims, vull dir, hi havia una gentada terrible, Vull dir, la gent que fa 100 cims és algo seri, estava tot...
5: Cada vegada més,
4: Sí, tot l'escenari estava ple de gent que havia fet els 100 cims. Els que fan els 100 cims els hi donen un plano de Catalunya amb els llocs, amb els cims que han fet, i la data, em sembla, qui posa, o sigui, amb el nom del cim i la data i tal, no? Vull dir, és un present que és força interessant. Llavors, els que fan... perquè actualment hi ha 500 i pico de cims a fer. I llavors hi ha el repte de, en primer lloc, els 100 cims, però després hi ha el repte dels 200, els 300, 400 i 500. I hi ha algú que els ha fet. O sigui, van, em sembla que van sortir 4 o 5 persones.
5: 4 o 5 persones amb els 500.
4: Amb els 500, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do, fotre els 500.
6: Perquè, Joan, els 200 són 100 essencials i després 200 en total?
4: O... Bueno, jo com que vaig començar a fer els cims molt al començament, el dels essencials, el primer repte era de... Hi havia només 120 cims o una cosa així, i llavors això dels essencials encara no hi existia. I el dels essencials van ser quan ja van començar a fer 200, quan ja la llista ja era de 200 i de 300, llavors van posar els essencials perquè els essencials representa que estan molt repartits pel territori de Catalunya i d'aquesta manera s'obliga a la gent a no quedar-se a fer els cims de l'entorn d'on viu, no? I d'aquesta manera s'obliga una mica a anar a diferents llocs, no? Llavors jo, d'aquests essencials, no sé si em vaig complir 50 o 60, perquè llavors ho comptaven tots, diguéssim, no es tenia en compte això, no? I, bueno, i ara, doncs, jo vaig fer complir abans d'acabar l'any passat els 200 i ens van donar... Però ja dic, hi ha gent que n'ha fet 300 i 400 i 500, eh? Vull dir, que Déu-n'hi-do. Sí, no. El que ha fet 500, Déu-n'hi-do. Llavors, al començar el dematí ens van donar un esmorzar. Hi havia dues opcions, fer una caminada d'uns 12 quilòmetres o bé fer un recorregut pel poble, visitant algun museu i algun lloc interessant del poble. I la caminada era bastant senzilla, era per l'entorn, o sigui, el poble està envoltat de bastanta vinya, hi ha molta vinya allà a l'entorn, i vull dir que, bueno, és una cosa, va ser bastant planer. I després, doncs, vam fer un dinar, que ens van donar una amanida i un arròs, i a continuació doncs, va venir l'acte aquest que esclar, vull dir, es fa una mica llarg, perquè bueno, a més primer es premia unes redaccions que es poden presentar, qui vulgui presentar unes redaccions.
2: Jo les vaig llegir aquí. Sí.
4: I després també hi ha uns premis a fotografia i a vídeos, de muntanya i fotografies de muntanya, no? I després doncs, es va fer el repartiment aquest i, bueno, i els dels 200 cims vam ser els últims perquè van començar amb els 100 cims, amb el de 100, i després van continuar amb el de 500, 400, 300 i 200. No? I,
2: bueno, perfecte.
4: I no, va estar bé, va ser interessant, ens van donar un trofet bueno, que marca doncs, una mica el present d'haver fet el... Però vaja, el present principal és el dels 100 cims, no? Que et dona el plano aquest. Després, si en casa, els altres que vas fent els hi has d'anar notant tu mateix com ho tens a casa, no?
2: Perfecte, doncs Joan, moltes felicitats i m'alegro que anés bé i tot sí, bé. La Teresa també hi era, Teresa? Bé,
4: em va acompanyar la Teresa, sí. Per no anar solet. I s'ha de dir que ho van muntar molt bé perquè a les taules hi havia bé, amb un camp de bàsquet tancat. I hi havia, bueno, allà no sé si deuríem ser 400 o 500 persones.
2: El temps bé, i tothom, va acompanyar el temps també.
4: Sí. Tothom tenia el seu lloc posat per centres excursionistes, vull dir que estava molt, molt ben organitzat i molt, molt ben muntat. La veritat és que cal felicitar aquella gent de Puigpelat.
2: I el poble maco.
5: Home, tenien molts voluntaris, eh?
4: Sí, hi havia molts voluntaris.
5: Però molts, eh?
4: Sí, perquè a més ens van donar arròs i l'arròs el t'anaven portant a la taula, o sigui que no era allò d'aixecar-se i anar a fer cua i així. No? O sigui que... Sí, no, va estar bé.
2: Doncs merci per aquesta informació. Felicitats pel premi, Teresa Joan, i moltes felicitats.
5: No, a mi no me'n va donar cap premi. No,
4: em va acompanyar, no, per no anar sol. Clar, vull dir.
2: Perfecte. Gràcies. Passem ja a l'entrevista central del programa d'avui. El Pau posa la sintonia i ja escoltareu a Pep Sans.
7: L'entrevista de la setmana.
8: Bé, doncs bona nit a tothom. Comencem l'entrevista. Avui ens acompanyen Niol Aroles i Núria Clapés. Bona nit.
9: Bona nit.
8: Gràcies per venir.
10: A vosaltres per convidar-nos.
8: Són caps del cau, per si no els coneixeu, i parlarem una mica de l'actualitat del Macalu, a veure què tal està i com ho porten els caps. Aviam, com voleu fer? Faig una pregunta i aneu triant qui respon.
7: Bueno, però una lluna, com ho veus.
9: Bueno, sí,
7: perfecte,
9: com ho veus.
7: Sí. Doncs així va.
8: Res, primer de tot, per si hi ha gent que despistada, que no sap el que és el CAU Macalu, i com està organitzat. Què és el CAU?
7: El CAU és, podríem dir, un lloc on es troben infants i joves i comparteixen molts moments i al voltant d'altres infants i joves, òbviament. És un espai de lleure, és un espai social on molts, com jo i la Núria, suposo, hem après a relacionar-nos, a passant-nos-ho bé i disfrutant moltíssim.
9: Així com a especial, bueno, fem campaments, primavera, a l'estiu, i activitats cada cap de setmana. Ens reunim i fem, doncs, diferents coses.
8: Molt bé. El CAU té diverses unitats. Quines són aquestes unitats i de quines edats?
9: Tenim fullets que va de 6 a 8 anys. Són 3 anys, diria. Llavors tenim llops, que és de 9 a 11. Reyes, que és de 12 a 14.
8: Reyes.
9: Pios, pioners, que és de 15 a 17.
7: Sí.
9: Llavors tenim clan, que és com l'any previ a ser cap, que és els que fan 18 anys, i llavors ja són els caps.
8: Molt bé, molt bé. I com estan aquestes unitats? Hi ha alguna unitat que tingui... Entenc, bueno, jo, si no sabeu, jo també vaig ser cap del Macalu.
7: Ah, no, sí. Jo no sabia.
9: Sí. Va ser cap meu.
8: Vaig ser dels que va començar. I almenys nosaltres, al principi, a Fullets i Llops n'hi havia molts, però com més avançaves, menys nens hi havia, fins que no hi havia pioners al principi. Llavors era Reyes i vam anar pujant. Com ho teniu vosaltres? Està tot ple?
7: Doncs em sembla que fins fa poc havia sigut així, però aquest any som 22 pioners.
8: 22 pioners?
7: Sí, sí, sí. O sigui, dels més grans, 22. I sí que crec que costa bastant d'aconseguir, però aquest any està funcionant molt bé, la veritat.
8: Molt bé.
7: I de cara a la resta d'unitats, a Fullets i Llops sí que em sembla que sou bastants.
9: Sí.
7: I Reyes sí que aquest any ens ha costat una mica més.
9: Sí, les bueno, perquè també molts dels que eren Reyes l'any passat hi havia un grup molt gran i molts han passat a Pios.
8: Clar.
9: I llavors aquest any crec que són com 6 a Reyes.
7: Sí, 6 o 7.
9: O sigui, són molt poquets.
7: Sí.
9: Però els altres en general bastant equilibrat.
8: Molt bé. I aquest any, no sé si treballeu per temàtiques normalment. Aquest any, quina temàtica esteu treballant?
7: Tenim una temàtica conjunta i després cada unitat doncs, tria una mica doncs, com enfocar-la i la seva temàtica, diguéssim, d'unitat. No?
8: Uh-huh.
7: En general, al cap, estem treballant Macalu TV, que fem la reproducció d'una tele, no?
8: Oh,
7: i anem fent, durant aquest any hem anat fent diversos capítols.
8: Sí.
7: I el que volíem treballar en tot aquest tema era la comunicació a les xarxes socials, a la tele,
8: mira.
7: I és com una mica el fil conductor, no?, de l'any. Però, bueno, cada unitat té una mica el seu eix temàtic.
9: Sí, llavors hem fet com... Hem anat gravant programes cada unitat i ho pengem al YouTube, per si voleu mirar. I això.
8: I tant. I quin canal? És del canal...
9: AMacalu.
8: Sí. I surt tot.
9: Sí.
7: Sí, sí, sí.
9: Sí, sí.
8: Interessant, això, eh?
9: Sí.
8: Molt bé, molt bé. Com canvien les coses. Al final... I heu comentat que hi ha Fullets, Llops, Reyes, Pioners i Clan. Els últims anys Clan també ha treballat, ha fet projectes importants en voluntariats. Aquest any també està treballant alguna cosa.
9: Sí, aquest any van a una associació que es diu Mano de Àfrica, que està al Marroc, que de fet és el tercer any, si no m'equivoco, que anem en la mateixa associació.
8: Molt bé.
9: I això, estan fent, han fet campanyes i tot durant l'any i ara van a l'agost, si no m'equivoco, a l'agost.
8: A l'agost, eh?
9: Sí.
8: Clar, normalment per fer aquestes voluntariats es fan com campanyes econòmiques, no?
7: Exacte.
8: I també és una motivació pels nanos que van pujant, veient que els més grans poden fer aquests projectes perquè tots puguin pensar, ostres, jo quan arribi aquí també vull provar. No?
7: Exacte.
9: Sí.
7: Veure els més grans construir alguna cosa així tan potent i que pots ajudar, al final la resta doncs motiva.
9: Exacte.
7: Sí.
8: Que bé. Això està molt bé. A més d'aquestes temàtiques que esteu fent, heu comentat que feu campaments de primavera, campaments d'estiu... on t'heu anat aquest any, de campaments de primavera? I què fa, si es pot dir?
9: Sí.
8: El campament d'estiu?
9: Sí, nosaltres normalment per primavera fem per unitats separats i llavors tenim Fullets i Llops, anem junts a una casa de colònies.
8: Uh-huh.
9: Aquest any hem anat al Pedraforca, a una casa al costat del Pedraforca, molt xula, la veritat.
8: Molt bé.
9: I hem estat 4 dies i doncs allà també seguim la temàtica i ambientem una mica doncs, les activitats que fem i tot, més concret dels campaments, però sí, a partir de la temàtica general del cau. I a Reyes van fer el camí de ronda.
7: Sí, van fer un tram del camí de ronda.
9: Sí, i Pios, que no ho
7: I fem. Pioners, volíem també pujar el Pedraforca al costat, però aquest any que ha nevat tant, doncs sí, no hem pogut fer-ho. I vam acabar fent una ruta al voltant. Vam caminar un parell de dies i després també vam acabar en una casa de colònies.
6: Molt bé. Sí, sí, aquest any va nevat molt,
7: eh? Sí, sí, sí.
6: Que podem
7: sí, sí. Ja tocava, ja tocava. Sí,
6: sí, sí, sí, la veritat és que sí. I campaments estiu?
7: Campaments estiu ho fem tots junts.
9: Sí.
7: Tot l'agrupament. I fem una temàtica d'aquests dies.
6: Sí. Es pot dir on...
9: Aquest any on anem?
7: On anem?
9: Jo no ho sé.
7: Jo tampoc.
9: Ja podeu veure que...
6: És sorpresa.
7: És sorpresa. Sí. Per nosaltres
9: donarem
7: també.
9: Donarem emoció, és sorpresa, sí, sí.
2: Quan aneu tots junts,
9: sí,
2: també aneu a alguna casa de colònies o a alguna casa molt gran?
9: No.
2: O feu acampada?
9: Sí. A l'estiu anem d'acampaments, tipus amb tenda. I normalment els grans fan ruta uns dies abans i llavors ens trobem tots junts al terreny.
4: I la qüestió del menjar i així, us cuineu vosaltres
7: sí,
4: allà?
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ja. Una feinada.
4: I la cuina la porteu tota conjunta o cada unitat es fa la seva...
9: No
7: tots junts.
9: Sí,
7: tot
9: sí,
7: junts. Sí, sí, fem un menú que l'hem de tenir ja uns quants dies abans.
9: Exacte. Quan a l'estiu, o sigui, a no ser que fem alguns dies sí que fem activitats separades per unitats, però en general ho acostumem a fer tot junts. No. Llavors, tant cuinar com els caps, cadascú tot junts i les activitats i tot també.
4: Em deixes fer una altra pregunta?
6: Oh, i tant, les que vulguis, Joan.
4: Jo sóc minyó de muntanya, imagineu l'edat que tinc, però quan tenia 12 anys vaig entrar-hi també i tal. En aquella època es parlava molt dels orígens de l'escoltisme, i es parlava del Baden-Powell i tot això. Es continua parlant d'això o ja ha quedat una mica difuminat?
7: Doncs s'ha perdut molt. Sí. Quan jo era petit també sí que ho comentàvem bastant, sobretot això, la història de l'escoltisme, però sí que és veritat que s'ha anat perdent amb el temps.
4: Ja.
7: Sí.
4: Sí, sí. Perquè això, per exemple, la promesa escolta es continua fent o també s'ha abandonat, això?
7: Depèn de l'agrupament. Jo recordo Caldes sí que la fèiem.
9: Jo crec que, no sé si la vaig arribar a fer, però sí que alguna gent una mica més gran que jo sí que l'havia fet. O sigui que...
6: Joan, jo quan era cap, algo fèiem, però també...
4: Ja,
6: bastant...
4: No, cal reconèixer, era un apartat que no m'acabava de convèncer massa, perquè aquest el Baden-Powell era un militar anglès, no?
7: Sí, sí,
4: i llavors
7: sí.
4: L'escoltisme tenia un mica de regust de militarista, diguem-ho així, no? Perquè es feien formacions i anava una mica així, no? I això, a mi, en definitiva, no em sembla malament que s'hagi deixat una mica de banda. Penso que hi ha moltes altres... parts de l'escoltisme que són molt bones, el companyerisme, l'aprendre coses, el saber espavilar-te, jo vaig aprendre a espavilar-me a la muntanya, el perdre la por, o sigui que vull dir, hi ha moltes coses que s'aprenen.
6: Al final el que fan en el cau també és ensenyar uns valors, potser alguns sí que sabran qui és el Baden-Powell. No sé, vull dir
4: el Baden-Powell, sí.
6: Però no crec que els nens siguin
9: importants. Jo no sabia qui era, o sigui...
6: Jo crec que nosaltres no ho vam treballar massa. No. Jo sabia qui era, però al final vosaltres el que treballeu és ensenyar uns valors, treballen aquí, totes aquestes coses.
7: Sí, i ensenyar jugant, molt ensenyar jugant.
9: Sí.
4: Jo us estic parlant de fa 60 i pico d'anys, jo. Sí, tant,
9: o sigui,
4: ha canviat la cosa, ja entenc que... I em sembla bé, perquè ja dic que aquesta part així és una mica militarista, a mi no m'acabava de convèncer massa.
7: S'ha anat perdent una mica.
4: Sí, no, ja està bé, ja.
6: Abans que heu comentat la temàtica aquesta que feu del canal, teniu un... com un treball final de cau? Com un final d'aquest canal?
7: Doncs em sembla que no.
9: No ho hem parlat.
7: Em sembla que no ho hem parlat. No. Però bueno,
9: pot ser que sí.
7: Segur
9: que alguna cosa en surt i acabem fent alguna cosa.
7: I tant.
9: Sí.
6: No, al final...
9: Però com a tal no ho hem parlat.
6: Molt bé, molt bé, molt bé.
9: Anem fluint una miqueta, la veritat.
6: Està bé.
9: Sí.
6: Sou molts pioners i Follets, Llops també bastant. Quants caps sou?
7: Ara mateix, 23.
9: Sí.
7: 23.
9: 23.
7: Sí, som uns quants aquest any.
9: Sí, som bastants.
6: I sou... hi ha paritat entre caps? Hi ha... Quants caps nois i caps noies? Això...
9: Ara s'ha igualat
7: doncs
9: bastant.
7: Exactament, no t'ho sabria dir, però...
9: S'ha igualat bastant, perquè o sigui, ell i un altre, el Nil Cots, que venen de Caldes, i es van unir tipus l'any passat, i abans de l'any passat diria que no hi havia tants nois, caps, i ara s'ha anat igualant perquè també dels que van pujar l'any passat de caps aquest any, que és el seu primer any, hi ha bastants nois. O sigui, ara estem bastant igualats, diria jo.
6: Suposo que al final va per fornades i
9: sí,
6: quan ho deurien deixar els anteriors caps que us feien de vosaltres, doncs la nova generació, no? A vegades hi ha més nois, a vegades hi ha més noies. I tema ràtios i caps, com us ho gestioneu? Quan sou, per exemple, a Pioners? Que sou...
7: A Pioners doncs, som 21, si no m'equivoco, i som 5 caps, o sigui, uns, entre 4 i 5 infants per cap, que és una ràtio molt bona, la veritat, o sigui, estem molt contents amb aquest aspecte de que puguem tenir doncs, tants caps no, per cada infant, i també que puguem tenir tants infants, al cau. Bueno, joves ja en aquesta edat.
6: Sí, i tant. I a Follets...
9: Sí, a Follets som també 5, si no m'equivoco, i sí, i està molt bé també perquè som, o sigui, al final ens podem combinar quan el cap de setmana que no pot un, doncs pot l'altre i anem fent relleu també.
6: I el tema dels caus, ho feu cada dissabte, el fet de que hi hagi tants nens al cau us complica la vida i heu de fer diferents dies, com organitzeu els dies del cau?
9: Bueno, normalment, un cop al mes no fem cau, un dissabte al mes. I llavors fem els dissabtes que sí que fem, normalment és de 4:30 a 7, però sobretot els grans a vegades es combinen segons el que els hi vagi bé, perquè com que també són, els nens són ja joves, diguéssim, que igual és un dissabte, els que juguen a hockey o a futbol no poden, doncs canvien a dissabte al matí, no? O dissabte o diumenge.
7: Sí, aquest any hem fet uns quants a les 9 del matí.
6: Clar. Això està molt bé, eh?
9: Sí, al final. Sí.
7: Com que també tens contacte directe amb ells, ja que tots tenen mòbil, doncs també és molt més fàcil.
6: Sí, la veritat és que, bé, això està molt bé. Sí, perquè nosaltres, quan ho fèiem, era sempre 4-7
9: i s'ha acabat. Venia.
6: I els que tenien extraescolars o esports... Em sap greu, però... o no vinc, o... Però està molt bé, està molt bé. I què més volia preguntar? Sobre respecte a això, el tema mòbils, ara has comentat, com ho gestioneu tot plegat?
7: És un tema complicat.
9: Sí.
7: Els caus normalment no els deixem utilitzar, no sé què sigui l'hora de berenar, perquè és com una estona per ells i, doncs mira, si volen estar amb el mòbil, tot i que no ens sembla del tot bé. Però sí que a la sortida sí que els hi traiem. A la sortida sí que... una caixa...
6: Un cubell de mòbils.
7: I avall, sí.
9: Sí. Bueno, i també tipus, intentem promoure tipus, que entenguin que no tot és el mòbil, saps? Que a vegades els hi treus i encara els hi genera més necessitat. I també a vegades treballar, pues, saber estar un dissabte a la tarda al cau sense estar mirant el mòbil, que és difícil, però bueno.
7: Sí. Però sí que quan estem fent activitats, això, prohibidíssim. Prohibidíssim.
6: I tant. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, clar, al final... Cada cop, bueno, els mòbils, tothom qui no té mòbil ara, pràcticament, no sé fins a quina edat us heu trobat que tinguin mòbil, però...
7: Doncs no sé.
9: Home, reies, no? Jo diria que el portin al cau.
7: Que el portin al cau.
9: Perquè potser hi ha llops que tenen mòbil, però al cau
7: però
9: no el porten.
7: Que, sí, que ja el portin cada dia a sobre. No. Pues això, 13, què? 14?
9: Sí, no està bé.
7: 14, 13 o 14 anys, sí.
6: I a nivell de àrea, fora mòbils, però a nivell de campaments, d'organització del cau, dins de ser agrupament escolta, que esteu escoltes catalans,
7: exacte.
6: Això comporta doncs, una sèrie de coses que durant l'any heu d'anar seguint.
9: Sí.
6: Per exemple, per campaments, em sembla que heu de fer un projecte i això enviar-ho a escoltes i ells us aprovin, no?
7: Exacte.
6: Com va això? Com us organitzeu al cau? Teniu reunions de vagaries? Una mica com el centre excursionista?
7: Sí, una mica. Cada primer dimarts de mes ens reunim amb la vagaria del Vallès, que som nosaltres, i sí que quan fem alguna sortida doncs hem d'entregar tot un document tant, diguéssim, de la part més tècnica de qui ve, al·lèrgies, el que farem, i tant de la part pedagògica, també, de les activitats que farem, quin transfors tenen.
6: Això us deien els marxants, pot ser?
7: Sí, exactament, els marxants.
6: Me'n recordo.
9: Sí.
6: Que passa que segurament nosaltres ho fèiem més... Pim-pam.
9: Bueno,
7: ara som bastant exigents, eh?
9: Sí,
7: som bastant exigents.
9: I tot i això, el nostre cau som bastant tranquil·lets, o sigui, no és el cau que més s'aplica, però...
6: Què és el que us demana? O potser vosaltres que porteu més anys al cau a nivell de nen i de cap, què heu vist que hagi canviat tant a... Potser, ara que dius, no? Ara són bastant exigents. Això heu notat canvis o coses que abans no us esperava?
7: A nivell d'escoltes o a nivell dels...
6: A nivell d'estar dins el cau, potser que ho veiessis, ostres, és que això abans es feia d'aquesta manera i ara ens ho han...
7: Hòstia, no us ho sabria dir perquè vaig deixar... Jo havia anat tota la vida al Cau de Caldes i vaig plegar quan tenia 16 anys i de cop ja vaig tornar cap aquí. Vull dir, no t'ho sabria dir el que es feia abans. I...
8: Al final, bon canvi.
9: Sí, oi? Sí, totalment.
7: Sí. I tampoc et sabria dir ara posar-me a comparar. Oi, aquell es feia allà i aquí es fa d'una altra manera. Al final,
8: I, com, i potser, mira, canvio la pregunta. A nivell de quan éreu nens a ser caps, què és el que més us ha sorprès?
9: Jo ara mateix no t'ho sabria dir. No?
7: Jo la quantitat d'hores, i això sí que...
9: Sí. Bueno, clar, perquè quan ets nen no et dones compte igual del que fan els caps. I això també ho intentem transmetre als nens.
8: Són guais, però són moltes reunions, oi?
9: Sí. I sobretot quan hi ha campaments i coses així, que s'han de preparar moltes coses i hi ha molta feina darrere, i a vegades, tipo, bueno, que els nens això no ho saben. I també està bé que...
2: I els pares... O sigui... Tu havies sigut de...
9: Sí, sí, sí.
2: I els pares han canviat? O sigui, ara, abans eren més protectors, ara són més?
9: Jo crec que ara ho són més.
2: Sí, ara són més protectors.
9: Sí,
2: clars,
9: sí. Sí, sobretot amb els...
4: Des de que vosaltres viviu en aquest món, encara s'han tornat més protectors.
9: Sí, jo diria que sí. Clar, potser, potser és la meva perspectiva, perquè quan jo era petita, jo veia els meus pares i ara ho veig des de fora, saps? Però com més, sobretot amb els petits, com de... O de voler saber, o voler saber com més, tipus, no sé com dir-ho, però com quines coses es fan, saps? I com tenir molt control, diguéssim, del que fem. Però, tipus, que bé, no hem tingut problemes.
4: Jo us diré que jo amb 12 o 13 anys, quan sortíem d'excursions, trobàvem a l'estació d'on fos de Barcelona, per segons on havíem d'anar, i anàvem a la unitat nostra, que llavors en dèiem patrulla, anàvem que érem 6 o 7, i agafàvem un tren i ens anàvem, no sé...
9: No, ara també ho fem, això, quan hi ha d'excursions i coses, també fem això.
7: El camp de futbol, en comptes de l'estació.
9: Sí, exacte.
4: Bueno, jo és que estava a Barcelona, llavors, quan feia de minyó, estava a Barcelona.
2: També ara tens més mitjans, entre comentes, per protegir els nens.
9: Sí, perquè...
2: Abans, el Joan... quan diu, marxava 4 o 5 dies,
9: clar, no havia
2: res. Manera de contactar amb els nens.
8: No havia de patir pels mòbils.
9: No, i ara...
2: Ara sí, no? Que podem interactuar amb els pares, estan fora.
9: I pengem coses a l'Insta sempre que anem d'acampaments, cada dia pengem coses i diem, anem explicant tot el que fem.
7: Sí, els grups de família, sí. Quan hi ha alguna sortida, treuen fum.
9: Sí. Si no diem alguna cosa durant dos dies, ja esteu vius.
2: Clar, poder quan tu és més petit, poder passar molt tant això, que agafeu tot això.
9: Clar.
2: En aquest sentit, són més protectors ara.
9: Sí, potser sí, però...
8: Jo no recordo. Em sembla que ja hi havia WhatsApp, però no recordo tant els grups. Potser també m'he oblidat, eh? Però... Però bueno, bé, està bé això. Ara m'he perdut. Tema campaments. Quina pregunta havíem fet ara?
7: Els documents aquells.
8: Els documents.
7: Sí.
2: Sí, tu havies dit si
8: hi havia molts coses. Dels pares, sí, és que jo també tenia una pregunta sobre això. Perquè això amb els anys evoluciona. Vull dir, hi ha pares que al principi, bueno, el que dèieu, no? Quan érem petits potser teníem...
9: Sí.
8: Deixàvem fer més i ara potser som més protectors. A nivell de nens i d'unitats també canvia? Creieu que canvia? Els més petits, els pares estan més a sobre que els més grans?
7: Jo et diria que en general ha augmentat totes una mica. Però ja quan els petits ja els estaven més a sobre, doncs ara encara més, i els joves ja no ho estaven tant potser, doncs ara sí.
8: Clar. I com que abans heu dit que esteu plens al cau, com ho feu? O sigui, si ara un nen es vol apuntar l'any que ve...
9: Sí, ara ja tenim llista d'espera, llavors a la web del cau hi ha un link on t'apuntes i llavors al setembre, quan tornem a començar i ens reunim i mirem qui entra i qui surt, doncs mirem si pot entrar la gent que està a la llista d'espera, doncs va per ordre d'arribada, diguéssim,
8: sí?
9: I llavors anem obrint places segons la gent que hi hagi o...
8: Hi ha preferències, diguéssim? Hi ha punts?
7: No, és per ordre.
9: Sí, per ordre de... Sí,
8: ja tinc un germà al cau, doncs potser tinc més punts que un que acaba d'entrar.
9: No.
7: Em sembla que no.
9: Diria que no.
7: Diria que no.
9: Amb això el germà m'has pillat, però diria que no. Diria que no, perquè en teoria, o sigui, per ordre de qui s'ha apuntat a la llista d'espera.
8: Ostres, això, mira, això nosaltres no ens hi trobàvem, però ha de ser maco, al final arribar l'any. Veiem quants n'hi ha. També és una mica trist, no? El que s'encarrega de trucar, de dir, mira, fins aquí.
4: Una cosa important... Parleu sempre en català?
7: Sí.
9: Sí, sí.
7: Sempre.
4: I hi ha qui parli en castellà, per això?
7: El cau em sembla que no.
9: Igual, jo crec que fullets, algun potser que... Però...
4: Perquè hi ha...
9: En algun moment, però molt poc.
4: Hi ha nens vinguts de fora o no?
9: Ara no tenim gaires... No
6: fora vols dir migrants?
4: Sí, sí, migrants vull dir que... Sí, sí, no, vinguts de fora.
9: Jo crec que ara mateix no tenim a ningú.
6: Creieu que això és una cosa que cal treballar, potser? Perquè és com des de fora també, i segur que també ho haureu escoltat, que es diu que el cau és com una secta, no, al final.
9: Sí, ens ho diuen.
6: Llavors, això creieu que, tot i que no ho és, però ho sembla, s'ha de treballar, perquè potser gent que no sigui de la zona o del cau o que relacioni amb la gent del cau es pensi que és com una barrera, ja. És que a mi no m'hi volen, o... Creieu que és algo
9: que
6: s'ha de treballar?
7: Jo penso que és una cosa que costa d'entendre si no l'has viscut i costa molt doncs, posar-t'hi, no? Si hi ha alguna cosa que no ho entens. I per això crec que hi existeix aquesta barrera. Però principalment és això, que crec que si no ho has viscut no acabes d'entendre el que és estar al cau.
6: Clar. I a les escoles hi aneu cada any?
9: Diria que no.
7: No.
6: Ara ja no cal, no? Ara ja, com que està tan ple
7: de cau... Ara ja tenim llista d'espera.
6: No fa falta, sí. Ja tenim llista d'espera, no fa falta anar. No. Recordo que sí que hi havíem anat a les escoles. Però sí, al final és el que dèieu, no?
9: Sí.
6: Bueno, això, sobretot això de la gent que no és del cau, a vegades, però el problema és quan hi ha llista d'espera de gent que sap el que és el cau i vol entrar al cau,
9: clar.
6: Com arribes als que poder estan com una mica fora i no saben el que és. Potser és la gent que li hauria de dir
4: més. No? Sí. Quan, suposo que quan entren nanos que són bastant petits, els pares els hi deveu donar alguna explicació de que hi ha, com funciona el cau, com...
9: Sí.
4: I hi ha desconeixement o més o menys ja saben de què va l'assumpte?
7: Sempre depèn, no? Al final, si és la primera vegada que portes el teu fill al cau o filla, o si ja hi ha hagut un germà abans o una germana, doncs sempre és més fàcil, no?
9: Sí. I també a principi de curs sempre fem una reunió amb els pares i els expliquem, per si hi ha pares nous, els expliquem com funciona, què fem, i sí, sobretot jo crec que amb els nens petits potser no saben tant perquè acostumen a ser nens que no tenen germans grans o això, i llavors... Tipo, tenen més dubtes del que fem, però en general, bueno, tipo, jo crec que ho anem explicant també al llarg de l'any.
6: Molt bé.
9: Sí, preguntant.
2: I aquest setembre entren nous caps, alguns pleguen, o això ho feu al setembre sempre?
7: Sí.
9: Bueno, tipo, acampaments d'estiu, ja els que marxen ja ho sabem, i al setembre, quan tornem a arrencar, entren els nous, diguéssim.
6: A principis d'any es fa allò dels passos de branques, no?
9: Sí.
6: Aquí és on també entren els nous caps, serien?
7: Sí, exacte.
9: I marxen els... Sí,
6: el pas de branques, els podeu explicar què és?
7: Bueno, és com una mica un ritual, podríem dir, però molt... S'ha dit molt figurat, eh?
9: Sí.
7: On representa que tu dones la benvinguda als nous membres de la teva unitat i, diguéssim, acomiades els que ja passen a la següent. I això es fa amb totes les unitats, des de fullets fins a caps.
6: Molt bé.
9: Sí.
6: I un cop passen d'unitat també, feu-lo de saltar les branques?
7: Sí,
9: es diu pas de branques, per qui no ho sàpiga, perquè a la nit posem com unes antorxes i una branca al mig, llavors aquells que canvien d'unitat o marxen o són nous, salten la branca. I és com la benvinguda.
6: I el tema del foulard... Quan entren els nens que comencen, ja tenen el foulard oficial o hi ha un foulard de novells?
9: Teniu un foulard d'impàs, sí. Teniu un foulard que és de color groc, tot groc, i bueno, tipus, dura un any, diguéssim.
7: Exactament.
9: Sí, i llavors quan ja fa un any que estan al cau, si segueixen, els hi donem a l'oficial.
6: Molt bé,
7: sí.
6: Està bé, és com una mica... Aquests són novatos. Molt bé. I ara vosaltres com a caps, és difícil compaginar el cau amb la vida personal, els estudis...
7: Va molt per etapes, però... Però sí, a mi m'ha costat, la veritat.
9: Sí.
7: Suposo que tu també.
9: Sí.
6: No ha de ser fàcil.
9: No, i depèn també per etapes i del món, jo què sé...
2: Bueno, depèn dels estudis, també.
9: Exacte. I jo, en el meu cas, ara, per exemple, quan vaig tenir exàmens, llavors vaig tenir recuperacions, clar, que no hi comptes, i llavors és com encara estàs més temps ocupat, saps? Però, bueno...
6: És un dels problemes dels caps, això crec que ens ha passat a tots.
9: I treballar i tot.
6: i sobretot sí, sí, també per alguns nens que han de fer el relleu, que sí, arriben un moment que, ostres, ara no sé si... Sí que volia ser cap fa 2 anys, però ara tinc uns estudis que no sé si m'ho podré compaginar.
4: Perquè és bastant normal que els que han sigut minyons i que vagin passant i arriben a ser caps, és, això deu ser bastant normal, diguem-ho així, no? Perquè sí, o ve algú de fora.
7: No? Ara en tenim bastants a fora.
9: Sí.
4: Però són que han estat en altres llocs, en altres agrupacions.
7: No.
9: Bueno, perquè alguns també agafem gent que ve a fer pràctiques pel títol de monitors i coses així, i necessiten fer pràctiques per les hores, i llavors ja ens els quedem, saps? Els enganxem i ens els quedem.
6: Ens lliguem amb una cadena i no marxem allà.
7: I rai.
9: Però normalment, bueno, els que arriben a Clan, que potser no són molts, però els que arriben normalment la majoria pugen. Igual al cap d'un any de ser caps ja ho deixen, però en general la gent es queda.
6: Molt bé. Bueno, al final és una feina difícil i s'ha de valorar. Per tant, moltes gràcies.
7: A vosaltres, home.
6: Perquè és important la feina de cap.
7: Sí.
6: Esteu al centre excursionista, encara?
9: Sí.
7: Esperem que per uns quants anys més.
6: Molt bé. Se us ha quedat petit o no?
7: No gaire, perquè sempre estem a fora. Sí. Però quan plou, això sí que és un problema, eh?
4: S'havia parlat que si us deixaven un local...
7: Sí, però ara està aturat el tema, em sembla.
6: Se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per venir.
7: A vosaltres per convidar-nos.
6: I molta sort amb el cau.
9: Gràcies. Merci.

Últims minuts del programa d'avui que els dediquem a l'espai del temps. Quins dies de maig? Jo diria quina primera vintena de maig. Fresca, humida, molta gent, bueno, molta gent tampoc, però alguna gent que em trobo pel carrer o això em diu quan vindrà la calor, quan vindrà el sol. I és que jo crec que ja toca, eh? Ja toca perquè la gent té ganes de sol i de calor. No, a mi també m'agrada, eh? A mi també m'agrada. Jo sempre els dic el mateix a aquesta gent. No patiu, que la calor em farà moltíssima. Arribarà la calor i em farà moltíssima. Però, mentrestant, gaudiu d'aquest temps, que també és molt bonic. Hem tingut unes tempestes molt maques, molt fotogèniques i realment espectaculars. El que passa que no ens ha tocat aquí cap tempesta de les fortes, eh? Ens han passat a prop. Bueno, i també a Vall, eh? A Barcelona, a Vilafranca, al Penedès, tot això ha plogut moltíssim aquest matí, però moltíssim. I a nosaltres ens va esquivant les tempestes fortes, van fer engruixats, però la forta se'ns va escapant. Però bueno, déu-n'hi-do quins 20 primers dies de maig. A la gent que no ens agrada molt la calor, això és un luxe, aquests dies que estem tenint. Però s'acaba. Per què s'acaba? Doncs perquè el famós anticicló de les Açores, el famós anticicló del centre atlàntic, va agafant posicions, es va fent fort i cada dia que passi el notarem més i més a sobre nostra. Demà encara no, demà una mica de fresca al matí, uns 9 o 10 graus a Sant Feliu. Atenció que fa dies que està glaçant a muntanya, està glaçant a alta muntanya, portem forces dies. Demà ja no glaçarà tant a alta muntanya i aquí n'hi ha pujant també a temperatura mínima. Alguna nuvolada de tarda, potser encara 4 gotes a la nostra zona, temperatures clarament més altes, 22 o 23 graus de màxima. Dimecres serà el dia que més notarem la pujada de temperatures. Unes màximes ja de 24-25 graus, començarà a fer calor al migdia, mínimes 11-12 i poques nuvolades de tarda. I dijous serà el dia més assolellat de la setmana, gairebé cap núvol, molt de sol durant totes les hores del dia, mínimes 12-13 graus i les màximes ja 26-27. Els llocs més calorosos de Catalunya, el dijous ja superarem àmpliament els 30 graus, arribarem a 32-33 de màxima. Comença la calor de debò a les hores centrals del dia. I és que aquest, és el que deia abans, eh? L'anticicló dels Açores guanya pes cada dia més assentat a sobre nostre. Fins aquí l'Anem a Muntanya d'avui. Gràcies a tothom, gràcies Pau, gràcies Raül, gràcies Aniol, gràcies Núria. Ens veiem ben aviat. Bona nit a tothom. Adéu, bona nit. Adéu.

Bona tarda, nens i nenes, amics i amigues de Planeta Rock. Aquí comença el programa més rock'n'rollià de les zones arrianes moianeses. Aquí comença el programa que us porta a través de la història de la música rock de la mà de qui us parla, Toni Colomer, Nothing Man, jo mateix. Saludem, com sempre fem, els amics de Sant Feliu de Codines que escolten la repetició del programa els dilluns a les 11 del vespre. Bé, aquestes últimes setmanes hem estat parlant de la gran icona de la música que és Bob Dylan. Vam repassar en tres capítols la seva, diguem, els seus inicis des de l'escena folk de Greenwich Village, a Nova York, fins al llançament del seu primer disc elèctric, i ens vam quedar amb, diguem, la publicació del tema Like a Rolling Stone. Bé, avui tenia previst continuar una mica la seva biografia una mica més enllà, tampoc tant, més que res fins al festival, el famós festival de Nashville, on va presentar la seva vessant elèctrica i que ha portat tanta polèmica i ha escrit tants i tants llibres. Tot aquell lío de que si Pitzinger va voler tallar el cable de l'electricitat que portava l'escenari perquè no suportava que Dylan hagués traicionat l'esperit folk acústic i s'hagués passat a l'elèctric, que la gent li anava cridant Judas, en fi, tot això, i arribarem al següent programa, que també aprofitarem ja per acabar Dylan de fer alguna traducció d'algun tema d'ell. Però avui, com que tampoc he pogut acabar el guió aquest que us tenia promès, he pensat que seria bo escoltar algunes de les grans versions que s'han fet de temes de Dylan. Com ja us he dit diverses vegades durant aquests últims episodis, quasi bé sempre les versions que s'han fet de temes de Dylan són superiors a l'original. I començarem per la que està considerada, diuen alguns, això va a gustos, evidentment, la millor versió que s'ha fet d'un tema de Dylan. No sé si és la millor o no, això va a gustos, però sí que és de les més originals, evidentment. És la versió de All Along the Watchtower que va fer Jimi Hendrix del tema que Dylan havia publicat en el seu vuitè àlbum, John Wesley Harding, el 1967. Aquesta versió Hendrix la va publicar en el seu disc de 1968, Electric Ladyland. I és una versió realment molt original per la utilització de la guitarra, evidentment, però d'efectes de so i, diguem, de producció absolutament psicodèlica. És una versió que realment és tremenda. De fet, està considerada per la revista Rolling Stone, en aquella llista que va fer les 500 millors cançons de tots els temps, està ni més ni menys que en el número 48. És una versió que va, en el 1968, va arribar fins al top 20. És una versió brutal. Escoltem, doncs, Jimi Hendrix i la seva versió de All Along the Watchtower.

una versió realment sorprenent de All Along the Watchtower, el Jimi Hendrix Experience, amb Jimi Hendrix, evidentment, a la guitarra, amb el grandiós bateria, Mitch Mitchell, a la bateria, i no el Reading al baix. Una versió realment sorprenent per l'època. Bé, passem a una altra famosíssima versió de d'un tema de Bob Dylan. Estic parlant del tema Mr. Tambourine Man, que van popularitzar a la banda The Byrds. The Byrds és la següent banda a la qual dedicarem un programa a Planeta Rock, quan acabem de parlar del senyor Dylan. Aquest single que van treure del primer àlbum dels Byrds, l'àlbum aquest de 1965, doncs van agafar aquest tema de Dylan, el van escurçar, evidentment, perquè les cançons de Dylan no s'acaben mai, i van fer una versió realment meravellosa. De fet, els Byrds han sigut la gran banda que s'ha considerat precursora de lo que es deia el folk rock, que era agafar cançons folk, però passar-les pels sedars del rock, especialment, a part de tenir un combo amb baix, bateria, etc. El que li dona el so característic a aquesta versió és la guitarra Rickenbacker de 12 cordes de Roger McGuinn, que, repetint un petit riff, li dona tot el cos, diguem, a la cançó. Va ser un èxit brutal tant dels Byrds com, vull dir, que aquesta versió va ajudar que el públic de rock doncs s'apropés una mica a la música de Bob Dylan. The Byrds, una gran, gran banda. Escoltem Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man dels Byrds, el seu primer gran èxit. Penseu que els Byrds, que en parlarem, com us he dit, ja al pròxim programa, o dintre de dos, tenia dintre les seves files, evidentment, el gran Roger McGuinn, l'ànima almenys sonora dels Byrds, però també hi havia David Crosby, que més tard fundaria Crosby, Stills & Nash, hi havia el gran Gene Clark, que és un tio que jo hi tinc una devoció especial. En fi, una banda que ja en parlarem, perquè va fer grans versions, grans temes originals i va tenir un èxit brutal a Amèrica. De fet, se'ls considerava els Beatles americans. Passem a una altra versió conegudíssima d'un tema de Bob Dylan. Parlem de la versió del tema I Shall Be Released que The Band va fer pel seu primer disc, el disc de debut, el Music from the Big Pink, el 1968. Music from the Big Pink està considerat un disc fonamental dintre de la història del rock americà. Parlarem aquí uns quants programes de The Band, perquè The Band és una gran banda. La relació de Bob Dylan amb The Band és òbvia. The Band va ser la seva, banda de suport quan es va tornar elèctric durant unes quantes gires. I la seva amistat va durar anys i panys. És curiós perquè davant eren tot músics canadencs excepte el Levon Helm, que era, em sembla que era del Mississippi, no sé, però era, diguem, del sud dels Estats Units. El que cal destacar potser d'aquesta versió, a part de que és una interpretació molt, molt emotiva, és potser la veu principal, que és de Richard Manuel, que porta aquest to melancòlic i espiritual molt intens. Amb els anys, aquesta versió, que en principi, aquesta cançó, que en principi no era una de les més conegudes de Dylan, s'ha fet molt, molt imprescindible dintre de la història del folk i el rock. Escoltem aquesta preciosa versió de I Shall Be Released.

de pell de gallina, aquesta versió de I Shall Be Released de The Band, amb Richard Manuel a la veu principal. Com us he dit, Music from the Big Pink, aquest primer disc de The Band, ho va revolucionar tot. Eric Clapton volia unir-se a The Band, però li van dir, no, és que aquí no improvisem, aquí fem temes de dalt a baix. La gent arrifava a The Band perquè es fos la seva banda de suport i de cop van treure 2-3 discos, potser, que són autèntiques obres mestres, amb un compositor principal que era Robbie Robertson, però amb Levon Helm tocant la bateria i cantant, amb Rick Danko, Richard Monell i Garth Hudson, que és l'últim supervivent, o era l'últim supervivent de The Band, que va morir el 21 de gener del 2025. Ja no queda ningú. Com a, diguem, a punt final, aquest tema va ser l'últim que van tocar en el memorable concert The Last Waltz, l'últim vals. Aquell concert que van gravar per despedir-se amb gent tan famosa com, en fi, Johnny Mitchell, Neil Young, Neil Diamond, Ronnie Hawkins, el mateix Bob Dylan, Muddy Waters, Paul Butterfield, en fi, els Staples, un festival. És una pel·lícula increïble de Martin Scorsese. I el tema amb el que van acabar el concert va ser aquest I Shall Be Released. Bé, passem a una altra versió també molt coneguda d'un tema de Bob Dylan. De fet, és un tema que es diu Mighty Queen, que originalment havia estat escrit per Dylan durant les sessions de The Basement Tapes. The Basement Tapes van ser unes sessions de gravació de Dylan precisament amb The Band. Llavors Manfred Mann, aquesta banda, aquesta banda britànica li va donar un estil més pop i més alegre, amb un ritme molt enganxós i uns cors que han esdevingut memorables. La cançó va arribar al número 1 de les llistes britàniques i, evidentment, és una de les cançons més conegudes del grup. Escoltem a Mighty Queen de la banda Manfred Mann.

memorables aquests cors de Manfred Mann amb aquest Mighty Queen, un dels seus grans èxits, potser dels seus grans èxits, no potser el número 1, però per ahí. Bé, passem a una altra versió conegudíssima de temes de Bob Dylan. Clar, és que s'han fet versions de temes de Bob Dylan per donar i vendre. Jo us estic posant més o menys els que són més coneguts. Després us posaré alguns que no són tan coneguts, però que són autèntiques meravelles. Bé, una altra versió que està considerada una de les adaptacions més personals i més influents d'una cançó de Bob Dylan és el tema que van fer la banda Them, en les quals hi figurava el immens, el lleó de Belfast, el senyor Van Morrison. Van Morrison, a mi m'encanta l'època de Dem, perquè és que sembla com, és com una mena de Jagger, o sigui, tenen la veu com molt similar. Això ho dic jo, no sé si la gent estarà d'acord o no. I van fer aquesta gran versió d'un tema de Dylan que es diu It's All Over Now, Baby Blue. Va ser un dels primers èxits de Dem i la van publicar poc després de la publicació de que Dylan l'hagués publicat en el 65 en el seu àlbum Bring It All Back Home, que vam parlar una mica la setmana passada. Bé, no m'enrotllo més. Escoltem aquesta gran versió de It's All Over Now, Baby Blue, amb la veu impressionant del senyor Van Morrison.

El lleó de Belfast, amb la seva emoció habitual, amb la seva emotivitat, amb la seva entrega habitual. Una gran versió. Una altra versió que està considerada una de les reinterpretacions més impactants i originals d'una obra de Bob Dylan és el tema que en va fer la grandiosa, la diva absoluta de el jazz, encara que va tocar tots els pals possibles, la gran Nina Simone. Nina Simone va fer la versió del tema de Dylan, The Ballad of Hollis Brown, que havia aparegut en el seu àlbum Times They Are Changing, aquell tercer àlbum que us vam estar parlant la setmana passada, on Dylan va tenir ja va començar a veure que, coi, que estava escrivint temes per... més aviat per el que la gent volia o esperava d'ell, sinó i no cançons que ell volia escriure. Doncs bé, Nina Simone va agafar aquesta cançó i la va portar al seu terreny. És una cançó que explica una història tràgica, marcada per la pobresa i la desesperació, que Simone va transformar en un tema amb una base hipnòtica i influències, ja veureu, de jazz, blues, soul, en fi, el que era Nina Simone, que era una persona que abarcava molts estils i que ho portava al seu terreny. Per mi hi ha l'estil Nina Simone, és una cosa bastant indesxifrable. La seva profunda veu aporta encara més tensió emocional a aquest relat fosc de la lletra. Com us he dit, és una de les versions més considerades més increïbles d'un tema de Bob Dylan. The Ballad of Hollis Brown, Nina Simone.

0: Impressionant aquesta versió de The Ballad of Alice Brown, de Nina Simone. Com us dic, és una versió que està considerada una de les més grans interpretacions d'un tema de Dylan. Però clar, qualsevol cosa que interpreti Nina Simone agafa uns nivells d'excel·lència difícilment superables. Bé, hem estat posant una mica versions antigues. Anem a coses una mica més actuals. Per exemple, passem ara a una versió que sé que agrada molt a un gran dilanià amic meu, que és una versió que va fer Norah Jones del gran tema de Dylan, a Forever Young. És un tema que va interpretar en un concert que se li va fer quan va morir Steve Jobs, el gran, l'alma mater d'Apple, en un concert que es va dir Celebration of Steve's Life. Allà van tocar doncs músics que Steve Jobs admirava, com Norah Jones o com els mateixos Coldplay. Però la versió que va fer Norah Jones del Forever Young, que és un tema brutal, ella sola al piano posa bastant la pell de gallina. Recordeu, Norah Jones és la filla de Ravi Shankar, aquell gran gurú de la sitar i gran mestre de George Harrison. Doncs bé, aquest home va tenir dues filles. Una és Anushka Shankar, que ha seguit una mica la tradició de música hindú del seu pare, i l'altra és Norah Jones, que evidentment s'ha dedicat més al pop rock. És una versió meravellosa. Escoltem, doncs, Forever Young de Norah Jones.
1: Steve was a music lover, I think we all know that, and he was always very kind to me, and I know he loved Bob Dylan, so I'm going to do this Bob Dylan song.

Impressionant la sensibilitat de Nora Jones amb aquest Forever Young. Forever Young és un tema absolutament brutal. Jo és que el toco al piano cada aniversari, amb la meva, a la intimitat, diguem. Una mica per mantenir aquest esperit jove que intento mantenir, no sé si amb èxit o no, però és una cançó que cada aniversari toco al piano. Per mi mateix. Forever Young. Crec que quan fem la traducció de les lletres de cançons de Dylan, aquesta, evidentment, hi ha de ser. Bé, passem a una altra versió més actual d'un altre gran cantant, com és Sinéad O'Connor, que interpreta el tema I Believe in You. És un tema que va interpretar molt durant els anys 90 en directe. La cançó, aquesta cançó de Bob Dylan, formava part d'aquesta etapa de Dylan, que en va tenir moltes, però una etapa molt espiritual, molt reflexiva. Sinéad O'Connor ja sabeu que tenia aquesta mena de dualitat enfront de l'Església. Bé, ella li va donar una sensibilitat molt íntima, amb aquesta veu tan fràgil i que tenia, però que alhora tenia tanta força. La veu de Sinéad O'Connor, a mi és que em posa la pell de gallina. La seva interpretació accentua un missatge de fe, de confiança i fidelitat emocional. És una versió que està molt valorada, especialment per aquesta sinceritat i per la intensitat interpretativa que aporta sempre a tot el que canta Sinéad O'Connor. I believe in you.

Quina meravella és sempre sentir a Sinéad O'Connor. És una cantant amb una veu excepcional. A mi em posa absolutament la pell de gallina. Una cançó molt espiritual, molt d'aquesta època de Dylan, molt fervorosament religiós. Un home que ha tingut unes anades i vingudes dintre de la seva espiritualitat una mica desconcertants, però, bueno, és el que hi ha. Els genis, diguem, que són així. Bé, ara posem un tema una versió del tema de Dylan Going to Acapulco, feta per Jim James, el gran cantant de My Morning Jacket, un tio amb una veu privilegiada, i una banda, My Morning Jacket, que si no la coneixeu us la recomano, és una de les bandes de directes, considerada d'uns directes més potents que hi ha a Amèrica actualment. Doncs Jim James, juntament amb la banda, aquesta banda fronterera que es deia, es diu Calexico, California en Mèxico, Calexico, doncs van fer el tema Going to Acapulco. És una reinterpretació que combina folk, combina americana, que és més aviat el tema de My Morning Jacket, de Jim James, i sons fronterers característics de Calexico. La veu suau i melancòlica de Jim James aporta un aire una mica somniador, però molt emocional. Com esteu veient, totes les versions que es fan de Dylan són molt, molt millors que les versions originals. Aquesta versió està considerada com una lectura molt elegant i evocadora d'una de les composicions, de fet, més misterioses de Dylan. Going to Acapulco, Jim James i Calexico.

S'acaba el temps. M'estaria aquí punxant temes i versions bones de Dylan. En fi, tres programes més seguits, però se'ns acaba el temps, com sempre. És el que hi ha. Bé, la setmana que ve continuarem amb el tema de Dylan, diguem, fins a aquest famós festival de folk de Nashville. Bueno, com sempre us dic, mori el reggaeton, els DJs no són músics, sigueu tan dolents com pugueu, i ens retrobem la setmana vinent per ja encetar l'últim capítol dedicat al gran geni, el senyor Robert Zimmerman, el senyor Bob Dylan. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes, Icar.
2: Les històries

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda...

Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.